0: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
1: Fast. You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Radio San Boy.
3: Cuarenta-cinc anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deia, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La Ronda Litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C58 i ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la Ronda de Dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. També hi ha cues a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B-23, en l'enllaç entre la AP-7 i la B-23 al Papiol en direcció a Barcelona. A la A-2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I tanquem la portada amb la previsió del temps que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puig de Calm, d'una forma ja molt despistada respecte ahir. I puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents de la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
4: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir de noia, amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
6: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
7: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
5: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren al Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
8: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
9: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tota l'Eix Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, doncs que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
10: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. Sí. És el quart cinturó ferroviari, exacte, i la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
11: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'illa.
12: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
13: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
14: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas 4 elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: En un altre ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una 30ena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. entre els integrants de l'expedició i viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
15: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
16: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
15: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
17: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
15: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat.
18: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
1: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
19: El projecte metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió a 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
20: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
19: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
21: Però a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, acabi en un projecte ferm.
22: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
19: A més, vinents s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllà, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
1: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg, que es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
23: I'm really happy, you know,
24: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu: guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb 2 jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
25: Patint fins al final, però 2 jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit a més a casa, davant la seva afició, en guanyar un rival directe com era el Gran Canària, gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
26: Va ser una temporada dura, amb 2 dinàmiques llargues de resultats que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada i I només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
25: Els de Gerard encuentra renovat. Els hi queden ara dos partits. El primer diumenge al Barris contra un Andorra que lluita per sortir del descens. I el...

0: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cluenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
1: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
0: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
2: La catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els marrecs de Sal estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la diada especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Cobla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local.
4: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
5: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
4: Un impuls.
5: Un refugi.
4: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
5: I fer-se sentir.
4: Això és el que volem que sigui l'alenada.
5: Ens acompanyes?
6: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
3: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
8: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la Xarxa Més.

0: D'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria, el Consorci de la Zona Franca, quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també, a aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya Central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts ara mateix de 7:45 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns, finalment, actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
2: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir d'anoia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
4: Les comarques Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
5: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
3: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
0: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura. Què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia.
0: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
6: Sí, en el passat caos de Rodalies del mes de gener, si us recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació. Solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
0: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
6: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. i s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos, s'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
0: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
6: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà, i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada del dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però també hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
0: I acabo, Joan Carles Almerón, quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
6: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó, sí.
0: Doncs a Joan Carles Almerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
6: Gràcies, fins la propera.
0: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
7: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
0: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
8: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions i lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
9: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
0: I quan són 7:45, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
11: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
12: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
11: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
13: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
11: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
0: Tot això el mateix dia que a partir d'un 11:45 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls, el nou clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
14: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
0: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
15: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
0: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bové 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
16: Durant uns dies, tornem a l'essència de ser persones. I la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de la ple queden totalment difuminats.
0: En 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
17: I'm really happy, you know,
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la Canarinha. Aquesta nit quedarà definit el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
19: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
20: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats en aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga, no?
19: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
0: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freiking Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club 2 cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
1: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot unes curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
0: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
21: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com el Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
22: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
21: Clara Segura, Emma Vilarasau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

Es pot menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat als seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pasturar pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que, degut a això i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i, a més, mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.

0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara segueixen les complicacions a la P7, a Santa Margarida i als Monjos després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Sentit nord hi ha 7 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via. Només hi ha un carril obert. Trànsit dens també, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma. També a la 2, a Cornellà, sentit Lleida. Només hi ha un carril obert per un accident. I precaució, a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril, i a la C58 a Montcada, sentit nord, un carril tallat per un vehicle avariat.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han de formalitzar aquesta hora l'acord per tirar endavant els pressupostos. L'acte es fa a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. El Consell Nacional dels Republicans va validar el suport a última hora d'ahir en una reunió no exempta de veus crítiques. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Més temps per a la negociació. Donald Trump anuncia que atura un atac avui contra l'Iran que ningú havia posat sobre la taula. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. L'exèrcit d'Israel manté retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals a la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa. La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat dos casos, un dels quals mortal. Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, va obligar a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats als seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'ha pogut reobrir tots els carrils. I superat l'equador del Festival de Canes, la travessa de treballs amb opció a la Palma d'Or no contempla el Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. La més ben situada són Fatherland, Sudain i Paper Tiger.
2: Esports. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà dues temporades més al Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid plegui la clàusula de rescissió per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina.
0: I el temps, aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada el principi d'una calorada. Al matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix i Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts, 19 de maig de 2026 i esteu escoltant la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Pareu les orelles i estigueu a l'aguait, que la festa major encara no ha acabat del tot, eh? Amb Sant Baldiri com a anfitrió, que ja està tocant la porta. Ho tenim a tocar, doncs, però encara ens queden coses per fer i per explicar. És per això que de moment repassarem l'actualitat i la farem petar amb el nostre consell de sàvies i savis dels dimarts. Després xerrarem una estoneta amb la mezzosoprano santboiana Jana Coromines. Una bona manera de celebrar també, doncs, Sant Baldiri, amb talent jove de primera categoria.

Com cada setmana també rebrem el nostre company Ireneu Castillo, altrament conegut com l'home curiós de la República. I no són sopranos, però també es fan escoltar, ja ho sabeu, les que signen l'espai de l'autoconeixement, la Diana i la Marina, el No t'ho creuràs. Dimarts, doncs, vigília de Sant Baldiri a la República Santboiana, amb grans arguments per deixar-vos acompanyar per nosaltres. I voleu ser? Som-hi, companyes! Som-hi, companys!

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible a producció, l'Àngel Rodríguez. Molt bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, Amadeu. Com estem?
0: Què tal? Bé, anar fent, mira, 16 graus als termòmetres d'aquí del barri Centre. El dia, doncs, comença a ser força simpaticot. Això sí, parcialment ennuvolat, però vaja, mira, ha canviat. Ara t'he dit 16, oi? Doncs ara hi ha 17. Despista't.
1: Mira, bona crònica, del temps.
0: Sí, sí. Va pujant, això, va pujant. No, home, més que res per donar aquí una mica de... De bon rotllo a la gent i de dir, ei, que comença la caloreta a poc a poc, eh?
1: Sí, ja va pujant les temperatures.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs també tenim en Joan Ramon Molero, ja ho sabeu, el nostre assessor en ciència i tecnologia, a més forma part del Consell de Savis d'avui. Molt bon dia, Joan Ramon.
2: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta.
0: Què tal? Com va tot per l'extraradi, Sant Boià? Tot correcte, tot al seu lloc,
2: tot
0: eh?
2: Tot correcte, sí.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Hi ha l'altre cantó del vidre, l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Molt bé, doncs va, posem a fila l'agulla, que avui crec que tenim un clàssicot. Quan dic clàssicot ja saps què vull dir, eh? Un clàssic
1: sí.
0: D'aquests de sempre.
1: Més de menys. Sí. És que tal dia com avui, l'any 1951, és a dir, 75 anys, va néixer el vocalista de Ramones, el Jeffrey Ross Heeman, que més conegut com Joey Ramon. I és que una de les veus més destacades del punk rock és per això que avui recordem amb una de les cançons més icòniques del grup de Nova York, Pet Sematary.
0: Molt bé, escoltem-lo.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs va, que ens hi posem amb el temps, el Daniel ens ho explica. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Tenim un dimarts molt més assolellat que no pas ahir, i és que malgrat la nuvolositat que tenim a hores d'ara a la línia de la costa, el sol s'imposarà i serà el gran protagonista de la jornada d'avui. La inestabilitat va marxant poc a poc i a partir de dimecres, amb molta més estabilitat atmosfèrica, el temps farà un salt important en quant a temperatures i cap a una situació de calor cada vegada més propera a l'estiu. Ens aixequem en 15 graus al centre del poble i la temperatura tendirà a pujar fins als 22 graus a les hores centrals del dia i amb vents de direcció de xaloc de cara a la tarda, de caràcter feble. De moment és tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: 14 minuts pràcticament passen de les 8 del matí. És el moment ara de la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem el dimarts recordant que a hores d'ara ja s'han retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir a la AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Recordem que en sentit sud la circulació ja s'ha reobert amb normalitat. En sentit nord, dels tres carrils disponibles només n'hi ha un d'obert amb 7 quilòmetres de retencions. Parlem ara també de les manifestacions del professorat que tot just fa uns instants tallant la C-17 a Montcada en els dos sentits de la marxa. També tenim altres incidències actives. Un accident a la A2 a l'altura de Cornellà de Llobregat que encara talla dos carrils de circulació en direcció Lleida. També tenim una avaria a la C-58 a Ripollet, que en sentit nord deixa un carril tallat i fins a 6 quilòmetres de retencions. L'entrada des del Llobregat encara continua amb molta lentitud des de Molins de Rei i Pallejà per la A2 i la B-23 en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs molt bon dia, Ferran. Recorda que demà és Sant Baldiri i aquí farem festa. Estàs convidadíssim a la festa major, vaja, al dia de Sant Baldiri. Aquí, Sant Boi, sigui com sigui, ens tornem a escoltar com a mínim dijous. És clar que sí. Gràcies, Ferran.
2: D'acord, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Repassem els rotatius de paper i algun fins i tot que no és de paper, que és digital. És el cas del diari Ara, Àngel, que avui el tenim de forma digital, eh?
3: Correcte, i el titular d'avui és del pacte de govern entre Esquerra, que valida els pressupostos d'Illa. El Consell Nacional dels Republicans dona llum verda a l'acord amb els socialistes que es presenten avui. Les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès desencallar els comptes. També veiem la fotografia del dia, és Junqueras i ja donant-se la mà i oficialitzant aquest acord. També ens parlen de Moreno Bonilla, vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional. També ens parlen de la preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo, de Shakira, que guanya la batalla a Hisenda, i per acabar de Fermín López, es fractura un os del peu. El jugador del Barça no anirà al Mundial.
2: Ens aturem un instant al punt avui. La fotografia de portada, com sempre, força alternativa i força diferent al que veiem en d'altres diaris. Eh? En aquest cas, perquè ens entenguem, és la façana de la residència londinenca del primer ministre Keir Starmer, aquella adreça tan coneguda i famosa, eh? El que diuen el 10 del Downing Street, eh? Doncs veiem la façana a la porta. I per què? Doncs perquè el titular fa així: supervivència en joc. La hecatomba laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenacen la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes. A més, en portada ens diuen que d'andalusos i de catalans, ho diuen d'aquesta manera, els pressupostos catalans no s'han desencallat fins a enllestida la campanya d'Andalusia, diu, per no molestar. Fina també ironia. Molt bé, ens anem cap al periòdico. En aquest cas el tens tu, Joan Ramon.
4: Foto de portada per unes avionetes fent de ferralla. Els aeroports acumulen 87 avions abandonats. Els aeròdroms espanyols han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de lustres a les seves instal·lacions. També ens parla d'Illa, que tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte, i Moreno confia a governar en solitari Andalusia davant dels seus resultats contundents, segons ells. També a la foto de portada dintre de la P tenim a Fermín, que passarà pel quiròfan per una fractura amb un dit del peu i es queda sense Mundial.
2: Molt bé, i finalment La Vanguardia, Àngel.
3: Doncs sí, el titular torna a ser com el diari Ara. La Governalitat a Catalunya i diu que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra arrenca el PSOE i el PSC, més recursos per a l'agència tributària, inversió per a la línia orbital i majoria catalana al consorci de la zona franca. També ens parlen, bueno, veiem la fotografia del dia, que és Alberto Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla celebrant ahir el triomf a Andalusia. Diu Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències. Diu Montero deixa l'escó al Congrés i assegura que es queda a Andalusia. I per altra banda, ens parlen de l'audiència que dona la raó a Shakira i recupera 600 milions d'Hisenda. I 60 milions d'Hisenda, perdó, 600 ja li agradaria. Diu, i per acabar, la Moncloa fa plegar el conseller delegat d'Indra.
2: Molt bé, ens pertoca de fer un repàs, també una ullada ràpida als esportius. I podem començar, per exemple, pel diari Esport, Joan Ramon.
4: Foto de portada per Fic, Juste i Laporta, amb una samarreta on posa Hansi Flick 2028. Tengo más hambre que nunca. A Proyecto Flick, que es veu la llum. També ens diu la Fermín, que es queda sense Mundial, i l'Arsenal, que està molt a prop de la Lliga i dona per fet l'adeu del Pep.
2: Molt bé, a l'esportiu hi veiem tres dirigents importants ara mateix al Futbol Club Barcelona. Un és el president electe, l'altre és el president en funcions i l'altre és l'entrenador del Barça. Diu, projecte Flick. El Barça oficialitza la renovació del contracte de l'entrenador fins al juny del 2028 amb un any més opcional. L'alemany, feliç d'allargar un viatge d'èxit i motivat per a ampliar la col·lecció de títols amb la Champions com a gran repte. El veiem subjectant una samarreta d'aquelles que es fan en commemoració doncs, d'això, d'una renovació de contracte, en aquest cas de 2028, un dorsal força alt, però és el dorsal de l'any que caducarà el seu contracte, diguéssim. També hi ha en Jan Laporta i el president actual del Barça en funcions. A més, ens expliquen que el Madrid es mou a la desesperada i aposta pel retorn de Mourinho, encara en clau blaugrana, cop dur per a Fermín, que es queda sense Mundial. En quant al Girona, Montilivi a basar en la final, perquè ja ho sabeu, el Girona necessita resoldre doncs, aquest partit, que serà pràcticament doncs, sí, una final per saber si se salva o no. En quant a l'Espanyol, la plantilla avala Manolo González, renovat amb la permanència, diguéssim. El motor també MotoGP, Àlex Márquez rep l'alta hospitalària un cop operat de la clavícula. I finalment, en quant a bàsquet, Pascual té decidit marxar. Ens anem cap al Mundo Deportivo, on pràcticament surten els mateixos protagonistes que l'esportiu, Àngel.
3: Sí, gairebé la mateixa fotografia que l'esport, és el Hansi Flick, el Laporta i el Rafa Juste, i el titular de Tengo más hambre, i referència a Flick, que ja està renovat fins al 2028. Hansi firmó su vínculo con el Barça hasta 2028, más otro año opcional con el sueño de la Champions muy presente. També ens parlen del caso Negreira, diu Hacienda concluye que los pagos no eren per a comprar àrbitros, i Fermín, que es trenca el peu i no estarà per al Mundial. També ens parlen, tenim una petita fotografia de Lewandowski al Camp Nou, un beso de despedida, i és que surt amb la seva dona donant-li un petó, el adiós de Robert Lewandowski deja un vacío tanto emocional como deportivo en el equipo. També ens parlen del Real Madrid, que acuerdo tal com Mourinho para dos temporadas, los Gunners, que guanyen 1-0 contra el Burnley i estan a un partit de ser campions de Lliga, i per acabar ens parlen de MotoGP, on los pilotos coinciden, el circuit és seguro.
2: Molt bé, doncs en principi, almenys pel que és la part oficiosa d'Hisienda, el cas Negreira està tancat, cerrado de un plomazo, que dirien a Madrid.
3: Correcte.
2: Tanmateix, coneixent segons quins personatges, això continuarà, per
3: exacte,
2: molt que digui Hisienda.
3: No, és sobre un dia mogut per Hisienda, perquè ja no només el cas Negreira, també la cantant Shakira recupera,
2: exacte,
3: 60 milions.
2: Sí, que diuen els inspectors d'Hisienda que no és cert del tot, és a dir, que no són 60, ni molt menys, que són molt menys, però que a més a més, que a més a més, encara està per veure la resolució del Tribunal Suprem.
3: Sí.
2: El que passa que sí, sí, la gent diuen que deia...
3: Potser deixa de perdre 60 milions en comptes de recuperar.
2: Ja t'ho diré, ja t'ho diré. Sigui com sigui, això, de manera oficial i entre cometes, el cas Negreira tancat. Almenys pel barcelonisme.
3: Correcte.
2: Veurem si el Florentino també ho dona per tancat.
3: No crec.
2: Ja ho veurem. Escolta'm, el Girona, això ho anem explicant aquests dies. Una finalíssima. Una finalíssima. Déu-n'hi-do.
3: Correcte. Té una gran jornada per davant. De fet, ja ho dèiem al principi de lliga, que el Girona no estava bé, que podria caure, si és veritat que donava la sensació de que hi haurien equips que estarien pitjor que el Girona, però equips com el Llevant, que en les últimes 3-4 jornades sempre ha puntuat o ha guanyat, pues han fet que el Girona estigui on estigui i l'últim partit sigui de vida o mort contra l'Elx.
2: Sí, senyor. El que passa que el factor camp a favor del Girona, que crec que és molt important en aquests casos, perquè tothom de Girona es volcarà a favor del seu equip, evidentment. Molt bé, veurem què és el que passa. Sigui com sigui, va, ens aturem, fem un recés tècnic, diguéssim, i amb un 3 i no res ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts. Fins ara mateix.

0: 45 anys amb tu.
1: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
2: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
3: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
4: I per què es necessita recollir sang?
3: Doncs perquè sempre em fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
5: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
6: I a quina hora hem de venir?
5: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
7: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Ràdio Sant Boi.
3: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Rutlles.
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
5: Trenta-dos minuts passen de les 8 del matí. Ens hi posem ràpidament, que avui és dimarts. Dimarts 19 de maig, vigília de Sant Baldiri. No és poca cosa. Sigui com sigui, ja tenim aquí el nostre Consell de Sàvia i Savis. En Joan Ramon Molero fa res uns instants ha marxat. L'hem tingut per aquí a la primera mitja hora. Ens ha ajudat a repassar els diaris, però per temes professionals ha hagut de marxar. Tanmateix, ens queda la resta, amb el bon sentit de la paraula, no la resta, sinó la resta de components. Mercè Guílez, molt bon dia, què tal estàs?
6: Bon dia, companys. Doncs molt bé, mira, encetant un nou dimarts.
5: Molt bé, fantàstic.
6: Molt bé, molt bé. Bon dia, companys, bon dia, oients, i a tots els casos.
5: Sí, clar, és que quan he dit això de la resta, ha quedat com dient el que queda, les engrunes.
6: Per això.
5: Les engrunes de tot plegat.
6: Per això ràiem.
5: No, d'engrunes...
6: T'entenem.
5: D'engrunes, res. Sense anar més lluny, tenim el Ricard Peris, que si té alguna cosa, no és cara d'engruna, precisament. Ricard Peris, molt bon dia.
7: És que sóc un tros d'engruna,
5: Què tal estàs?
7: Gran,
5: Sí, no, seria qualificat d'una altra manera, això.
7: Ja,
5: què tal estàs?
7: Bé, bon dia, Sant Boi, bon dia, Mercè.
5: Molt bé.
7: I bon dia, Àngel.
5: Àngel Rodríguez, que ens acompanya, evidentment, aquí davant dels micròfons també per explicar coses. Per cert, deixeu-me aprofitar una mica, tal i com vam fer amb les vostres companyes i companys d'ahir dilluns, una mica què, com ha anat aquesta festa major avançada, podríem dir, perquè de fet és demà, que és Sant Baldiri, Però vaja, la festa major dada i beneïda, amb el bon sentit de la paraula, perquè les diguéssim, tots els festejos, totes les activitats i tot plegat, doncs, van ser durant el cap de setmana, no? Amb bona música, amb moltes coses, castells, etc, etc. No sé si la vostra impressió, si em voleu dir com ha anat.
6: Bé, jo aquest any gaudir-la molt, donada la meva situació de caminar, no he pogut gaudir gaire, però sí que vaig anar només a un concert que estava ben col·locada, sí, que era el de la Seguretat Social.
7: Ai, mira, bé.
6: Mira, veus, jo penso que aquell vam anar quasi bé tots amb ull.
5: Un clàssic,
6: Un clàssic.
5: Un clàssic.
6: És el que vaig anar i després, bueno, pues, vaig estar veient des del balcó els correfocs.
5: Molt bé, això és fantàstic. Bé, no sé, Ricard, alguna cosa?
7: No, us dic que la veritat és que, bueno, ha estat una història molt assenyada. Molta gent al carrer.
6: Molta. I molta joventut.
7: Sí.
6: Ole,
8: és el que anava a dir.
6: Molta joventut.
8: M'han enfocat bé cap a la
6: joventut. Molt.
7: Sí, no, això vol dir que, bueno, que és una festa viva, que és una festa... Sí. Inclús sé que ha vingut gent de fora de Barcelona a gaudir d'alguns dels espectacles, el qual és... està molt bé.
6: I tant.
7: Perquè situa Sant Boi al mapa.
5: Molt bé.
7: I encoratjar que segueixin per aquest camí.
6: I tant que sí.
5: Molt bé, Àngel, no sé, alguna cosa a destacar o vaja, una mica com...
8: Bueno, sobretot
5: com pertoca, els concerts i...
8: Grans concerts.
5: Senyor.
8: I grans escenaris, també.
5: Grans escenaris.
8: Sí, que és veritat, per exemple, el Plaça d'Agricultura, podem dir que cada any ve ser la mateixa estructura, però sí que és cert que s'adapten bé. Vull dir, va un moment que va ploure bastant, i es van adaptar bé tots dins la carpa.
5: És veritat, eh?
8: Semblava que hi havia molta gent, però bueno.
5: Molt bé, fantàstic. Però res, que demà és Sant Baldiri, per tant és festa, encara, Ricard, et queda la missa d'ofici. I
7: ai,
5: per
7: em sembla tant... que tinc un compromís.
5: Bueno, no, home, jo t'explico, i no només això, sardanes i més coses. Escolteu-me, comencem per repassar l'actualitat. Ja ho sabeu, ahir ho explicàvem a les vostres companyes i companys una mica el calendari d'aquests pactes de governabilitat a Catalunya pels pressupostos. Doncs bé, ho dèiem i així es va anar fent i així s'està fent. Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra arrenca el PSOE i el PSC més recursos per a l'agència tributària, inversió per a la línia orbital, que diuen, i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Aquest Consorci de la Zona Franca, que ho dèiem, que des de 1915 oi, més o menys, doncs que funciona i que era governada majoritàriament des de Madrid. I això que és el Consorci de la Zona Franca, de Barcelona. Molt bé.
7: No tenen platja.
5: Bé, no, tema ports i tema tot això, eh? A veure, després de l'aval del Consell Nacional dels Republicans, que ja us ho dèiem que ahir doncs ho havien de xerrar entre ells, ja m'enteneu quan dic xerrar, debatre i aprovar, la validació final dels comptes queda en mans dels comuns, que demanen 650 milions més en habitatge. Alguna cosa sobre la formalització d'aquest acord? Avui, eh? Avui es farà l'acte al Palau de la Generalitat.
6: A veure, contents perquè tenim pressupostos, perquè des del 2003, com hem dit, moltes vegades estaven sense pressupostos. Però a mi el que m'ha cridat l'atenció és que Esquerra Republicana, que molt bé que hagin signat, però mireu, aquest tren orbital... Jo em vaig assabentar ahir, eh? Diu que és una proposta des de fa 20 anys.
5: Això és una proposta més que històrica.
6: Molts anys, eh?
5: Sí, tant.
6: Però ben bé per tot arreu on passava, que per aquest tren, quan Rodalies no funciona, que ja el tenim en marxa, i per aquest tren hagin signat, ja haguéssim pogut signar abans, no?
5: Home, hi han hagut ocasions, sí.
6: Hem tingut moltes ocasions i que...
5: Però potser no hi havia pressupostos, tampoc. No ho
6: bueno,
5: sé.
6: Aquesta és una altra història, Amadeu, sí, sí. Però que per un tren orbital, quan Rodalies encara ens funciona com ens funciona, bueno, em sembla molt bé, però jo no sé si el 2041 el veurem, això és com la Sagrada Família. No. Vull dir que contents perquè tenim pressupost, o tindrem pressupostos, perquè són molt necessaris, però bueno, s'hagués pogut fer abans?
7: Bé, jo donant-te molta raó amb el que estàs dient, Mercè, t'he de dir que és una excel·lent excusa per aprovar els pressupostos.
6: Exacte.
7: Una punyetera vegada.
6: Una punyetera vegada.
7: Ja està. Vull dir, tot el demés... Bé, a veure, també n'hi ha el concepte de fer que Catalunya no tingui la radialitat la qual se li acusa contínuament a Madrid, no? Però dit això, a mi em sembla una meravellosa excusa per tirar endavant uns pressupostos que el país necessitava o que necessitava amb molta urgència ja.
6: Totalment, totalment, eh?
5: Molt bé. Jo, si voleu, tot i que pot semblar una mica reiteratiu, però vaja, al final és informació que s'ha de saber, no sé si podríem fer l'esforç, jo crec que sí, de resumir molt, molt, molt, de manera molt resumida, diguéssim, aquests acords que al final són 5 pestanyes, perquè ens entenguem dins d'una carpeta, són 5 pestanyes, ho dic metafòricament parlant. La primera seria aquesta línia orbital ferroviària, que ja explicàvem que el govern i Esquerra doncs, han recuperat un projecte que de fet va sorgir el 2004 amb el primer tripartit. D'acord, l'Estat injectarà doncs, 5.200 milions al llarg de 15 anys en què es preveu el seu desenvolupament. Ens aturem un moment aquí perquè a mi, quan ja es parla a llarg termini 15 anys i que aniran injectant 5.200 milions, és clar, un no vol ser pessimista, però us pregunto quants cops s'ha dit injectarem no sé què i encara s'està demanant on són aquells calés. Perquè els llargs terminis, aquí quan no està tancat una cosa, Mercè, quan no està tancat i tancat vol dir aquí hi ha els calés al damunt de la taula, comencem a pencar.
6: Per això jo deia que són 15 anys que hem d'esperar aquest... Hi hauran peles, hi hauran calés. Quan tenim una vaga d'ensenyament que, encara està viva, més viva que mai, perquè ahir el temple de la Sagrada Família no va poder obrir. Molta gent li han tingut que tornar les peles de les entrades perquè va obrir 2 hores, gairebé 3 més tard. Mirem aquests mestres, seiem amb aquestes taules d'educació, de sanitat, de la vivenda. Són moltes coses.
5: És que al final et sento parlar i me n'adon que en realitat, fixa-t'hi, i res és nou.
6: Res.
5: És a dir, si tot el problemes... que es demana fa 20 anys que es va demanar, o 25, o... clar, aquest era el problema, no? Quan no sabem quina és la lletra petita. Tu tens 15 anys per fer això? O realment el termini i els calés hi són?
7: Els problemes socials són com les taques d'oli.
6: Sí,
7: que
6: cert.
7: Es van, conforme no les atures, es van fent cada vegada més grans. Amb el tema de l'ensenyament, a mi n'hi ha alguna senyal que em fa pensar que potser, segons com, s'està pixant una mica fora el test, però d'altra banda, a veure, no podem obviar que la població ha crescut, que ha crescut en complexitat, perquè tenim molts nens i nenes que venen d'altres cultures, que venen d'altres llocs, i que les aules també doncs estan saturades, probablement no n'hi hagi la quantitat suficient de docents que es necessita, i ja no tant només de docents, sinó de personal de suport.
6: Ah, això hem de dir. Integradors, psicopedagogs... és que
5: sí,
6: aquí
5: però això seria història. Una altra pestanya, ho dic. Però ho dic perquè anem a pams, diguéssim. Parlàvem de la línia orbital ferroviària, molt bé. Aquesta segona pestanya, podríem dir, per anomenar-la d'alguna manera, és la societat d'inversions, ja ho sabeu. La creació d'aquesta ENT, que al final ha de mirar, doncs, és un instrument, paritari per planificar i executar les inversions de l'Estat de Catalunya. És a dir, són els que han de dir això s'està fent o no s'està fent. Ja n'havíem parlat aquí, d'això de la societat d'inversions.
7: Bé, no, a veure, ara m'estava venint pel cap una de les paraules que sortirà amb el, probablement sortirà amb el paralògic d'avui, que es diu frau.
5: Ja, Déu-n'hi-do.
7: I quan a la societat en conjunt se li fa un frau darrere d'un altre, quan s'aproven quantitats que no venen, quan s'aproven polítiques que després no es desenvolupen, bueno, doncs passa el que passa, sí. El que tenim ara a sobre de la taula, vull dir, i a veure, la Mercè i jo estem mirant, ens mirem una mica la vida ja des d'un retrovisor, però sí. Aquí al costat tinc l'Àngel que no,
8: Jo també el que anava a dir és que venen aquests pressupostos signant ara després de vagues d'educació, de sanitat i de transport en menys de 3-4 mesos. Vull dir, jo crec que no podíem fer una altra cosa que firmar uns pressupostos ja. Si no, no, és que era inviable seguir.
5: Va, anem a, no, anava a dir, cap no, a la tercera pestanya perquè ens doni temps una mica de...
6: És com la hisenda catalana, vull dir que estarà molt bé, però és que es necessita una quantitat ingent de personal.
5: Clar,
6: que està pressupostat però que no hi són.
5: Però si tu crees aquesta ENT, ha de servir per alguna cosa, no només perquè sigui una veu més a protestar, i dic una més perquè ja n'hi ha moltes, i a més és una via que requereix l'aval del Consell de Ministres. Per tant, està per veure si la societat d'inversions tindrà la força factible, real, funcional, que imaginem que hauria de tindre. Perquè si no, és saps allò que es muntaven antigament, sí. Es muntaven com es deia allò, grups d'assessors per tot, per qualsevol cosa de, me ho sé jo.
7: A veure, el que passa és que el tema aquest de la hisenda seria fruit d'un pacte d'estat que no es donarà.
6: No.
7: De què estem parlant? D'una agència que si venen els amics de PP Vox... No, per, sisplau,
6: i amb els temps que entrem, amb els temps que entrem no la tindrem.
7: No siguem, exacte. No siguem... No, a veure... Jo diria que és una història carregada de bones intencions. I prou. Ara per ara.
5: Molt bé, ràpidament...
7: Tant de bo m'equivoqui, eh?
5: La tercera pestanya que diem nosaltres és la majoria el Consorci de la Zona Franca. Aquí sí que podem ser breus, perquè al final es tradueix en que el govern central, que ja ho sabeu que fins ara tenia controlava, vaja, el 100%, doncs passarà al 45%, i el 55% es repartirà entre la Generalitat, que tindrà un 40%, i l'Ajuntament de Barcelona, que tindrà un 15%. Aquí podem discutir moltes coses, podem dir que des de 1915 això no es feia, el que tu vulguis, però queda així de resumit, vaja... sempre és positiu, doncs, home, que tu controlis una mica més el teu port i la teva zona, doncs, més, no?, franca, diguéssim, i les aduanes i tot això.
7: Mentre no vinguin els del lío.
5: Gestió del litoral seria la quarta pota, la quarta pestanya, gestió del litoral. Les inclemències climàtiques afecten cada vegada més la costa catalana, ho estem veient, ho sabem, ho expliquen i ho anuncien des de fa temps, eh? Especialment al Maresme, per on passa l'R1 i les Terres de l'Ebre. Amb això la Generalitat vol assumir l'ordenació del sistema costaner. Ja es va fer per part del traspàs el 2008. En Ricard i un servidor, darrerament, per qüestions personals, hem passat força per aquest litoral del Maresme,
7: sí.
5: I ens n'adonem, cada cop que hi passem, ens n'adonem de... Evidentment, ara ja no es pot tirar enrere, però que mal fet que està que el tren passi a tocar la sorra de la platja, i ara com ho arregles? Això és impossible.
7: És impossible.
5: Si no ve algú que no sigui milionari, no que sigui multimilionari i digui, tinc ganes d'ajudar-vos.
7: No, n'hi ha idees peregrines, al meu entendre, com és fer un túnel sota mar. Jo no sé.
5: Sí, no. El de la Mànega també. No.
7: I recordo que la darrera vegada que vam passar per allà, Madeu, sí. Recordo que pensàvem que, o sigui, anàvem fent una mica de... ens anàvem rient una miqueta
5: sí,
7: de la gent que té les cases, els pisos i els negocis més enllà de la carretera, no? En fi, al voltant de la carretera
5: nacional. Clar, perquè nacional, és primera línia de mar i en carrer...
7: Primeríssima línia de mar.
5: Carretera,
7: des de poc podran tren, pescar des del balcó.
5: I platja. No, però és que sembla una hamburguesa d'aquesta de diversos gustos, no? Perquè és veritat o no?
7: Sí.
5: Primera línia, carretera, tren
7: i aigua.
5: I platja. Però és
7: no,
5: que
7: platja, la... no, aigua.
5: No, aigua. Clar, és que la platja cada cop queda més reduïda.
7: Sí, sí.
5: És que quasi tindrà senyors amb un cubell venent sorra i, sí. I 20 euros el cubell de sorra.
6: Sí, és cert.
5: No sé com dir-ho.
7: Bé, és un repte.
5: Difícil tot,
7: És tot un repte.
6: És un repte perquè el tren de la costa que es deia s'ha quedat costa a costa. Exacte. Vull dir, pots estar al tren i anar pescant, com tu deies, o estar al teu balcó i pescar.
5: Compte que el Garraf, més o menys, en alguns llocs està passant el mateix amb el tren. És a dir,
6: el túnel ara està aturat, la R3...
5: Clar.
6: Sud, perquè s'està reparant el túnel del Garraf.
5: Cada cop tens l'aigua més a prop.
6: Clar.
5: Molt bé, i aquesta cinquena pestanya va. El reforç de la Hisenda Catalana, l'Agència Tributària de Catalunya, doncs comptarà amb un contracte programa específic per dotar-se en 3 anys dels mitjans humans i tècnics necessaris per poder assumir la gestió de l'IRPF. La inversió pujarà a 527 milions. Vèiem que quan en un moment determinat més o menys es podia avançar en aquesta direcció, llavors resultava que les catalanes i els catalans no teníem suficient mà d'obra per poder-ho fer, per poder-ho gestionar.
7: No estic d'acord.
5: No, jo et dic el que va passar en el seu moment.
7: Sí, però no, a veure, n'hi ha gent suficient. I n'hi ha gent suficient que està treballant a la hisenda pública espanyola aquí a Catalunya. I l'únic que se'ls ha de fer veure és de que tindran els mateixos drets sense cap tipus de recança. Vull dir, per tant, jo penso que ja tenim la gent. I escolta'm, qui vulgui fer les maletes i marxar, doncs és molt lliure, no?, de demanar una destinació a altres llocs. Vull dir, aleshores és veurà què es fa, però el que s'ha de fer és integrar tot aquest personal, a veure, assegurant que tindran els mateixos drets i obligacions.
6: Sí, perquè aquesta gent ara ja hi viuen aquí, perquè per exemple, els maquinistes de Renfe et diuen que no volen venir, mateix, però que no volen venir perquè Catalunya és més car, per exemple, que si viuen a Múrcia.
5: Bueno, fins aquí totalment d'acord.
7: T'ho diuen així mateix.
6: Sí.
7: I no només els maquinistes, les infermeres...
6: Qualsevol. Clar, viure a Catalunya aquí és una despesa més grossa que d'on venen, però si això regularitza, doncs bueno, això s'acaba.
5: Però, esclar, és que el problema... A veure, problema... jo no sé si era un problema o no, però és que al final no és només transformar, Àngel, no és transformar els que ja són empleats de la hisenda pública amb la hisenda del que seria la per portar la IRPF de la Generalitat, sinó que és ampliar plantilla. I t'estan dient 500 milions. Això vol dir oficines i empleats.
8: Sí, correcte, però si el cost de vida s'ha elevat...
5: Clar. Al final...
8: ja a mi em poden vendre que està molt bé arreu, però si a mi no m'arriba el sou per viure, per tindre
5: perquè és més
8: casa,
5: car, perquè allò que dèiem, no?
8: Jo no aniré, és lògic entendre aquests ferrover, aquests maquinistes que
5: cas maquinistes, d'acord, administratives, administratius, experts en hisenda...
8: Clar, només persones que potser viuen aquí des de tota la vida, que sí que han fet vida aquí, es quedarien, però si vens de fora...
5: Molt bé. Aquestes són les cinc pestanyes. Cinc pestanyes ho hem dit nosaltres perquè ens entenguem. Són els cinc punts que se centra tota aquesta negociació. Hi ha d'altres coses. Hi ha d'altres coses, també en política. En aquest cas, ja ho sabeu, perquè des d'ahir que ho anem explicant, Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències. Montero deixa l'escó al Congrés i assegura que es queda a Andalusia. El Moreno confia a governar perquè ell diu que el seu resultat és contundent. Jo sempre dic, home, contundent seria si no necessitessis els altres.
8: És contundent, ell, però no absolut.
5: Clar,
6: exacte.
5: Però ell va dient que no... Sí, ben vist. Va dient que no els necessita. I penses, si no els necessita, qui li donarà el suport en segons quins moments?
8: Correcte.
6: O Vox s'estén a la votació o necessita clar. Vox.
7: Ni més ni menys.
5: O comences a fer polítiques que els nacionalistes andalusos o socialistes li estigui bé allò en concret. Allò en concret que estàs planificant, o aquella llei, o aquell, no? O aquell moviment, o el que sigui. Perquè, si no els contentes, no et votaran a favor, precisament.
6: Falten dos escons,
7: no votaran,
6: ho miris com ho miris.
7: No el votaran a favor. Hem vist el que ha passat a Extremadura, ja hem vist el que ha passat a l'Aragó. Van baixar els pantalons i ja vinga, som-hi. I clar, tu què vols, el seient?
5: Molt bé.
7: Doncs, és el preu, i ja està.
5: Molt bé, a propòsit, en quant al conflicte sindical educació, avui es presentarà l'oferta dels docents en una altra jornada de vaga. Recordeu, les vagues que no... han estat, bueno, vaja, que no s'han aturat, han estat protagonistes tots aquests dies. Doncs avui se'ls presentarà una oferta, una nova oferta. Heu parlat alguna cosa sobre això, heu explicat alguna cosa, no sé si us hi voleu aturar un altre cop, però vaja.
6: A veure, mentre la consellera d'Educació no se senti amb els sindicats, això no s'aturarà, perquè ara, bueno, doncs estan forts. Els mestres han dit fins aquí, i avui tocava el Vallès, penso, perquè Sabadell també avui estava de vaga.
7: Maresme i Vallès.
6: Sí. Exacte, Maresme i Vallès. Bueno, alguna cosa hem de fer, perquè portem ja quasi bé dos mesos amb vagues i vagues intermitents.
8: Correcte. De fet, un grup de 200 docents és la que està tallant la C-17, que ja parlàvem avui al matí, amb un Cadir Aixac, i això que ha estat aquest dimarts, li toca al Maresme i Vallès, va fer aquestes vagues. I de fet, al minut a minut ja ho anirem actualitzant, però de moment està així.
6: I hem de pensar que tenim les paus, la selectivitat a un pas, eh?
8: Correcte.
6: Aquests nanos, després ens queixem que tenim la nota més baixa de l'estat espanyol.
5: Sí, no, i d'Europa.
6: I vull dir que...
5: Molt bé, escolteu-me una cosa. A propòsit, això que dèiem del conflicte sindical no té res que veure, precisament és el contrari d'un sindicat, en el bon sentit també. En Sánchez Llibre, proclamat president de Foment per un tercer mandat fins al 2030. Vaja, jo crec que està més que consolidat el que Sánchez Llibre doncs ha representat per l'empresa catalana. Té un perfil molt concret, molt determinant. Ha estat un home, en certa manera, s'ha dit, dialogant sempre i sempre assegut davant de qui se li ha demanat, i ha estat un perfil, podríem dir, força dialogable, força, jo no diria ni generós ni... Però què us sembla, doncs, que continuï en Sánchez Llibre, que al final és això, és un clàssic ja de l'empresariat català i que sempre ha estat darrere de tot, temes aeroports, temes inversions, temes etcètera, etcètera, etcètera.
7: Bé, jo diria que és el que es podia esperar, és coherent amb unes polítiques que s'han fet. Ara m'estava passant pel cap, no?, allò de parlem-ne. No. Però... és el que hi ha, no?
5: Però us sembla un
7: sí, és que un altre
5: un, no. Un perfil que al final ha convingut a tothom, és a dir, tant els governs com, mira, m'arrisco a dir fins i tot els mateixos sindicats, però que al final ha convingut a tothom, el seu perfil, el seu, la seva manera, ja ho sabeu, doncs, ara no...
7: És un perfil amable.
5: No.
7: El qual no vol dir...
5: No barrejarem les coses, sabeu que el seu germà formava part, doncs, d'un partit més nacionalista, sí. De dretes, sí. Això sí que una altra cosa. Sabem que ell, doncs, bueno, ha mantingut sempre el mateix discurs, sí. Obert, no, sempre ha estat disposat a seure, però vaja... ell ha defensat el que ha de defensar, que en aquest cas és l'empresariat.
6: I és la patronal.
5: Sí,
6: és sí. Un talent, si tu vols, dialogant, vale? És un talent amable, però que és el que tu deies.
7: Dur en el fons.
6: Dur en el fons.
5: Però és que això passa amb els sindicats també,
7: veure,
5: al final.
7: A veure. Gran culpa dels no avenços o dels retrassos, de la indústria, de la ciència, té molt a veure amb els anàlisis capitalistes que fan les patronals. Vull dir, perdoneu-me, però diguem-ne que d'alguna manera és el reflex de la patronal a nivell espanyol, com deia la Mercè, més dialogant, més que sembla que t'escolta, però...
6: Sí, que té un tarannà més obert, però que a l'hora de dir no, també han sigut... Però clar, és que defensa a tot l'empresariat.
7: És a dir, la meva reflexió té molt a veure amb que s'ha fet molta política extractiva a nivell financer i molt poca política a nivell industrial.
6: Sí,
7: I les patronals, a mi que em perdonin, però tenen molta culpa a veure d'això.
6: Si et dones compte, en primera línia, Oliu... president de la Caixa, de CaixaBank, estaven tots els bancs catalans,
7: Sí, vull dir que... S'ha fet molta política financera, vull dir, s'ha perdut molt teixit industrial.
6: Totalment.
7: I això és culpa de qui? Probablement de les
5: patronals. Jo si us deia que era un perfil que al final convenia a tothom, és perquè és un perfil també amb un discurs, aquest home que sempre ha tingut aquest toc de empresa, però empresa catalana, sempre, sí, sempre aquest accent de... empresa, sí, però empresa catalana. I al final, sense anar més lluny, va aprofitar precisament ahir en aquest acte, no?, de ratificació, per beneir l'acord entre el PSC i Esquerra pels pressupostos, no? És a dir, que sempre ha estat present en la política de primera línia,
7: sí,
5: vull dir que no ens enganyem.
7: Sí, però és que tornem al que estàvem parlant abans, Amadeu, vull dir,
5: sí.
7: És que o teníem pressupostos o teníem un desastre còsmic a les portes.
5: Que jo només volia, només us volia plantejar això, o sigui, aquest perfil és un perfil que no es dona en altres geografies, tampoc, un perfil molt concret.
6: És un tarannà bo per poder dialogar.
5: Per això et dic que al final convenia a tothom, no ho sé, o no. Sí, fem una cosa, ens anem cap als informatius i si voleu després ho acabeu d'explicar. Fins ara mateix. 3CAT Info.

0: En punt, és 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, i actualitzem la situació primer parlant de les incidències provocades per aquesta nova jornada de manifestacions dels docents. En aquests moments la carretera C-17 a Montcada i Reixac, que es troba ja reoberta, recordem que havia estat tallada en tots els sentits de la marxa per una manifestació. Tot i això, precaució encara en aquest punt perquè hi ha retencions, i el que ara es trobaria tallada és la Nacional 2 a Premià de Mar, en tots dos sentits de la marxa, també per una manifestació de docents. Es segueixen les complicacions a l'AP7, a Santa Margarida i als Monjos, sentit nord, i a prop de 10 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert, i també a l'AP7 a Barberà, sentit nord, un carril tallat per una avaria.
0: Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord pels pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte, que ja fa mesos que dure. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada de líder xinès amb Donald Trump. L'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Trump ha anunciat que aturi un atac avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. L'exèrcit d'Israel manté retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals a la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa. I camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent.
2: Esports.
0: Montserrat Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd al Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescissió per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo, Sabadell, Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
0: Aquest matí s'aniran imposant les grans clarianes i el sol, sobretot a la meitat oest i sud del país, amb un ascens de les temperatures. Es mantindrà el cel variable a les comarques de Girona i Pirineus, on a la tarda repetiran alguns xàfecs més puntuals i menys intensos.
4: Trescat Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
6: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
7: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
8: Nou minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb la Mercè Quiled i el Ricard Peris. Avui el nostre consell de sàvia savi dels dimarts, ja ho sabeu, vigília de Sant Baldiri. També, si escau, en parlarem. Ho hem deixat més o menys amb la reelecció d'en Sánchez Llibre com a president de Foment. En un tercer ja mandat, l'home té recorregut i té historial, que diuen. No sé si volíeu perfilar alguna cosa o ho deixem aquí. Al final, doncs, és, no hi ha més, tampoc, és el que hi ha. I ell, insisteixo, ahir en la proclamació d'aquest tercer mandat, doncs va beneir, enteneu-me les paraules, va beneir aquest pacte entre el PSC i Esquerra.
9: És que el contrari hagués estat un desastre còsmic. Jo insisteixo, vull dir, és que necessitàvem, com a país, necessitàvem tenir... Perquè al cap i a la fi els pressupostos què són? És una guia.
10: Exacte.
9: És una guia i són unes declaracions d'intencions que es portaran a terme o no.
8: Bueno, més que una guia, jo diria una eina per fer, per materialitzar el que tu has posat al damunt de la taula i necessites per governar, gestionar, sí, doncs, un país dia a dia.
10: Perquè el país vagi tirant cada dia. I, a més, el programa que portava el senyor Illa necessita aquests pressupostos.
8: Clar.
9: Però, diguem-ne, jo torno a dir, aquesta és una aposta de futur que tant de bo tiri endavant, Vull dir, però perquè les perspectives més enllà del 2027, jo, perdoneu-me, però no les tinc clares.
10: Jo tampoc. Jo tampoc, I menys ara que hem vist que torna la reelecció del PP a Andalusia, amb tot el que ha passat dels cribatges, de... Bueno, jo també ho veig magre, del 27 endavant.
9: No, i dins de no re començarem una altra vegada a sentir lo de los putos catalanes.
10: Sí.
9: Vull dir que sempre està igual.
8: A propòsit, dins d'aquesta guia que diu el Peris, dins d'aquesta guia, doncs, home, també hi entra, evidentment, l'habitatge, que ja ho sabeu que s'arrossega des de fa tant i tant de temps. Doncs, a propòsit d'això, unes dades que no són noves, és que ja ho sabem i, si no, ja ens ho pensàvem. La demanda de pisos de protecció oficial a Barcelona, per exemple, a la ciutat comtal, creix un 63% en 5 anys. Poden ser xifres astronòmiques, però ja ens ho pensàvem i ho sospitàvem i ho sabíem, no?, al final.
9: A veure, no es fan polítiques de territori. No es milloren les comunicacions a internet, no es facilita...
10: El transport.
9: El transport. I aleshores, què fa? La gent ve a Barcelona, ve a Lleida, ve a Girona o ve a Tarragona.
10: Clar.
9: O a Reus. Però, clar, vull dir, aleshores què passa? Que creix la demanda exponencial de vivenda. I, a veure, qui més qui menys té fills, no? I, per tant, aquells fills, un moment o altre, els hauràs de fotre fora a casa, ja. Vull dir, tenen lloc on anar? No. Per tant, no es casen, no tenen fills, no... Bueno.
8: Home, suposo jo que si va creixent tal i com dèiem precisament aquesta temporada, ho explicàvem amb dades, va creixent la demanda de pisos fora de l'extraradi barceloní amb ciutats, a veure, que no és nou, Sabadell, Terrassa, les grans ciutats sempre han estat, doncs, evidentment, han anat rebent gent, no? Han estat llocs d'acollida per nova gent que venien fins i tot de Barcelona, però que s'hi afegeixen ciutats que abans eren més llunyanes i avui en dia les distàncies es retallen amb el sentit també metafòric, però és així, Manresa, Igualada, etc. Clar, perquè funcioni això, perquè no hi haguin tants problemes, perquè al final la gent hi ha d'anar a aquests llocs, que està creixent també el preu dels pisos a aquests llocs, evidentment necessites trens i necessites infraestructures perquè la gent es mogui i la gent puguin anar a treballar a Barcelona on calgui.
9: No te'n vagis a Manresa, queda't aquí a casa
8: nostra. És un exemple.
9: I vés a buscar un pis de lloguer. Aquí, sí,
8: a Sant Boi.
10: A Sant Boi no en trobaràs ni pisos de lloguer i compra't un pis. No baixa cap de 380.000 euros,
8: clar,
10: i de dues habitacions.
8: No, però jo ja us posava l'exemple d'aquestes ciutats que fa uns anys poca gent es plantejava de dir, si tinc la meva feina a Barcelona, home, a Manresa no hi aniré a viure, doncs ara ja fa temps que això és així, per no dir el contrari, que manresanes i manresans que treballen a Barcelona, un fotimer. I això està clar.
10: I tant.
9: Però és que tornem a, perquè és un peix que es mossega la cua, Amadeu. Si tu no fas política pública, vull dir, a tots els nivells, entre ells la vivenda pública, si tu ho deixes en mans del mercat, el mercat, que és el que fa, guanyar diners.
10: Sí.
8: Aprofitar-se de qualsevol...
9: Com bé deia la Mercè, un ridícul pis de dues habitacions t'està costant gairebé 400.000 euros.
10: Sí,
9: aquí a Sant Boi.
10: Qui es pot demanar una hipoteca? Ja no, de 300.000 euros. És que han de guanyar molts cèntims la parella. I ja no et dic sol,
9: No, i després
10: és impossible.
9: Has de tenir fills, i has de pagar el que sigui, i has de... A veure...
8: El tema també de... Ho havíem parlat aquí de rehabilitar, de reconvertir els locals comercials en vivendes, obtenir, evidentment, seguint les regles del joc i la normativa, però obtenir la cèl·lula d'habitabilitat a llocs que fins ara no ens ho haguéssim pensat mai, doncs això comença a ser més normal i caldria potser fer-ho més, perquè jo recordo molts barris, molts carrers, on hi ha molts locals tancats des de fa anys, tancats...
9: Sí.
8: Perquè una cosa és la idea que pretenia el constructor i l'altra és el que després la ciutadania et marca. La ciutadania et diu, això serà una zona comercial o no? Això és com l'atzar, Vull dir, és una ruleta que no saps si et sortirà bé la idea que tu tenies.
9: Sí, però d'alguna banda també està la llei per protegir o intentar protegir a la gent. Quants d'aquests locals tindrien o tenen les condicions per no ser considerats com a infravivendes.
8: Clar, clar, clar.
9: Vull dir, a veure...
8: No, això és el que jo et dic, que per la normativa...
9: Que tu tinguis un local de 50 metres quadrats o 60 sense sortida de pati, sense sortida de fums, etcètera, etcètera, i vulguis fer-li una vivenda, doncs la veritat no es pot.
8: No, està claríssim. No, per això jo et deia, seguint la normativa i obtenint la cèl·lula d'habitabilitat.
9: Sí, tu saps el que valen ja aquests locals?
8: Sí, home, esclar.
9: Que s'estan habitant...
8: Perquè tu mateix has dit allò de que l'oferta i la demanda és la que mou el mercat.
9: Que ja són infrahabitatges, que ja ho són.
10: I a casa nostra en tenim molts,
9: I encara aquí a Sant Boi encara es vigila força, Però, per exemple, ves a Barcelona i...
10: Mira, al teu barri, Sants, s'han fet habitatges... A locals que eren botiguetes que només tenen la sortida al carrer i veuen la llum només de la porta del carrer perquè no hi havia finestra.
8: És així. Bé,
9: per tant, anem al tanto. A veure, és que el que es necessita són polítiques actives i això em ve a reflexionar sobre, per exemple, habitatges per gent gran. Quants habitants de Sant Boi, poso per cas, només de Sant Boi, que tenen pisos dels anys 60, dels anys 70, etcètera...
10: 80 i 90, 80, és igual.
9: 90 metres quadrats, no sé què, tal, vull dir que són vidus o vídues, la majoria vídues, ja ho deixo caure aquí, també. I, sí, això de vegades la mort és
10: més vídues, evidentment, que vídues.
9: Sí, bueno, anava, és igual. Quantes d'aquestes persones canviarien amb tota la... molt còmodament al seu habitatge per un de protecció, bueno,
10: un pis amb assistència.
9: On tu pots socialitzar molt més, etcètera, pues, i que l'assumpte sigui molt més dominable. A canvi de què? A canvi de que deixes el teu pis, per exemple, deixes el teu pis a una empresa pública, amb P majúscula, no a construccions, no sé què, vivent, o sigui, una empresa pública, i aquesta empresa pública amb aquell lloguer et subvenciona l'altre. Quants habitatges quedarien a disposició?
10: I tant.
9: De parelles joves.
10: I tant. I tant.
8: Molt bé, escolteu-me.
9: Estem parlant de lloguer social.
10: Sí, i tant.
8: A veure, que tampoc anava per aquí la cosa, però que al final ho hem explicat o ho hem posat al damunt de la taula perquè una cosa porta a l'altra, però vaja, que és el problema de l'habitatge, el problema número en aquests moments com a preocupació ciutadana i el que doncs fa més temps que hi ha aquest debat, que no sé si ens en sortirem o no, però que li donem voltes. Molt bé, escolteu-me, a propòsit, abans de passar ja a altres coses, una banalitat potser per alguns, si no per la majoria, és una banalitat, però al final potser hi ha un rerefons que no és tan banal i al final forma part dels titulars de qualsevol mitjà de comunicació avui, ara mateix. I ja ho sabeu, l'Audiència Nacional ha donat la raó a la cantant Shakira en el seu litigi del 2011 amb Hisenda, amb Hisenda espanyola, i podrà recuperar 60 milions d'euros que li reclamaven. A veure, en primer lloc, jo he vist les declaracions d'un inspector d'Hisenda, però no un inspector, sinó dels que estan al capdamunt de tot, i et diuen, no és cert, ni se li tornarà això, ni és cert que hagi perdut Hisenda, perquè ella mateixa, hi ha imatges, reconeix un frau en el seu moment, i a més, que sapigueu que encara queda doncs anar al Suprem per part d'Hisenda i reclamar que això no és així. A banda de tot això, un no serà mal pensat i segurament no té res a veure una cosa amb l'altra, però tot aquest drama de la Shakira, fiscalment parlant, comença a canviar en el moment que comença a fer inversions importants a Madrid en temes d'espectacles que seran de manera regular, formaran part de la noche madrileña, ja m'enteneu, amb el bon sentit de la paraula. Sisplau, expliqueu-m'ho.
10: Pues mira, tu ho has dit. Primera, tornant als 50, aquests 55-60 milions no serien, jo també hi sentia amb un inspector d'Hisenda que deia que serien 27.
8: Si es queia.
10: Cuida, compte. Perquè, compte. Com tu ben deies també, ella va reconèixer un frau fiscal del 2012 al 2014, que sí que vivia perquè ja estava amb el Piqué, vale? Si es cau. I completament d'acord, perquè la senyora Ayuso li ha signat un contracte blindat amb ella i amb uns altres, a Madrid i a Marbella, vale? Milionari, o potser bilionari.
8: Sí, sí.
10: Quina casualitat que ara hagi guanyat Hisenda. O sigui, ell hagi guanyat aquesta demanda. Ojo,
8: que aquí no estem fent teoria de la conspiració.
10: No, però
8: només estem dient que es donen unes casualitats.
10: Unes casualitats.
8: Aquella persona que era la dona del Piqué, aquell jugador del Barça catalanista, que ara resulta doncs que ja no és la dona i que no està tan contenta amb el Piqué i que, etcètera, fa inversions a no sé on.
10: No és
8: teoria de la conspiració.
10: No, crida l'atenció. Ho deixem aquí. Bueno, ens crida l'atenció, que potser pues no és així, però bueno, et dona que pensar. Et dona que pensar. I com tu ben deies, encara queda el Suprem. Ja veurem si li tornaran o no li tornaran.
8: Alguna cosa sobre això, Ricard?
9: Bé, a veure, Shakira és la figura, i no crec que el cervell, penso que és la figura representant d'una corporació empresarial potent, a més, no?
8: Que és una marca ja,
10: Sí, sí,
8: molt
10: sí
8: bon
10: és
8: sentit.
10: Una marca, i tant.
8: Amb el bon sentit de la paraula.
9: Com ara estava explicant la Mercè, molt bé, doncs ha arribat a un acord que farà que la postura d'Hisenda, diguem-ne, suavitzi.
10: Suavitzi, diguem-ho així, d'aquesta manera.
9: i que n'hi hagi, doncs, un, bueno, pues un traspàs de coses, no? Vull dir que...
8: Clar, és que et fa rumiar tot això. Bueno,
9: però que aquesta és la constatació de que a vegades, o sigui, Hisenda no té tota la raó. Mm-hmm. Bé, quants de... No sé, jo conec gent que ha hagut de fer mans i mànigues per temes de 200 euros, de 150. Sí, sí. Pues ja no...
10: I que has tingut que fer una complementària perquè...
9: I tant, sí.
8: No? Bueno, i després també això que ja deia, que potser és banal però no és tan banal, perquè et fa reflexionar moltes coses. Una persona amb calés fa recursos i pot acabar guanyant. Una persona, doncs, que no en té tants de calés, per no dir que no en té, quan li cau alguna cosa així estranya, el gestor acaba dient paga, que si no això ho allargarem massa.
10: Efectivament, quants no? Autònoms clar, els hi diu el gestor, clar, mira, paga i oblida tant d'aquesta història. Sí.
8: I això et fa pensar.
9: A on ha fet l'apanyo?
8: No sé. Molt bé.
9: D'on ha salit del lío?
8: Pues és... Molt bé. Dit això, no sé si voleu fer el paraulògic a 6 minuts ni això per arribar a 2:15. Expliqueu-m'ho. Va, que farem el matís futboler també, encara que sigui molt ràpid. Va, el paraulògic d'aquesta setmana, la lletra en vermella que no s'ha de deixar mai...
9: Amb la R...
8: Vull dir que s'ha d'utilitzar sempre en qualsevol paraula.
9: Amb
8: la R en vermell.
9: De raons.
8: Raons, no te'n falten.
9: Tenim la O, la F, la U, la N i la A.
8: Molt bé.
9: Parlàvem de fures.
10: Exacte, parlàvem de fures. Parlava un nom molt maco que ara es posen a les nenes.
8: Sí?
10: La Nora.
8: Molt bé.
10: Bueno, tenim... Com deia abans el Ricard, el fraud.
9: Exacte.
10: I, bueno, deixem anar un tuti...
9: Sí.
10: Ufanó.
9: Sí,
8: carai. Ara això ha estat com una perla, un regal. Un regal
9: tenim pressupostos que serà com el far
10: que ens il·lumina.
8: Per tots aquells que fan el paraulògic. Un regal pels paraulògics addictes, digue-li d'aquesta manera.
9: I anirem al forn a buscar pa.
8: Sí, però ho deixarem aquí, eh? No

0: més guanyar la Champions. Vàrem veure com s'acomiadava en Lewandowski, algú doncs, que home, ha demostrat un compromís amb el Futbol Club Barcelona i fins i tot amb motius econòmics, que es va rebaixar el salari con tal de poder continuar. Va vindre en un moment en què no volia vindre absolutament ningú, i això sí, se n'ha pogut anar sense clàusula, perquè, home, què menys que això, no? Ja. Ho dic per una mica situar tot plegat. El Girona, que se la juga finalíssima, la que l'equip de gironí doncs haurà d'enfrontar per saber si es queda o no es queda a primera divisió. L'Espanyol, que ja ho té arreglat, i què més? Doncs a propòsit, en Guardiola, que diu que deixa el seu Manchester, i dic el seu Manchester perquè, home, és l'equip en el que ha tingut més recorregut, ha guanyat forces Premiers i a més també una Champions, i bé, i al final poca cosa més. Sí, en Fermín, el jove jugador del Barça, jugador important aquesta temporada, doncs es queda sense el seu primer mundial doncs per un problema
1: al peu.
2: És allò amb el peu.
0: No ho sé, si voleu afegir alguna cosa.
3: A veure, jo vaig veure l'acomiadament del Lewandowski, sí. Sincerament va ser emocionant.
0: I tant.
3: Va ser emocionant. I com tu ben deies, quan va arribar el Lewandowski, jo mateixa vaig dir, aquest senyor ja és molt gran. I mira, i ves per on, ha sigut una peça clau per al vestidor del bar. Jo penso que era la persona que posava el seny amb tot el jovent i tots els nanos que n'hi ha.
0: Segurament. Jo crec que la canalla jove, jo crec que el veien com una llegenda dins, sí, del vestuari, de dir, home, aquest home ha guanyat Champions.
3: I tant.
0: Estem parlant que amb una edat molt més avançada que ells, clar, en comparació, però al final Lewandowski és jove, 38 anys, no? Vull dir, al final és una persona jove, però en el futbol, doncs, evidentment, ja no tant. Però, compte, estàs parlant d'un dels màxims golejadors, si també fas la relació de tants partits jugats, tants gols marcats.
3: Sí, sí.
0: El segon any va fer una animalada de gols i va treure el Barça d'aquella mena de pols de pessimisme i de que no sabies cap a on anàvem. I ell se la va jugar i va dir, jo vull jugar amb el Futbol Club Barcelona.
2: És un jugador que l'àrea intimida, un jugador que és resolutiu.
0: Però ell mateix sap doncs que hi ha arribat el moment.
2: A mi hi ha una cosa que m'agrada molt d'ell, que ha sabut ser la figura sense que aquesta figura eclipsi a ningú. Ha estat una figura discreta,
3: sí,
2: i efectiva,
3: sí.
2: I la veritat és que penso que se li ha d'agrair molt les seves, sí, actituds, eh? Com tu bé deies, l'haver acceptat una rebaixa de sou per quedar-se, vull dir, i que l'home l'altre dia ho va dir, que està content.
0: De fet, la família no marxa, ell farà l'operació que ha de fer, perquè si els àrabs doncs et donen aquesta morterada, sí, de calés, doncs els has d'aprofitar, tenint en compte l'edat que tens, i a continuar, que no és poca cosa. D'acord?
2: I en quant a Fermín, doncs, a veure, desitjar-li que un proper mundial, és jove.
3: És molt jove.
2: I bueno, ha estat una realment mala sort, però si no es pot, no es pot, vull dir, no cal donar-li...
0: No, això fa molt de mal, amb una persona jove, amb una il·lusió que tenia, sí, fa molt de mal. Veurem, també en parlarem del Mundial, de com anirà enguany, un Mundial repartit en tres països diferents, i on Estats Units serà la mare dels ous, digue-li. No, ho dic perquè compte que venen molts jugadors de fora, i la policia d'immigració d'Estats Units no s'està de res. Haurà moviments, segur. Déu-n'hi-do amb el Trump. Mira, avui no havia sortit, doncs al final ha tret el nas, Sí, no, perquè ell ha fet algunes amenaces i algunes coses, i ha dit segons què, i bueno, en fi. Molt bé.
2: El que no sé és com ningú té ganes d'anar als Estats Units a jugar.
0: Sí.
2: La veritat, sincerament.
0: Està repartida la cosa entre Mèxic, Canadà, Estats Units, etc. Sí. Molt bé, escolteu-me, Mercè i Ricard, que vagi molt bé, que tingueu demà un Sant Baldiri fantàstic i clamorós, digue-li d'aquesta manera. A propòsit, ara ens hi posarem amb l'espai de l'entrevista, i crec que gaudirem molt perquè tenim tenim aquí una mezzosoprano, sambuiana de primer ordre, que ens

0: explicarà moltes coses, una bona música, una bona cantant d'òpera, digue-li d'aquesta manera, és la Jana Coromines, que aviat estarà davant dels nostres micròfons. Vosaltres, que vagi molt bé, d'acord?
1: Molt bé.
0: Fins dimarts.
1: Fins dimarts.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a la 1 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: L'entrevista de la República Santboiana.

Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, avui a l'espai de l'entrevista. El farem això més musical que de costum. L'avançament de la tecnologia en les darreres dècades és incontestable. Això en sectors com els cantants s'ha vist afectat amb l'aparició d'aplicacions, com ara ve l'autotune, que diuen. És més complicat trobar grans veus tan ben tractades com la convidada que avui ens acompanya. I aquesta veu, aquesta sí que no, aquí no hi ha trampa ni cartró. Estem parlant de la Jana Coromines, mezzosoprano de Sant Boi, que als 5 anys ja va començar els seus estudis musicals i que només amb 23 anys ja està començant a traçar una trajectòria enorme. Escolteu això.

0: Molt bon dia, Jana.
1: Bon dia.
0: Benvinguda a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
1: Moltes gràcies.
0: Que xulo començar d'aquesta manera, no? T'estem escoltant per aquí darrere.
1: Sí.
0: Impressionant, eh? T'escolto ara aquí i no et fa ahir cara. Saps què vull dir? Quan escolto el que estem escoltant, entén, em dic, no pot ser.
1: No és aquesta persona.
0: Però és la mateixa. Escolta'm, déu-n'hi-do, dèiem i hem començat explicant doncs, que la tecnologia en les darreres dècades doncs, estan fent coses molt, molt estranyes. Sí, sí, hi ha gent que no cantava i ara canta. I tu ja m'entens què vull dir, no? Però aquí sí que no hi ha trampa ni cartró. Aquí sí que quan et dediques al que tu t'has volgut dedicar, en aquest cas a la clàssica, i t'has convertit en mezzo-soprano, ho dic bé, mezzo-soprano, no?
1: Sí, mezzo-soprano,
0: sí. Això vol dir que l'estima per la música és molt important i que l'entens, que em permeti, la gent que ens estigui escoltant que ho digui d'aquesta manera, que l'entens d'una altra manera, a un altre nivell.
1: Bé, jo penso que és completament un estil diferent, vull dir, i penso que en el món del modern, que la gent que utilitza autotune i tal, o sigui, a vegades no es prioritza tant la veu, saps? I igualment hi ha gent que és artista i fa coses increïbles, però clar, en el meu sector és com la veu, o sigui, està sol, no? Tens, evidentment, doncs hi ha una orquestra, hi ha un piano i fas música amb gent, però clar, no tens aquesta... no pots experimentar tant doncs, amb coses tecnològiques, és diferent. I llavors, clar, evidentment hi ha un treball, no?, que ells fan altres coses i treballen molt i fan altres coses diferents, però nosaltres hem de focalitzar-nos molt també en tot el tema de la nostra veu, la nostra qualitat de veu. Sí.
0: O sigui, dius, et sents com sola d'entrada, com davant d'un, com ho podria dir, d'un espai impressionant, on hi ha més vertigen que una altra cosa, no?, m'ho començar.
1: Clar, sola, realment no, perquè sempre...
0: No, però entenc el concepte,
1: o sigui, és més el fet de la vulnerabilitat de dir està la teva veu aquí,
0: clar.
1: I clar, per exemple, jo treballo un cors i quan estàs en un cor no se sent tant la teva veu, però quan estàs tu sola fent un recital amb un pianista, llavors sí, o sigui, t'equivoques de... O sigui, el que sigui, et surt un gall.
0: I el fas tremolar amb ell.
1: Clar, llavors és com aquest risc, però que també és el més maco, perquè al final només tu i aquest pianista creeu una atmosfera brutal.
0: Cal una disciplina molt bèstia.
1: Sí.
0: Disciplina a banda de tot l'aprenentatge i de tota la... Bueno, doncs tota la carrera per endavant, sí, però també mires enrere i te n'adones la d'hores i hores...
1: Sí.
0: Que has invertit del teu temps?
1: O sigui, crec que és un estil de vida. I és, clar, a mi m'encanta, però és sacrificat en el sentit de sortir de festa, beure poc. O sigui, evidentment, tampoc no és que t'hagis de tancar a casa, però vull dir, si tens un concert, el dia abans el que no pots fer és sortir de festa, dormir 3 hores i beure 4 cubates.
0: Està claríssim.
1: Llavors
0: està
1: és claríssim. Com, has de tenir un estil de vida que... En aquest sentit, està bé perquè és un estil de vida saludable. Menjar, has de menjar bé, has de fer esport, t'has de cuidar molt psicològicament perquè és una, o sigui, és una feina que és dura i reps molts nos, reps la inestabilitat i has de tenir molta... Bueno, has de cuidar-te i jo encara estic en el procés, però doncs has de conèixer, de tenir paciència, de...
0: Sí. T'entenc. Escolta, anem a fer una mica d'ullada als fonaments de tot plegat, de bon vents i cap a on vas,
1: D'acord.
0: A veure, tu comences a estudiar als 5 anys amb el mètode Suzuki.
1: Sí.
0: N'hem sentit parlar de vegades, però explica'ns una mica aquest mètode, perquè als 5 anys començar a cantar... escolta'm, explica'ns.
1: A veure, és un mètode que majoritàriament... no n'hi ha de cant, o sigui, hi ha molt de violí, de corda, de piano, que els nens tenen un any i ja estan fent música.
0: Imagina't.
1: Però el meu professor es deia Jaume Fargas i era l'únic professor de tota Catalunya que feia el mètode Suzuki de cant. I llavors, doncs, era tot un mètode que ell el que feia era arranjava les cançons que igual ara pues, jo canto en alemany, doncs sí. Jo de petita les cantava en català, no? Doncs com si fossin més clar. Cançons més, més populars, diguem-ne. I ara penso, a vegades em donen, Jana, canta aquesta obra, te li dic, ostres, si jo això ho vaig cantar de petita.
0: Imagina't.
1: I doncs vaig començar a fer això i al final, doncs, clar, vaig créixer ja rodejada d'aquest món de la música. I res, llavors als 11 anys vaig començar al Conservatori del Liceu, però al professional, fent classes particulars, llavors vaig ser grau professional... Llavors he fet el grau superior al Liceu.
0: Sí, sí, perquè el 2024 et gradues al Conservatori sí. Superior del Liceu, després finalitzes el màster d'interpretació sí. En interpretació de música clàssica i contemporània. Què més? Perquè crec que estaves cursant o que ja has acabat el màster oficial també de l'IET Victoria de Los Ángeles.
1: L'acabo...
0: L'acabes ja.
1: Sí, o sigui, ja. Tinc el recital d'aquí un mes.
0: Molt bé.
1: O sigui,
0: Déu-n'hi-do,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, suposo que ets optimista en que això anirà endavant i ho arreglaràs
1: sí.
0: Ràpid, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: A propòsit, parlant d'idiomes, clar, canteu, doncs, a les òperes alemany, francès, anglès, etc. Quasi, després del que implica la clàssica, amb tota la seva complexitat i sobretot pel tema veu, aprendre idiomes ja és bufar i fer ampolles per tu.
1: Clar, o sigui, sí, però clar, no en el sentit de la gramàtica, o el, és més el fet de la fonètica l'hem de dominar. Perquè jo, per exemple, o sigui, quan fas els graus fas fonètica italiana, anglesa, francès, alemanya... però clar, tema gramàtica, vocabulari sí, perquè al final en aprens, a l'hora de fer les traduccions acabes aprenent perquè hi ha paraules
0: però la dicció
1: es treballa
0: clar,
1: i és
0: clar.
1: Una feina molt difícil perquè no, a vegades sempre penses amb la veu però clar, és que el text clar. Ho és tot.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, tot plegat t'ha portat a estar becada per participar en l'edició del 25 del programa de foment del talent Lead de Futur, es diu així, no, d'aquesta manera, que ha representat aquesta beca. Explica'ns una mica què és per tu doncs, aconseguir també aquesta fita.
1: Doncs, a veure, va ser una experiència molt xula perquè... És un festival d'elit increïble que es fa a Catalunya a l'agost i, i clar, per mi poder participar i treballar amb qui vaig treballar va ser molt xulo. I cantar al lloc on es fa el recital va ser, clar, era molt, va ser molt impactant. T'entenc. Perquè és on veus els grans cada any i de sobte trobar-te tu allà va ser com, uau. Però va ser una experiència molt, molt, molt maca, molt guai.
0: Molt bé, perquè a més també vas guanyar la beca Salvat de Música Barroca,
1: sí.
0: Que això també és molt xulo, perquè al final està impulsada per la Fundació Salvat amb el suport de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, i és un programa que selecciona cada any a 4 joves cantants, un per cada categoria vocal, no? I que a més doncs, rep una dotació econòmica cadascú i participen doncs, en un itinerari artístic i formatiu amb especialistes de prestigi, no?
1: Sí.
0: Aquí et trobes que t'està explicant com funciona això, no? I que tu dius, ostres, quasi no m'ho crec, no?
1: Clar, jo, això per mi era una cosa que perseguia i que va ser... Bueno, em vaig estar molt contenta i també els companys que amb qui de l'edició d'aquest any ja, o sigui, ens entenem molt bé per cantar musicalment també és maquíssim fer-ho amb ells. Sempre toca treballar amb músics increïbles i els programes són molt xulos. Vam estar aquest març fent 5 concerts per Espanya i va ser maquíssim. I ara, clar, per exemple, ens trobem el juliol i ja en teoria s'acaba, diguem-ne.
0: Val.
1: Serà l'última producció.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Tu has estat amb gent, dèiem, com el cor de la cambra del Palau de la Música, el concert de Rams a l'Abadia de Montserrat, d'altres també, però sigui com sigui, suposo que cada concert, per molt que vagis agafant experiència, Jana, cada concert és diferent i cada concert et porta a tindre aquelles papallones a l'estómac necessàries, suposo que per altra banda, perquè has d'estar en tensió. Com es viu això? Com s'entrena això? Perquè al final, quan sabeu que teniu un concert, no sé, a 2 mesos vista, aquí comença també un entrenament i comença aquí una feina brutal, no?
1: Clar, al final és organitzatiu en el sentit de, al final et dediques a fer concerts, però clar, hi ha concerts que són més exposats que altres, per exemple, el concert de Rams.
0: Sí.
1: Jo estava nerviosíssima perquè era cantar a l'Abadia de Montserrat, sí, sola, o sigui, evidentment amb la meva companya, amb la Mariana, però sí, hi havia àrees que jo estava sola.
0: Clar.
1: Sí que, per exemple, ara que he estat amb el Jordi Savall, que hem estat també fent una producció, també estava nerviosa perquè era la primera vegada, però al final cantes en un cor i sents un suport enorme amb les teves companyes, que al final aprens... Sempre hi ha nervis, però també són diferents, segons cada cosa, no? O igual jo aquest concert estàvem nervioses perquè era de memòria. Llavors, clar,
0: imagina't,
1: doncs, era com, ostres, i si m'equivoco. També depèn de si has tingut un mal dia, si no trobes bé, si, jo què sé, et portes cantant moltes hores, és que
0: clar,
1: depèn molt.
0: Clar.
1: Però tot és una preparació de... Jo, a mi m'agrada... El dia del concert m'agrada estar tranquil·la. I estar tranquil·la...
0: Sí? Com ho fas? A veure si ens podem imaginar què fa la Jana. És a dir, ara imaginem-nos, pel que sigui, que al Palau de la Música hi ha un concert que tu... T'han demanat que a les 5 de la tarda hi siguis perquè tot plegat comença, jo que sé, a les 7, no?
1: Sí.
0: Sí, 2 hores abans, més o menys. Perquè...
1: Sí.
0: Val. Et lleves, és dissabte al dematí, imaginem-nos una mica la situació. Et lleves pel dematí a quina hora?
1: Mira, primer de tot, jo el dia anterior no hagués fet res, probablement. Ja.
0: Val. O sigui, el divendres hagués estat en blanc.
1: En el sentit de no cantar.
0: Ja. Val.
1: Saps? Llavors m'hagués...
0: I xerrar poc.
1: Sí, dormir molt.
0: Dormir molt.
1: M'hagués aixecat sense alarma.
0: Val.
1: Un esmorzar, a mi m'agrada molt esmorzar tranquil·la, hagués estat al sofà esmorzant, mirant una sèrie.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors sí que dinar, doncs generalment quan tinc concert dino pasta, perquè em dona molta energia. Sí.
0: Molt bé.
1: I llavors, doncs clar, doncs anar a Barcelona, vocalitzar tranquil·lament, fer
0: quan exercicis... Quan arribes al Palau, en aquest cas, ens ho estem imaginant, tu ja entres, saludes a la gent...
1: Saludo,
0: hola,
1: vaig al camerino...
0: Al camerino, i allà...
1: Llavors, doncs començo a vocalitzar, jo primer faig...
0: Sola o amb algun assessor?
1: No,
0: o amb algú
1: sola,
0: està...
1: sola.
0: Molt bé.
1: Començo a fer estiraments, a vocalitzar... tranquil·lament, sense passar-me, perquè hi ha concert i no cal. Generalment es fa prova de so, per tant faria la prova de so.
0: Molt bé.
1: Llavors marxaríem, començaria a maquillar, a vestir i tal, tornaria a vocalitzar.
0: Molt bé.
1: I llavors probablement faria alguns exercicis de relaxació o de respiracions.
0: Molt bé.
1: I vinga.
0: Escolta, perdona, que no vull ser massa agosarat ara, però l'escalfament, les proves aquestes, un exemple, va. Escalfem una mica.
1: Doncs jo, per exemple, faig...
0: A veure.
1: Faig ressonàncies, per exemple, faig... com per començar a despertar. Faig també amb la llengua, faig...
0: És la Jana, no és un servidor. No ho dic perquè algú pensarà, això no pot ser la... No, és la Jana, qui ha fet això.
1: I
0: no,
1: després,
0: brutal.
1: Doncs, per exemple, faig... I vaig pujant i baixant.
0: Molt bé. Impressionant.
1: I
0: molt
1: ja
0: bé.
1: Està.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Escalfem i ara sí, ara hi ha tema, doncs, la vestimenta, el maquillatge, etc. Aleshores, suposo que el director us don 4
1: sí,
0: pautes. Gaudiu molt.
1: Sí, estigueu tranquils.
0: Vinga.
1: A gaudir.
0: Molt bé.
1: I cap a fora. Surt,
0: i cap a fora,
1: saludes,
0: a triomfar.
1: I a mi em va molt bé mirar, mirar el públic abans de cantar, o sigui, miro de dir, vale, estaré aquí d'aquí uns
0: minuts. Els tinc localitzats.
1: Aquí estaré jo, sí, com ubicar el lloc
0: molt
1: on estaré cantant.
0: Molt bé.
1: Perquè, si no, a vegades era com sortia i deies, ostres!
0: Clar, clar.
1: Saps?
0: Clar.
1: Sí.
0: I la companyonia també important, la gent que tens al voltant,
1: sí,
0: us doneu suport uns als altres, evidentment.
1: Jo tinc molta sort perquè penso que sempre treballo amb gent maquíssima que m'ajuda, que ens ajudem entre tots a escriure'ns en plan, fuà, m'està passant això, i doncs et dones consell i tal, o a vegades que t'has de substituir... Jo, per exemple, amb les meves companyes, que en teoria són competència, no? Perquè al final, quan no és una, és l'altra, jo em porto molt bé amb totes. Som, o sigui, som amigues. I llavors, moltes vegades és com, fuà, no puc fer aquest concert, però els he dit que et truquin a tu, no? I és com, ens anem passant. Perquè és molt més fàcil això que no que hi hagi mal rotllo, no? Al final.
0: Escolta'm, a propòsit, que no ens queda massa d'estoneta per poder continuar xerrant, és una llàstima, però que portem ja força temps i encara no hem explicat què és mezzosoprano, el concepte. Explica'ns-ho ràpidament perquè ho entenguem.
1: A veure, simplement és fisiològic, és a dir, les cordes vocals, segons com tinguis les cordes vocals, tens un registre o un altre.
0: Val.
1: O sigui, quan ets soprano, les teves cordes vocals són més finetes i tal, llavors per això tens aquest timbre més agut.
0: Molt bé.
1: Mezzosoprano no tant, i contralt, pues, encara menys.
0: Encara menys.
1: Això però no... jo no trio, és a dir...
0: Clar, però tampoc evoluciona o sí?
1: No, o sigui, jo no comença a ser mezzo i acaba sent soprano.
0: No.
1: O sigui, sí que és veritat que hi ha vegades que comences treballant d'un registre i per motius de la vida, doncs igual dius, ostres, doncs porto 3 anys treballant de mezzo i resulta que sóc soprano, o al revés, això
0: molt
1: passa.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però vull dir, no és que jo d'aquí 50 anys em canvi el registre, saps? Evidentment, la veu creixerà i serà més madura.
0: Però és
1: que
0: la teva condició,
1: sí.
0: És el que tu ets. Molt
1: Exacte.
0: Bé, fantàstic. Escolta'm, on vols anar a espetegar? On vols arribar? No, mulla't, és a dir, no et tallis. On hem d'arribar, Jana? On has d'arribar?
1: Jo... on sigui, vull dir, a mi m'encantaria anar a tot arreu, a tots els teatres.
0: No te n'estiguis. A on t'agradaria?
1: És que, al final, jo el que vull és cantar, i si és a l'Òpera de Berlín, a la Filarmònica de París, al Liceu de solista, vull dir, al final, crec que és més el fet de poder dedicar-me a això i de poder cantar de solista i tenir feina...
0: Important això, eh?
1: Clar.
0: Estem parlant, clar, de nivells molt alts de música que no tothom hi arriba, però que no es pensi la gent que això és arribar i triomfar,
1: clar.
0: Amb el sentit de que tot costa
1: i
0: que no tothom es pot guanyar la vida.
1: Exacte. Que, sincerament, en poder dedicar-me a això...
0: Clar.
1: Evidentment, doncs, òbviament, aspiro al màxim, aspiro a poder arribar el més lluny possible, a cantar de solista a teatres de fora d'Espanya, m'encantaria. O sigui, jo, la meva intenció és aquesta.
0: Sí?
1: Però
0: hi ha algun lloc que et faci molta il·lusió? Especialment?
1: A veure, clar, és que tenint el Liceu aquí...
0: Clar.
1: El Liceu és un dels llocs que m'encantaria. Però hi ha molts llocs maquíssims, o sigui, hi ha teatres brutals, sobretot per Europa, hi ha teatres maquíssims. Llavors, m'agradaria, o sigui, sí que és veritat que m'agradaria poder debutar fora d'aquí.
0: Ja t'entenc.
1: I, jo que sé, debutar a algun teatre d'Alemanya.
0: Tu creus que... jo crec que a Catalunya sí, eh? Jo crec que sí, sincerament, però que es valora prou la gent que es dedica a la clàssica? T'ho dic perquè moltes vegades jo... parlant amb gent amb músics, músiques força importants de molt de nivell que van pel carrer per aquí, no els coneix ningú i que són gent normal i corrent, faltaria més però ells mateixes et diuen és que quan estic, jo que sé a Àustria, a Viena, a París, a França, és igual a Nova York, és que quan t'obren la porta del cotxe que arribes a l'hotel ja et diuen doctora, benvinguda a Nova York, o ja et tracten amb un nivell que te n'adones que tenen un respecte brutal, cosa que jo no veig, doncs, a casa meva. Tu estaries d'acord amb això?
1: Jo crec que fora d'aquí hi ha una mena de prestigi en aquest món, i hi ha, o sigui, hi ha tants festivals, tants concerts, tanta cultura, però he de dir que s'està intentant canviar, i a poc a poc veus que aquí s'estan intentant fer més coses, s'estan fent més concerts, però sí que és veritat que fora hi ha com una mena de, no vull dir elitisme, perquè no és que ens creiem, o sigui, siguem superiors, però com que la gent ho valora molt, és com una cultura que valora molt.
0: Sí. Clar. Una pregunta, una mica tonta. Una mezzosoprano que escolta quan està de lliure?
1: Uf.
0: Quina música? Sí, pots explicar-m'ho. Què escoltes?
1: Jo...
0: a banda d'òpera.
1: Clar, jo no solc escoltar música clàssica, a no ser que sigui amb algun objectiu o que em vingui de gust, òbviament. Però a mi m'agrada molt... quina vergonya. A mi m'agrada molt, doncs, la Rosalía, m'encanta.
0: Veus? Molt bé.
1: M'agrada molt el pop així com anglès dels 2000. Reggaeton a vegades també... hi ha hagut l'època, no?, de quan tenies 20 anys, però jo sóc que escoltar més, doncs, això, la Rosalía, cantautors espanyols, pop anglès, sí. També per desconnectar, no?, perquè al final...
0: Sí. No, no, molt bé. A propòsit de la Rosalía, quina impressió et dona quan veus aquesta posada en escena, aquests canvis de registre?
1: Mira,
0: jo... El que intenta, el que fa veure i el que no fa veure, perquè ens entenguem.
1: Mira, jo vaig treballar perquè el cor de cambra del Palau vam ser els que vam fer el cor del seu àlbum i jo vaig treballar en els cors amb el cor de l'àlbum i va ser maquíssim. O sigui, va ser una experiència molt guai veure també el que ella demanava, i clar, llavors per mi aquest àlbum, a part de que és especial per això, per mi és una dona que és això, no? Ella igual utilitza l'autotune en algun moment, però realment tu l'escoltes i tampoc no és que li faci falta perquè té una o sigui, una veu increïble. Per mi és una persona que inspira molt, o sigui, fa obres d'art, diguem-ne, és com que no fa una obra completa, no? No és només veu, no és només música, no és només show, és com tot és una cosa global, no?
0: Molt bé, molt bé. No, m'ha agradat això de que una mezzo-soprano escolta molta cosa i pràcticament mai òpera. Bueno, tampoc seria això, però vaja, no? Molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, està molt bé, està molt bé. Escolta'm una cosa, jo crec que tot el que has fet és brutal i que arribaràs molt lluny.
1: Gràcies.
0: I que et veurem en llocs impressionants i que aconseguiràs el teu somni, perquè al final depèn de tu.
1: Sí, sí.
0: Amb el sentit de que ho has de voler, ho has de materialitzar i has d'estar segura de tu mateixa.
1: Sí, sí.
0: Per nosaltres és un luxe, és molt xulo que la Jana Coromines hagi passat una estoneta aquí a la República Santboiana. Jo crec, queda res, un minut i escaig, però jo crec, home, que és de justícia que si t'hem d'acomiadar, que t'acomiadem, doncs, amb la teva pròpia veu, et sembla, no?, que escoltem alguna cosa.
1: Sí, està bé, clar.
0: Jana Coromines, que vagi molt bé, molta sort, i no t'aturis, perquè que tinguis aquesta veu i que la regalis d'aquesta manera ens prova a totes i a tots. Això és de rebut i això és molt necessari.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, que vagi bé.

0: Bon dia, són les 10. I comencem els titulars amb dues notícies d'última hora. La primera, els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha avançat La Vanguardia. Andic ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració. Isaac Andic va morir en caure d'un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat. I la segona, que l'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Notícia destacada també d'avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord per als pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el Tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. I l'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Donald Trump ha anunciat que atura un atac que tenia previst per avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. Preocupació de les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. El conegut com a matalleó consisteix a bloquejar les caròtides, les artèries que passen pel coll, en una acció per darrere que pot provocar la pèrdua temporal de consciència. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescissió al Benfica per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo avui Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
0: I ens queda el titular del temps. El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre. Avui s'espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. 3CAT Info.

0: literatura, psicologia, estètica, drets socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
2: Con David García.
3: Radio Samboy.
2: 45 anys amb tu.
4: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
5: De la Ciutat Cooperativa.
6: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
4: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai de l'home curiós.

0: Són 8 els minuts que passen de les 10 del matí d'aquest nou dimarts 19 de maig. I és el moment de rebre l'Ireneu Castillo, ja el coneixeu, l'home curiós de la República. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Bon dia, Madeu. Doncs mira, doncs aquí de dimarts.
0: De dimarts, sí senyor.
1: Sí, fa aquest dia així una mica que sembla que, bueno, després de que dels ruixats d'ahir i tot això, ara passava per allà a prop del... al costat del canal. Escolta, feia l'oret així a camps, verds...
0: Sí, una mica humitat, aquella humitat que sí, tenim aquí, aquest país. Sí, aquest país, dic, aquest país de la República Santboiana.
1: Avui.
0: Escolta, demà Sant Baldiri, eh?
1: Sí. No, ja veig jo que m'heu posat al Sant Baldiri un dia que no em toca a mi.
0: Sí, no...
1: Aquesta temporada, bueno, no sé què passa, que m'aixuclo de tots els...
0: Tot és per tu. Tot és per tu. Sí, no, és així mateix. No, per nosaltres un luxe, eh? Tindre't aquí. Escolta'm una cosa... que sàpiga la gent, sempre ho explico, és de justícia, que l'Ireneu Castillo, a banda de ser l'home curiós de la República, de ser un escriptor fantàstic i moltes més coses, i un cercador de la veritat de la història, de l'altre cantó de la història, a vegades aquella part de la història que no s'ha explicat o no s'ha volgut explicar tan bé com ho fa ell. Digue-li d'aquesta manera. A més de tot això, a més, és l'autor del blog Memento Mori, aquest espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats que ja situen una xifra de més de 5.700.000 visites. Sí, no? Déu-n'hi-do, 20 anys de recorregut. I, a més, ara, des de ja fa forces temporades, també de manera visual, de manera... el sentireu parlar amb ell i explicar les curiositats, sí, que no cal ni que estigueu llegint, que podeu estar fregant els plats, que podeu estar, jo què sé, dormint o mig dormint, o
1: bueno,
0: intentant-ho.
1: Si estàs dormint, jo, home, poca cosa escoltaràs.
0: Tu ja m'entens. Conduint, podeu fer el que sigui i l'escolteu amb ell.
1: Sí, no.
0: Sigui com sigui, Ireneu. El títol de la curiositat d'avui. Fixeu-se bé, escolteu bé, perquè ja ho sabeu que també té la mà trencada aquest home a l'hora de posar títols a les curiositats. Diu així: l'apèndix humà, un òrgan no tan inútil com pot semblar. Per tant, avui la cosa va d'anatomia il·lustrada. I, Ireneu, digue-li d'aquesta manera. Dius l'apèndix humà, que és un òrgan que pot semblar inútil, però no ho és.
1: Sí, no, perquè normalment sempre s'ha dit això, que l'apèndix doncs és una cosa que no... que
0: sobra. No sé, i deu ser-hi per alguna cosa.
1: Però normalment sempre s'ha dit. O sigui, que l'únic que feia, sobretot, era donar pel sac.
0: Explica'ns-ho.
1: Bueno, ara ho mirarem, però bueno.
0: Sí.
1: Clar, en el procés d'evolució de les espècies, doncs, les necessitats d'adaptació a nous hàbitats i noves formes d'alimentació i supervivència, doncs, ha fet que els organismes es transformin contínuament. És el que diuen.
0: Clar.
1: Avui va cap aquí, demà va cap allà.
0: L'evolució.
1: Exacte, avui menges anous i demà toca menjar farinetes. T'has d'adaptar...
0: I si menges anous tindràs dents i si menges farinetes ja no et caldran.
1: Exactament.
0: Digue-li així.
1: Una cosa d'aquestes que s'ha donat per totes bandes.
0: Molt d'arguinar. Ens sortiràs avui.
1: Sí.
0: D'arguinià.
1: Sí, clar, perquè justament anem per aquesta banda.
0: Molt bé, t'escoltem.
1: Mira, els colls s'han estirat, potes s'han allargat, s'han perdut dits, els becs s'han modificat, els cossos s'han fet més grans o més petits, sense fi, no?, d'adaptacions que han sobrevingut en els cossos de tots els éssers vius fins a arribar a l'actualitat.
0: Sí, senyor.
1: Això en molts casos ha significat que òrgans obsolets convisquin amb els funcionals, no? En el que s'ha donat a anomenar òrgans vestigials.
0: Vestigials.
1: És un vestigi, llavors...
0: Sí.
1: En el cas de l'ésser humà, el més conegut és l'apèndix. Més que res perquè no sembla tenir un ús definit i els problemes que comporta en cas d'apendicitis poden arribar a ser mortals.
0: Hi han hagut casos molt i molt complicats.
1: Molt complicats.
0: Home, tan complicats com que han acabat amb la vida d'una persona.
1: Sí, no.
0: Home, sortosament fa molts anys això, però també es donen casos.
1: Tot i això, ara, si no te l'agafen bé,
0: Home, però vull dir que antigament encara era més perillós.
1: Conec gent que n'ha tingut i no és per riure, eh?
0: Sí, senyor.
1: No és per riure. Bé, no obstant això, els científics semblen haver trobat la seva funció real.
0: A veure.
1: Una funció de supervivència sense la qual l'home no hagués arribat a ser el que és en l'actualitat. Sí, és fort, eh?
0: Sí.
1: Ara ho veuré quin és.
0: A veure.
1: L'anomenat apèndix vermiforme que es diu vermis perquè té la forma d'un gusanet.
0: Sí, com una mena de cuc retorçat, sí, o no sé. Vull dir.
1: Sí, sí, però que li diuen vermis perquè vermis és una llombriu en llatí. Vermiforme, forma de vermis. Doncs és un tubet d'uns 10 centímetres de llarg que, com si fos un globus sense aire, doncs surt del cec, que és la primera part de l'intestí gruixut, en el qual desemboca el final de l'intestí prim. Sí, està per allà baix. Més enllà de la seva ubicació anatòmica al baix ventre, a la dreta, si no us confongueu, si ho fa mal a l'esquerra no és l'apèndix, si és a la dreta ja seria una mica més complicat. Doncs l'apèndix ha estat conegut des de sempre per ser un autèntic proveïdor de clients per a les funeràries. Tenint en compte que la seva infecció pot derivar en una greu apendicitis, clar. En l'actualitat, doncs, amb els avenços de la medicina, doncs, el risc ha disminuït molt, perquè ja ho acabem de dir.
0: Sí, és allò que dèiem, no? També, la rapidesa de tot plegat, també, avui en dia.
1: Evidentment. Però antany, tenir un dolor miserere, que es deia...
0: Miserere.
1: Dolor miserere, ja t'està dient per on anava els tiros.
0: Sí, molt sofert, que fa patir, eh?
1: Sí, sí, doncs era sinònim d'anar a cavar tomba.
0: Carai.
1: No, això m'ho explicava a mon pare, que el pobre ja és mort d'uns quants anys,
0: sí.
1: Doncs que el poble, doncs, era això, ja en el moment que sortia algú que tenia el dolor miserere, o sigui, ja corríem i tots...
0: Pensaves el pitjor.
1: No és que pensaves el pitjor, ja és que estàvem fent el forat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, perquè és que no hi havia forma humana de revertir-ho, això. Clar, tampoc no hi havia res, no? Però...
0: Sí, s'entén.
1: Bueno, vistos els problemes que ocasionava l'apèndix i l'aparent falta d'ús, doncs els metges durant l'últim segle doncs, van començar a estirpar-lo com qui treu una aixeta que ja no s'utilitza. No? I que l'únic que pot donar són mal de caps. En realitat sí que té una funció, possiblement no gaire evident, però que l'estudi del seu origen evolutiu ens posa sobre la seva pista.
0: Ja.
1: I ara us explico. En comparar els sistemes digestius entre els mamífers herbívors i els carnívors, es pot comprovar que els animals carnívors no disposen de sec, del que es diu el sec, però sí d'apèndix, al contrari dels herbívors.
0: Ah, carai!
1: Sí, aquest ho tenen al revés. O sigui, els carnívors no disposen de sec, però sí tenen apèndix. I els herbívors al revés.
0: Ja.
1: Aquests últims, els herbívors, no disposen d'apèndix, però el sec està enormement desenvolupat en produir-se una part de la digestió de les plantes que consumeixen. El sec funciona llavors com a sac on els bacteris simbionts descomposen la cel·lulosa que no ha pogut ser digerida. O sigui, l'apèndix es troba, diguem que en el lloc on acaba l'intestí prim i comença l'intestí gruix, un gruixut. Llavors, en aquell punt, doncs és justament doncs, en aquell cul de sac doncs, és on surt l'apèndix.
0: Ja, clar.
1: Però els herbívors el tenen això molt desenvolupat, aquesta zona és molt desenvolupada, doncs per fer una de tantes digestions que fan de la cel·lulosa del...
0: Sí, perquè en fan diverses.
1: Fan... Vull dir... I segons quins, doncs, tornen i van fent. Sí. Clar, per poder digerir algo que...
0: Home, els rosegadors, allò que dius, tenen diversos estómacs, imagina't.
1: Sí, no, per això. Si tens les vaques, tenen tot això, els rumians que agafen, doncs ho necessiten. Doncs bueno, doncs un, diguem que el que és el sec... doncs ells ho tenen adaptat doncs, per fer-ho això.
0: Carai.
1: És per aquesta diferència substancial entre carnívors i herbívors i pel fet que l'home està en un estadi intermedi entre els uns i els altres que es pensa que l'apèndix no sigui més que la degeneració del sec dels herbívors. O sigui, al principi érem herbívors, teníem el sec allà per poder fer una de les digestions i conforme que hem anat canviant la forma d'alimentació, doncs allò ha anat perdent l'ús i està, diguem que ha quedat doncs, simplement com un globus allà, diguem que buidat.
0: S'entén, sí.
1: Tanmateix, com el d'aquests, o sigui, el sec dels herbívors, doncs ha mantingut una funció que fins fa poc no se li havia donat cap importància, el de preservar la flora bacteriana.
0: La flora bacteriana. Això sembla una fàbrica de iogurts, digue-li.
1: Bueno, doncs, sí, si tu vas a mirar... Sí,
0: no, entenem això.
1: No, ja funciona igual,
0: sí, sí.
1: Perquè al final no deixen de ser bacteris que creixen. Bueno, durant els últims anys, els estudis immunològics doncs, van anar trobant cada vegada més la participació de l'apèndix vermiforme en el sistema immune. Però va ser justament l'estudi de les interaccions dels bacteris amb el sistema de protecció del cos el que va donar amb la clau de l'ignorància. D'aquest ús ignorat, no, de l'ignoratus de l'apèndix. Que això ja vam parlar ja fa un cert temps, allò de que una medicina no me dava porqueria. que jo que necessitaven trasplantaments de caques i històries d'aquestes, això, bueno, va per aquí. El sec dels herbívors és, en realitat, un dipòsit de bacteris que ajuden a aquests animals a la digestió. Funció que no ha perdut del tot l'apèndix humà. O sigui, vale que els herbívors tingui una funció molt marcada i molt això, però aquí diguem que fan més o menys el mateix, però a petita escala. Però clar, pot
0: semblar imperceptible, però té la seva funció.
1: No és evident, però ja veuràs.
0: Fa la seva feina.
1: L'apèndix vermiforme, com a la resta dels intestins, té bacteris bons dels que ajuden a digerir els aliments. No obstant això, quan es produeix una infecció del sistema digestiu, això pot provocar diarrees que produeixin greus deshidratacions i fins i tot la mort. Clar, o sigui, quan tens no li donem molt de... diguem que molta importància, però si tu agafes dona una descomposició d'aquestes, no és el mateix. Ara, perquè tens de tot, no? Tens tot els medicaments que te'l tallen i els
0: fons secs
1: i estelles d'aquestes.
0: Cirurgia és molt, molt, molt avançada i molt ràpida.
1: No? I que tenim medicaments, o sigui, sí. Això que tu pateixes una diarrea i tal. Però, clar, sí. Tu imagina't, en aquell moment, doncs, fa milers d'anys que estaves enmig de la sabana t'agafava allà una diarrea ja i ja que te quedaves.
0: Ja està. I ja no et dic res amb un atac d'apèndix.
1: Ja, per això. Bueno, és en aquestes situacions en què la flora bacteriana ha pràcticament desaparegut que entra en joc l'apèndix, ja que en no tenir cap funció digestiva es manté al marge de la circulació general. Clar, o sigui, el fet que no passi res, doncs, o sigui, està ple de bacteris, però com no depèn del que passa per allà, del que menges i tot això, sempre té com un remanent allà fixant, no? Clar, això el converteix de facto en un refugi dels bacteris beneficiosos, a partir del qual generar la flora, o diguem que regenera la flora bacteriana en l'intestí. Clar, o sigui, quan ha desaparegut en tota la resta, ja sigui per una diarrea, un tifus o una història d'aquestes, o simplement que has pres antibiòtics o alguna cosa d'aquestes i te'n deixen tot el... diguem que ha desaparegut tota la flora bacteriana o queda molt poca, doncs això és com un remanent a partir del qual...
0: La reserva,
1: a partir de la qual s'ajuda a que tota la resta de la flora bacteriana doncs acabi regenerant-se.
0: Ja.
1: Clar, és això.
0: Aquí s'entén que si en un principi podríem dir, mira, veus que dèiem que la naturalesa és perfecta, doncs mira, amb l'ésser humà ha tingut aquest error, perquè doncs resulta que no és un error.
1: No és tan error. O sigui, hi ha coses rares.
0: Serà un factor de risc, el que tu vulguis, però no és un error.
1: No, en principi no, aquí no sobra res. Després tindrà més o tindrà menys, podran sortir coses rares. Amb el genoma podrà sortir el que vulguis, però bueno, al final sembla que la natura no dona puntada sense fil.
0: Sí.
1: Bé, ara, en què el contacte amb altres persones permet una regeneració dels nostres gèrmens particulars relativament ràpida, això, si t'arrambes i fas petons i dones pans i això, doncs doncs el tens, no? Doncs no té gaire sentit, però fins fa no gaire segles en què les poblacions humanes eren petites i disperses, doncs el fet de mantenir una reserva de bacteris digestius davant d'un atac de còlera, arribat el cas, doncs podia significar la diferència entre la vida i la mort. Clar, o sigui, a veure, si estàs comptant, si estaves comptant doncs, que la població humana fa milers d'anys, doncs potser eren 100.000 persones en tot el món, ara que són més de 8.000, doncs clar, t'apropes més i és més fàcil que passin dues pandèmies, però bueno, també passa, igual que passa lo dolent, passa lo bo. No?
0: Evidentment.
1: Però bueno. De fet, s'ha constatat que les persones a les quals no se'ls ha estirpat l'apèndix es recuperen abans d'una diarrea que les que sí que ho han estat. I, per alguna cosa serà, no? En aquest sentit. Doncs, això.
0: Sí.
1: Així, d'aquesta manera, doncs, un òrgan aparentment residual i sense funció per a la ciència en altres èpoques, resulta que podria arribar a ser vital per al desenvolupament humà, demostrant bé a les clares que no ho sabem tot i que la natura, encara dins de nosaltres mateixos, doncs amaga tota una sèrie d'assos que poden arribar-nos a sorprendre.
0: I és així, i tu i pràcticament et diria que tu ho fas cada setmana quan ens ho expliques, aquestes coses de sorprendre. mira que has explicat coses i curiositats de molts tipus. En aquest cas, no sé si algun d'anatomia il·lustrada, que dic jo.
1: Comparada, no?
0: Anatomia comparada.
1: M'agrada molt, eh?
0: Sí, no, ja. No, jo crec que sí, perquè de vegades ens has explicat temes propis d'algunes races, de faccions del rostre, a vegades...
1: Sí, històries.
0: Però mai a la vida hagués dit que ho dedicaries a l'apèndix, que al final... és interessant i és important. Però ves per on? És allò que dèiem, que passa desapercebut el pobre bitxarraco.
1: No,
0: bitxarraco,
1: clar,
0: ja m'entens.
1: No, el que passa que en el seu moment, doncs, els que eren els metges i tot això, doncs no li veien un ús.
0: No, deien, què hi fa això aquí?
1: Sí, sí, ja.
0: Aquest penjoll.
1: Clar, perquè dius, bueno, a l'intestí gruixut, vale. A l'intestí prim, vale, també. A l'estómac, vale. I això què feia aquí aquest... I si, clar, si en aquell moment el que eren les tècniques, diguem que microbianes i bacteriològiques i tot això no estaven molt desenvolupades, doncs la gent, els metges mateixos, i això per què ho vols, no?
0: No, clar, és molt interessant pensar, i tu fas rumiar de vegades... potser això no ve el cas ara, però 5.000 anys vista, si l'ésser humà encara existeix,
1: no ho veig
0: com, clar, com haurem canviat, què sobra del que tenim ara, com serem, i la forma física,
1: A veure,
0: si haurà canviat molt.
1: No, si tu només cal que...
0: Segur que sí.
1: Amb tres generacions, enrere. O sigui, tu veies un avi i tot això, o sigui, amb 40 anys ja una persona ja era un avi. Tu mira ara com està. O sigui, la gent no disposava d'aliments. Doncs eren més petits, eren baixets, rebessuts, això. Sí. Ara han fet les tirades, ja som... en qüestió de generacions.
0: L'aspecte físic també canvia.
1: Sí, sí, no, però vull dir que això ha canviat en generacions, dos, tres generacions. Clar. Doncs tu imagina't quan passin milers d'anys o coses així.
0: Per això et dic, tu dona-li 5.000 anys a la natura... perquè entengui que tal i com ens dediquem a manipular la tecnologia, ens sobren un parell de dits, com a mínim.
1: Sí.
0: Per exemple, per posar un exemple.
1: No, però mira, només cal que vegis els queixals del seny.
0: Ara.
1: Aquests són aquest tipus. Clar, com has anat canviant... Estàs ara en un terme entremig entre, diguem que, carnívor i herbívor, que estàs quedat allà entremig, i això, doncs clar, la mandíbula era molt més llarga, i tenia espai per encabir els queixals del seny.
0: Bueno, i per alguna cosa servirien. Però
1: perquè necessitaven... Bueno, t'ho imagina un gos o una cosa d'aquestes que es deu...
0: Un os arrossegant, el que sigui.
1: Doncs, que tenia això. Clar, conforme que tu vas canviant, doncs els òrgans que no són tan...
0: Que no són útils
1: en aquell moment, doncs la tendència és que vagin retirar-se.
0: O sigui, tu creus que hi haurà un dia que la canalla ja n'hi ha, que neixen sense queixal del seny, però que ja no hi haurà queixal del seny, per exemple.
1: Bueno, a mi m'han sortit els de baix, però no m'han sortit els de dalt.
0: Mira, per prova l'Ireneu.
1: Sentit, però que això és només una de les adaptacions que puguis tenir a partir d'aquí. Que a lo millor ara d'aquí a un cert temps doncs resulta que canvia la morfologia o els hàbits o el que sigui.
0: És que va canviant.
1: I necessites doncs la mandíbula que sigui més avançada i que tingui més queixals o això. Doncs, qui surti amb aquells queixals o de més, doncs tindrà un avantatge i el que no, doncs es quedarà enrere. Doncs amb aquest, diguem que amb el...

0: pèl, sí, clar, tot i que ja, sempre n'hi hagi algú que sembla un osito, però bueno.
1: Sí, bueno,
0: això n'hi ha de part tota.
1: Ja ho sabem que
0: ja.
1: Però són exemples, no?
0: Sí,
1: que,
0: no, clar.
1: Tu vas parlar un cop d'un personatge que era tremendament pelut, era impressionant. Tan pelut que es pensaven que era un oso o un llop o no sé què.
0: Bueno, sí, clar. Diguem que seria la versió, diguem que si fossin gossos, seria la versió. Nosaltres som la versió sense pèl i aquesta gent seria la que tenen el de pèl llarg.
1: Molt bé,
0: tenen,
1: molt bé.
0: Doncs, diguem que, ara no me'n recordo com es deia, però sí, ho tinc a la ment.
1: Sí,
0: doncs està ple...
1: Sí, sí.
0: O sigui, de pèl fins a...
1: Bueno, tot, la llegenda de l'home llop,
0: ja
1: que al final es confon amb aquesta gent que patien aquest problema i que dius...
0: Però, bueno, però
1: que pensen que és un llop i pobre...
0: Ara canvia el clima, arribat al cas.
1: Sí.
0: I no tens roba, aquesta gent no es té un avantatge. Llavors, el fet de que es reprodueixin i continuen el
1: més
0: gen,
1: o menys.
0: Doncs, a lo millor, d'aquí a unes quantes generacions... Doncs,
1: més
0: resulta,
1: o menys.
0: Doncs, resulta que seríem tothom doncs, així, en plan...
1: Més
0: en plan peluts, no? I en comptes de ser ara, doncs, que estem allà... Doncs mira,
1: escolta,
0: ja semblem préssecs.
1: Veurem, sí, bueno, veurem si tindrem més pelusilla o menys, que diuen. No, ara no ens preocupa això, ara no vindria el cas.
0: Estan parlant de l'apèndix.
1: Sí, no, ara deixem-ho estar. Escolta'm, per la setmana vinent, alguna pista? Vols donar una pista o què?
0: Sí, no, sí, sí? Tu fixa't, ens anirem als romans.
1: Sí, és veritat.
0: Que resulta que els romans també feien bloc de pisos i tot.
1: Sí,
0: o sigui,
1: però...
0: No pensis
1: no,
0: tu que,
1: no.
0: que ara Belvitge o el Gornal, això és cosa
1: no,
0: nova.
1: Això no s'ho ha inventat l'home del segle XXI, ni molt menys, ni del XIX.
0: Per això dic que sí, aquests...
1: Parlarem de les immobiliàries ancestrals.
0: Pues
1: no,
0: sí,
1: ja bé.
0: Teníem merder també, ja t'ho dic jo. Ja parlarem així...
1: No donguis més pistes.
0: De cosa immobiliària, però que fa 2.000 anys,
1: que està tan fumut tot el tema de la vivenda que potser serà un episodi molt interessant perquè entenguem com funcionaven les coses.
0: Que res del que estem patint nosaltres ara no és nou.
1: No és nou. Ireneu, res, com sempre, moltes gràcies. I demà se'n va el diri.
0: A vosaltres a fer festa.
1: Bueno, i tu la pots fer a la teva manera, si vols.
0: Sí, no, clar.
1: Perquè tu ets mig...
0: No se'n va el diri.
1: Però ets mig xambullà. Ets mig xambullà. Fa cara de sambullà. Sí, home, sí.
0: No,
1: hòstia, amb el bon sentit, perquè depèn on ho diguis.
0: Sí,
1: bueno,
0: no,
1: bueno, escolta, deixem-ho aquí.
0: Mala,
1: deixem-ho aquí. Sí. Que moltes gràcies, com sempre.
0: A vosaltres.
1: I a continuar. Ara ens anem cap al No t'ho creuràs.
0: Que sí, m'ho creuré.
1: Sí, que, jo crec que tu acabaràs creient. Això, no, sí, jo també, jo m'ho crec sempre. Sí. És l'espai de l'autoconeixement. Ara en parlarem. I tant que sí, el No t'ho creuràs. Gràcies, Ireneu.
0: A tu.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang? I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
1: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva. Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
0: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Les 10 i 32 minuts, el No t'ho creuràs, sempre per anar tancant la paradeta dels dimarts, esclar que sí. I avui, signat per la Marina Maillart. Molt bon dia, Marina, què tal estàs?
2: Molt bon dia, doncs molt bé, molt content.

0: Fantàstic. Et sento com si estiguessis dins d'una mena de llauna a dintre de... Sí, no sé què ha passat. Ara mirarem de tocar doncs algun botonet, alguna cosa. Estàs com enllaunada, saps?
1: Llaunada, però vols dir com relaxada?
0: No. Enllaunada de so. Jo prefereixo que canvis potser de micròfon.
1: Vale, perfecte.
0: No, perquè sí, se't sent que qui no ho sàpiga es pensarà que estàs a la llunyania, estàs a no sé on, i no, la tenim aquí als nostres estudis. Recordeu que la Marina és la coach de benestar per a empreses i famílies i mestra de ioga i d'altres disciplines com la meditació, i per nosaltres sempre una amiga i un referent.
2: Ara què tal?
0: Fantàstic.
2: Sí,
0: sembla
2: ara sí.
0: Un abans i un després.
2: Ah, jo pensava que em deies que em veies com un...
0: No. El tema so, pel que sigui... estava com enllaunat, saps què vull dir? Una
2: cosa
0: molt
2: directe,
0: rara.
2: Però això sí. És lo maco, no?
0: Sí.
2: La imperfecció,
0: sí.
2: No, la perfecció d'estar aquí.
0: Home, per favor, encara et diré més. Déu faci que les errades no deixin de ser-hi, perquè tal i com estan les coses amb la IA, la gent dirà, això és IA o què és?
2: Bueno,
0: doncs no, aquí ens equivoquem.
2: En directe. Bueno, ara saps què? Ara hi ha un pas més de la IA, que ara fan coses que siguin com imperfectes.
0: Ja.
2: No? Perquè ja sí, no sàpigues el que és.
0: Sí, però no és el mateix.
2: No, així que aquí estem en directe.
0: Sí, en viu i en directe el no t'ho creuràs.
2: Sí.
0: Va, Marina, avui ens vols parlar de... Sí, d'algun concepte, d'alguna cosa, però que al final és parlar de moltes coses, però que esdevenen totes amb una mateixa manera d'entendre alguns problemes.
2: Sí, vinc amb una reflexió pels nostres oients i també cap a una mateixa, no? Perquè, bueno, aquest cap de setmana he estat a Palamós, que dices, ai, que guai, ha sigut fantàstic.
0: Maco, però... Palamós.
2: Maco, molt maco. I aquí vinc amb la primera reflexió que no sé si també t'ha passat a tu, no? Que quan marxem de casa nostra, encara que sigui, marxem a 20 quilòmetres, no? D'on vivim, no? És com que valorem, apreciem molt les situacions que estan visquent en aquell moment. Vull dir, per exemple, no? Quan tu estàs allà, no? A la platja i veus allà, dius, és que és fantàstico esto, no?
0: Home,
2: quina
0: esclar,
2: posta de sol aquí.
0: Tot molt bucòlic, estupenda, tot molt bonic.
2: Estupenda, quan a Sant Boi tenim uns paisatges estupendos, no?
0: Segur, clar.
2: Vull dir que hem de sortir cap enfora per poder parar, que aquí ja és un punt important, no? I poder apreciar el que tenim, no?
0: Uh-huh.
2: I una cosa que em va passar és que estàvem per allà i em vaig fer amb aquesta segona reflexió. Primer el que he dit, no? De valorar els petits detalls que tenim a la vida, i jo, aquí, als nostres oients, si us plau, si són santboians, santboianes, o de qualsevol poble del costat, fixeu-vos com si fos la primera vegada que veieu, per exemple, l'arbre que teniu davant, que sembla que dius, quina xurrada estàs dient. Doncs no, el cel, fixeu-vos, perquè és una passada, és a dir, tenim tantes coses tan maques que no valorem i no apreciem, i aquest cap de setmana m'ha donat molt per fer molta fotografia amb molt de zoom per poder apreciar els petits detalls, i em sembla que és increïble. Això per un costat, i després per un altre penso jo, que m'ha semblat molt fort, barra molt interessant, segona reflexió, és que, bueno, vam entrar a una església que estava, que hi havia allà a Palamós, no? Perquè allà és un espai, pues, és molt maco, si algú no ha anat, pues, jo us recomano moltíssim, i em vaig fer com una petita reflexió i vaig veure un noi allà que estava allà, pues, no sé si estava com plorant, reflexionant, no ho sé, bueno, i em va impactar moltíssim. Era un noi bastant jove i em va impactar moltíssim de dir, ostres, en quins espais tenim nosaltres, siguin joves, siguin persones més grans, més adultes, quins espais tenim per parar, per reflexionar, per plorar, per cridar...
0: Per deixar-nos anar.
2: Per deixar-nos anar.
0: Allò, que dius,
2: hi ha espais com aquests actualment?
0: Home,
2: és a dir...
0: tu has posat un exemple, una església, clar, el sentiment que aquella persona devia estar passant, el moment que devia estar passant, probablement, evidentment només ho sap ell, però
2: sí,
0: probablement era un punt per ell important, i ell es trobava, jo no sé si a l'aixopluc o en un moment dramàtic, però a l'aixopluc d'un lloc on sabia que podia meditar, resar o digue-li com vulgui, segur.
2: Exacte.
0: Que sí.
2: Però les persones que, no? per exemple, pues, no són religioses i aquests espais no se senten identificades, jo penso, tenim espais? És a dir, una dona, 45 anys, amb dos fills, que deixa els fills a les 8 del matí al col·le, que després va a la feina, que després torna, agafa els fills, es dutxa, no sé, quin espai té aquesta dona o aquest home, no? O la jovent, no? que estan a la universitat fent milions d'hores, quins espais tenen per reflexionar, per parar, per dir com em sento, necessito plorar, perquè moltes vegades es necessita necessari plorar, es necessita cridar, en quins espais tu pots cridar, en quins espais tu pots sentir-te escoltat, o amb aquesta meditació.
0: Bueno, escoltat o amb una solitud que necessites com a vacuna, a digue-li com vulguis, no?
2: I jo reflexiono, els nostres oients, teniu aquests espais? Bé. Necessiteu aquests espais? Clar. Perquè des del punt personal jo sí que els necessito. De fet, a casa meva, com si no teniu espais per on anar, busqueu dintre dels raconets de casa vostra quin espai dius, ai, aquest és el meu moment o espai de reflexió.
0: Però puc contestar-te?
2: I tant.
0: T'ho dic perquè, a veure, sense esgarrar-te una mica, sense esgarrar-te el missatge, perquè el missatge és no només molt interessant i molt vàlid, però sí que intentant contestar-te,
2: Vinga.
0: L'espai te l'has de crear tu. És a dir, cada persona tindrà el seu espai i el seu moment. Jo crec que algú es pot trobar molt bé a l'església, com algú es pot trobar molt bé en un racó d'una biblioteca,
2: total,
0: de poble petitona, que pot semblar que no t'aporti res i t'aporta molt, com pots estar en una plaça semiabandonada, sota un arbre, en una cantonada, en un banc d'un carrer, amb un empedrat, amb un, on tu notes el que necessites, la força de la soledat o la força de la,
2: total,
0: de la senzillesa, de la senzillesa. Cadascú s'ha de crear els seus espais, i el que és vàlid per tu, potser per un altre no ho serà.
2: 100%. Això també és algo interessant, no? Clar. Moltes vegades volem anar a espais on allà no ens sentim identificats. La qüestió també aquí és, ens donem permís per tenir, crear aquests espais? Perquè amb el ritme que portem de vida, no? Que jo ho veig, o sigui, i moltes vegades reflexiono, només has de veure com la gent va corrent, però que no els hi agradaria, possiblement no agafen a la canalla allà corrent, no? Però tenim aquests espais? Som conscients que podem crear aquests espais? Saps què dic? Que ho dubto.
0: Clar. Ho dubto. El que passa que suposo que avui en dia ha arribat un moment en què els espais no són físics, de vegades, no? I que la teva pròpia geografia no té fronteres. No sé com dir-t'ho.
2: A veure, explica, que això m'agrada.
0: I no és palpable.
2: No són físics, vols dir, per exemple, no és físic anar a un parc, o jo, per exemple, m'identifico molt anar a una platja molt concreta. Et refereixes més internament?
0: Evidentment, si estàs embolcallat d'alguna cosa que ja t'ajudi, la serenor, això és molt important.
2: Sí.
0: Però insisteixo, tu pots estar amb els teus auriculars, ja sé que això és una mica caòtic el que diré ara, estar meditant i estar tranquil amb un vagó de metre.
2: Totalment.
0: En realitat estàs aïllat, perquè avui en dia allò que critiquem sempre, no? Marina, que estem amb els mòbils, els transports, els mitjans de transport, i que dius, ui, sembla que siguem molta gent aquí, però tothom està sol, no?
2: Doncs, és que és la veritat.
0: Clar,
2: no?
0: Però al final jo dic que els espais no tenen per què ser de vegades físics, perquè tu pots arribar a mentalitzar-te de que en aquell raconet d'aquell lloc, en aquell bar on tu estàs tranquil amb el teu cafetó o el que sigui, estàs trobant el teu espai. I quan dic la teva geografia no té fronteres, vol dir que no tan sols et pots trobar bé a Miami o amb una platja paradisiaca de no sé on, sinó que la teva geografia pot estar aquí a Sant Ramon, o pot estar en un parc, o pot estar
2: totalment
0: embolcallat d'altres coses.
2: I
0: no?
2: a vegades tenim la tendència, a vegades relacionat amb això, tenim la tendència de, quan tenim una situació complicada, difícil, un problema greu, el que fem moltes vegades és marxar, no? Marxo de viatge el més lluny possible, no? A vegades et serveix com, bueno, per donar-te aire, no? I veure-ho des d'una altra perspectiva, però moltes vegades el que fas és fugir. I jo, relacionat amb el que tu deies, no? És molt interessant, no? Perquè tu pots aïllar-te dintre d'un espai, però mental emocionalment t'ho emportes. Uh-huh. De la mateixa manera que et pots aïllar en un espai de caos, on tot és, sí, és soroll, no? És,
0: correcte.
2: I tu estàs ja supertranquil i tranquil·la, però a vegades per això dic, no, marxem de viatge amb quin és el propòsit o l'objectiu, i a vegades uh-huh. t'emportes aquestes motxilles. Hi ha una reflexió molt guai que va dir Nelson Mandela, que va estar, uh-huh. crec que va estar a presó 25 anys.
0: Tranquil·lament.
2: 25
0: pobre.
2: Anys i amb sí. un espai de 2 metres quadrats, i
0: correcte.
2: Ell va dir que ella es sentia lliure. Fixa't, és molt heavy,
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí, sí, ho recordo, això.
2: Relacionat uh-huh. al que tu dius, estava ja en una pressió que no el deixaven sortir, clar. I ell es sentia lliure, en pau, no? És uh-huh. a dir, uau! Llavors, bueno, són reflexions de dir, i tu tens aquest espai? Tu et dones permís per tenir aquest espai?
0: Però allò que dèiem de l'espai, no? Que al final... Fixa-t'hi que hi ha molta gent que està molt allunyada del que sigui, de nosaltres mateixos, mm. i la tens aquí al costat, al carrer d'aquí baix, però estan lluny de nosaltres,
2: sí.
0: per molts aspectes. En canvi, n'hi ha que han hagut d'anar a l'altra quinta porra o a l'altra i els tenim molt propers.
2: Sí,
0: és un exemple.
2: Totalment.
0: No?
2: Bueno, no, perquè moltes vegades sí. ens donem, bueno, com estan allà,
0: clar.
2: Com estan allà?
0: Escolta'm una cosa,
2: digues.
0: Marina. Arribat aquest moment, allò que fem sempre, aquella juguesca que fem sempre, de dir, tot això ho embolcallarem amb una cançó.
2: Vinga, a veure amb què ens sorprèn.
0: A veure si
2: avui.
0: Me la compres.
2: Vinga.
0: Que de vegades la proposa la Marina o la Diana, i de vegades la proposa un servidor, eh? Vull dir que jo, saps què passa? M'he agafat, i com sempre, escoltarem un bocinet molt sí. i molt reduït, molt sí. petit, un bocinet, un tastet, i qui vulgui sentir-la del tot s'haurà d'esperar vale. que acabi el No t'ho creuràs.
2: I em donaràs una petita pista de...
0: Ara mateix, perquè saps què passa? Que m'he agafat una mica el primer que has explicat, que has dit, ostres, de vegades un lloc bucòlic, un lloc proper a nosaltres que no té grans coses, no és una ciutat de grans edificis, ni és una platja paradisiaca de palmeres, no. Són coses molt properes a nosaltres, són molt petites, aquí et dono una pista, molt petites, són molt senzilles, però ens omplen molt i molt i molt. Per què? Un bocinet.

0: El meu país és tan petit.
1: Impressionant.
0: Que des de dalt d'un campanar es veu el campanar veí. Escolta'm una cosa.
1: Ai,
0: després en parlarem. Bueno, en parlarem, no, la punxarem ja sencera.
1: M'encanta, la compro 100%.
0: Les coses senzilles, properes, que al final són la nostra pàtria, perquè enllà, quan parlava del meu país és tan petit, la gent diu, ah, parla de Catalunya. Doncs no, parla de l'Empordà, del petit Empordà. Imaginen, no?, la seva gran nació, no?, al final.
1: M'encanta. I m'agrada moltíssim, bueno, el que parlàvem a l'inici, no?, d'aquestes coses del directe, no?, d'aquesta manera de poder sorprendre els nostres oients i també a mi, així que molt agraïda per aquesta cançó, que vull escoltar-la al final.
0: Oh, i tant, la posarem pràcticament sencera. L'Albert ens indicarà el temps que necessitem, perquè ningú digui, ens l'heu esgarrat, perquè això els locutors de ràdio tenim, que les esgarrem.
1: Sí, i això de la música sempre ha sigut algo que forma part de la teva vida, perquè sempre ens fiques allà unes cançons, perquè aquí estem en directe,
0: no,
1: portem 10 minuts,
0: no,
1: i de sobte surt aquesta cançó.
0: Això són hores. Són hores. Són jornades.
1: Aquí ens veiem entre tots. Sí. Molt guai. Bueno, és lo maco del directe. És lo maco del directe i és lo maco de viure, viure el present, no?
0: Reprenem, però, tot el que has portat, perquè al final parlaves d'una persona anònima per nosaltres, però que tu la veies assegut en un banc d'una església, amb un estat, doncs, difícil de descriure, perquè suposo que suporava tristor.
1: Just.
0: I pregunto, i potser soledat?
1: Potser, no ho sabem. Jo, aquest moment d'intimitat és per aquesta persona, però sí que l'energia que hi havia allà era, per mi va ser molt forta, mira que jo sóc amb això molt.
0: T'entenc.
1: Però hi havia una energia i també d'allà vaig sortir amb aquesta reflexió, no?, de dir quins espais tenim. Espais físics i espais emocionals, no? I que és molt necessari, perquè si no anem amb un ritme de vida, amb una situació que al final veus a les persones completament desgastades i perdudes. Mira, m'he trobat a moltíssimes persones amb 30, 40, 50, 60 que m'han vingut i m'han dit, Marina, he fet tot el que la vida m'ha dit que haig de fer, tot el que la societat, tots els xecs, però ara mateix realment no sé qui sóc. Ara mateix no sé què tinc, sé què és la que necessito.
0: La pregunta és, t'has dedicat temps a tu?
1: Exacte, és a dir...
0: T'has aturat?
1: Exacte, llavors, en el sentit aquí, que crec que és important que donem aquesta reflexió, i sempre, no des del drama, sinó en positiu, de dir, què t'agradaria fer avui? Què t'agradaria treure avui? Què t'agradaria deixar a un costat, no? Cremar, com dic jo, no?
0: Sí, la teva vida, deixa-la.
1: No? I que potser aquests espais que tenim aquí, a la ràdio, amb tu, al No t'ho creuràs, siguin aquests espais que tinguin aquestes persones per reflexionar i per tenir aquesta estona per un mateix.
0: No, i dèiem aturar-se, i jo saps què penso? Que, jo penso que si de tant en tant no sabem aturar el temps ens aturarà a nosaltres de cop.
1: Explica'm això.
0: Clar, al final tu has d'aturar-te, però sobretot allò que dèiem, aquell punt egoista que no ho és, de mirar de tindre cura de tu mateix, de tu mateixa. Si t'atures i dius, saps què? Avui el dedicaré a una cosa que m'agrada, m'ho invento.
1: Sí.
0: Escoltar música amb soledat i amb tranquil·litat.
1: Sí.
0: Avui aniré a passejar per un lloc que normalment no hi vaig i en tinc ganes. Avui, fins i tot, mira quina banalitat, perquè em don la gana, me n'aniré de compres, me n'aniré a comprar, passejaré, badaré, perquè badar és tan important d'aturar-se, si tu vols, davant d'una botiga, però també, per què no, davant de qualsevol cosa, un edifici, una cosa que no coneixies, etcètera, no?
1: Totalment.
0: Si tu no t'atures... Si tu no atures el temps, perquè això al final és aturar el temps, no et donaràs compte, volia dir amb això, no et donaràs compte i el temps arribarà un moment que t'aturarà tu.
1: Totalment. Jo moltes vegades, quan faig les formacions i els tallers, no?, que hi ha un exercici molt maco que es diu la tenda del temps, que és maquíssim, faig una reflexió a les persones, no?, d'aquesta tenda, com si fos la seva vida, qui hi ha dintre, no?, d'aquesta botiga, d'aquesta tenda, no?, i moltes vegades vegades el que tens és pongos, no? O sigui, no, això no em serveix de res. Això no em serveix de res a la meva vida, però a vegades són obligacions. Dintre del que tu has dit, que a mi em sembla maquíssim, que la gent s'ho agafi al seu terreny, a la seva realitat, perquè què passa? Que arriba a les redes socials on tu et compares tant amb la gent del teu voltant, perquè sempre la ment el que farà és fixar-se en el que no tens, del, ah, mira, jo no tinc això, sí, no, aquest, sí, sí, no tinc aquest viatge, no tinc aquest cos, no puc fer aquestes coses perquè no tinc diners, no tinc pasta per fer això, etc. No? Llavors és, dintre del teu temps, dintre de la teva realitat, quines petites coses pots fer?
0: Clar,
1: te vols agafar una cançó, per exemple, la que tenim avui, i ja estàs al metro,
0: exemple,
1: i vols agafar perquè allà... no pots fer res, és a dir, estàs allà al metro, doncs aprofites i et fiques aquesta cançó que escoltem avui, tens els 5 minutets, 3 minutets per tu, que no vas al metro, que no et dona temps, bueno, doncs puja les escales de casa en comptes de l'ascensor i mous una mica el cos.
0: Sí.
1: Dintre de les possibilitats de cada persona, això és el que vull dir. I, i dintre d'això tens el teu espai, i dintre d'aquest espai, tornem com a l'inici, el que hem dit, la importància de tenir moments per tu, per reflexionar, per donar-te aquest temps de qualitat, encara que sigui un minut cada dia, són molts minuts.
0: Sí, tens tota la raó del món, un minut que es pot fer etern, que pots, amb el bon sentit de la paraula, que pot ser molt important, que pot ser reparador.
1: Totalment, bueno, fica't davant de qualsevol, pues, al microones, no? Et fiques davant un minut, ja veuràs tu com el temps et passa.
0: Vas veient com d'on voltes allò i ping,
1: clar, però
0: ping,
1: imagina't que has d'anar cap a un lloc en un minut, doncs per això és molt relatiu el tema del temps, no? Llavors,
0: totalment.
1: Què t'agradaria fer avui per tu?
0: Sí, sí, aturar-te i dedicar-te aquell temps, perquè al final... el temps caduca, ho hem dit moltes vegades, i ningú te'l tornarà.
1: Sí, per això avui podem donar pues, una petita pràctica pels nostres oients, no? De dir, què t'agradaria fer avui? Per tu. Per tu. No fa falta que li diguis a ningú, però què t'agradaria? Una petita cosa que quan estiguis allà dic, això és per mi. Això és per mi.
0: I preguntar-te per què és important això per mi. Per exemple, el meu poble, demà se'm vol dir-hi. Sí, home, sí, és la festa major, diguéssim, ja l'hem passada, més o menys, però demà és Sant Baldiri, no? Doncs, escolta, per què és important per mi el meu poble, el meu barri, la meva gent, la meva família, la meva pàtria, allò que dèiem, el Lluís Llach ho diu, el meu país és tan petit, oi? Etcètera, etcètera. I la teva gent.
1: Totalment.
0: Al final formen part de la teva geografia.
1: Totalment.
0: Allò que dèiem, de la teva geografia,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, dintre aquest mapa que ens estem construint, no? Dintre d'aquest espai.
0: Sí, sí, sí.
1: Fantàstic,
0: sí, totalment,
1: fantàstic.
0: Totalment.
1: La veritat és que són aquestes coses que aquest espai, no, aquest temps per reflexionar i tenir temps per un mateix i dir, vale, això és el que necessito, això és el que ja no vull a la meva vida, no? Puc deixar-ho. I a partir d'aquí, pues, a veure què ens diuen els nostres oients, no? A veure què comenten.
0: Sí, i tant que sí, ens poden enviar missatges, ja ho saben, a republicasamboiana@gmail.com.
1: Molt bé.
0: Però també tens les teves xarxes, les teves pròpies xarxes.
1: Sí, totalment. Si volen pues, dir-me un hola a marina_mallar a Instagram i marina_mallar a LinkedIn, que per cert, si ens estan escoltant responsables de recursos humans o managers o CEOs, vaig a fer un superevento el dia 18 de juny, un espai exclusiu d'una de les emprenedores que va vindre aquí a Emprenem amb Salut, que té un espai que es diu Casa Marblava i farem allà envoltats de naturalesa, així que si volen que ens escrivin.
0: Clar que sí.
1: Serà superlimitat, exclusiu i
0: gratuït.
1: Aquí ho deixo.
0: Doncs, i ben fet, i tant, en prenem nota. Escolta'm, això, que tinguis també un bon Sant Baldiri, que
1: igualment.
0: Tu ets samboiana de soc arrel,
1: I tant,
0: et sembla si ho deixem aquí?
1: I tant.
0: Ens anem cap a l'Empordà amb el Lluís Llach?
1: Ai, sí, sisplau.
0: Sí? Fem una volteta?
1: Vinga.
0: Et ve de gust?
1: Sempre.
0: Doncs, Marina, moltes gràcies.
1: A tu,
0: com sempre, un luxe. Veus com al final ens ho acabem creient? No t'ho creuràs, doncs ens ho creiem.
1: Sí,
0: ens ho creiem
1: sí.
0: sempre. Gràcies, Marina. I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, que tingueu un bon Sant Baldiri, ens tornarem a escoltar dijous. Aquí estarem, som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé.

0: En punt les 11 del matí. Els Mossos han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha pensat La Vanguardia. Segons han explicat fons de la investigació 3Cat Info, se'l traslladarà als jutjats de Martorell, que porta la investigació. Isaac Andic va morir en caure per un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat al desembre de l'any 2024. L'Audiència Nacional Espanyola imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclouen inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per la gestió de l'IRPF. Talls a la xarxa viària i manifestacions al migdia marquen una nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui estan convocats els docents del Vallès i el Maresme. Els sindicats esperen rebre avui una nova proposta del departament com a condició per participar demà en una nova reunió negociadora. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. Preocupació dels Mossos per l'increment de tirotejos a Catalunya. Cada setmana en registren 2 de mitjana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú no va prendre mal. L'OMS ha admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional de Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça, Fermín López. Mentrestant, el tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina a les 8 del vespre.
0: El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre avui, dimarts 9 de maig, espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.
3: Trescat Info.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual, avui dimarts obrirem l'espai solidari que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlant amb l'Associació de Dones Alfarà. A partir de les 12 del migdia tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà de malbaratament alimentari i ho farà amb sobres mestres. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts, avui marxant a l'any 1978, quan els Dire Straits enregistraven un senzill d'èxit, que va ser el Sultans of Swing. Sona així.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
7: Ràdio Sant Boi.
8: 45 anys amb tu.
9: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.

0: Un quart de 12 del matí, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el dia és de ràdio i obrim l'espai solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Amb les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, avui parlant del 25è aniversari de l'Associació de Dones Alfarà. De moment, el primer que fem és saludar la tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau, a la Laura Alonso. Laura, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs, com dèiem, Laura, estem d'aniversari aquest 2026 perquè una associació de la nostra ciutat, l'Associació de Dones Alfarà, doncs compleix 25 anys d'història. Per això avui tenim a dues representants als nostres estudis i en parlarem, oi?
1: Exacte. Aquest cap de setmana, el dia 30 de maig, celebraran la festa dels 25 anys i ens conviden a participar, i llavors creiem que és molt important que puguin estar aquí avui a la ràdio amb nosaltres per poder explicar quina és la seva trajectòria i donar a conèixer tota la feina que han fet durant aquests 25 anys.
0: Doncs som-hi, saludem aquestes dues representants que avui estan amb nosaltres. Saludem a la vocal de l'entitat des de fa 15 anys, la Sònia Xotxeva. Sònia, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho he dit bé?
2: Molt bé. La pronunciació és perfecta.
0: D'acord, gràcies. I saludem també a la secretària de l'entitat, que és la Búsera Zorowali. Què tal, Búsera? Molt bon dia.
3: Buenos días. Todo bien.
0: Clar, fa 25 anys, parlem primer amb la Búsera, que tant ella com la seva família doncs van ser, podem dir, que les pioneres, que vau ser doncs les primeres dones en formalitzar l'Associació de Dones Alfarà, oi que sí, Búsera? És així, eh?
3: Bueno, pues sí, hemos sido las primeras mujeres en apostar en que podíamos llegar bastante lejos como entidad, como asociación y como mujeres que nos sentíamos un poquito vulnerables en varios aspectos, y nada, de un granito pues hemos llegado a los 25 años ya.
0: Clar, fa 25 anys, deia, ara potser ho veiem des d'una altra perspectiva, però fa 25 anys que un grup de dones magribines que vivien a Sant Boi, que eren santboianes evidentment, decidissin organitzar-se. Primer no una associació, primer doncs feia actes, però no com a associació de dones Alfarà, no era gens senzill. No. Jo inclús diria que era molt complicat.
3: Era demasiado complicado porque primero no se veía muy bien que éramos, primero que éramos mujeres, que éramos de marroquíes, y luego pues otras personas pensaban que el hecho de tener una asociación y el intentar ubicar un poquito a las mujeres musulmanas, pues que más allá de una casa, de los hijos, del marido, de lo que es la vida cotidiana, que hay un espacio donde se te puede enseñar, asesorar, se te puede pues también como cambiar un poquito tu rutina. No es nada de difícil y que se puede llevar bastante bien. Lo que pasa que sí que hemos tenido trabas, han habido familias que a lo mejor pues no han podido porque sus maridos no han querido o porque lo veían como esto no está bien, nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas, y la verdad es que poquito a poco hemos ido apostando. Hemos tenido también muchos referentes, mucho apoyo, y desde gente de ayuntamiento y bueno, mi hermana, mi madre, varias mujeres, y hemos podido salir adelante y llegar hasta los 25 años. Mm-hmm.
0: Que podem dir els seus noms, a la teva germana Fàtima, sí, amb la que vam compartir molts minuts de ràdio, sí. La Fàtima, i la teva mare...
3: Mi madre Yamna.
0: Yamna,
3: siempre,
0: també.
3: Siempre era, sí, la mujer del té i la mujer del cuscús.
0: Sí. Clar, són referents per les dones de la nostra ciutat, per totes les dones de la nostra ciutat, i també per vosaltres, no? Per les generacions que heu vingut després, per les vostres filles, també,
3: sí,
0: no?
3: También, sí, sí. La verdad es que hemos ido progresando y hemos ido avanzando cada vez un poquito más, y cada vez pues como que se ha ido normalizando todo esto, y la verdad es que la gente está siendo partícipe. La gente, pues bueno, en 25 años hemos tenido tantas cosas, tantas vivencias y todo bonito y todo positivo, que se dejara un poquito atrás las maneras de pensar de que esto no iba a ir bien.
0: Segurament podem ser Sant Boi de Llobregat i vosaltres mateixes un exemple, no?
3: Sí, la verdad es que sí.
0: De convivència, sí. De respecte, de solidaritat.
3: Sí, simplemente es eso, que es respeto, solidaridad, y aparte de eso es acercamiento a gente que realmente estaba sola, que estaba sola, porque gente que venían de fuera, que desconocían, que no sabían a lo mejor el poder hablar, desenvolverse, lo que es el día a día, salir a comprar, al médico, lo más mínimo, que no tuvieran un bastón, un sustento para que pudieran apoyar o ayudar a esas personas.
0: I una de les persones que també forma part des de fa menys anys, però déu-n'hi-do els anys que porta amb vosaltres, abans la presentàvem, és la Sònia Sotxeva. Sònia, 15 anys amb l'Associació de Dones Alfarà. Explica'ns d'on ets, perquè no ets de la mateixa procedència que la família, per exemple, de la Bússera. D'on ets i per què? Un dia vas decidir formar part de l'Associació de Dones Alfarà.
4: Soy de Bulgaria.
0: Sí.
4: Y cuando vine aquí hace 15 años, estaba buscando un sitio de aprender castellano y no solo, de formar parte de un grupo, porque estaba sola con dos niños. Y encontré Araceli y la asociación El Faraj, y me gustó mucho. Me sentí como que es mi familia. Uh-huh. Y por eso yo decidí a formar parte de esta asociación, porque considero que es algo muy bonito y muy valioso hoy en día.
0: Bússera, per tant, no només heu acollit altres dones, sí, doncs, que com vosaltres o com familiars vostres, doncs, venien d'aquestes zones del món, sinó també dones, doncs, que venien, com en el cas de la Sònia, de Bulgària, no?
3: Sí, que al fin y al cabo lo que ella dice, que nos hacemos como una familia. Ya no nos consideramos extraños, sino una familia. Y siempre hemos dicho que todo el que necesita, que bienvenido sea, todos los que podamos apoyar o ayudar, o que somos una familia. Y a la vista está que...
0: I tant.
1: I el nom de l'entitat també va lligat, no?
3: Para felicidad.
1: Exacte, llavors...
3: Es felicidad.
1: Llavors també dona aquest significat, no? d'agrupació, de família, d'acompanyament, sí. I sobretot de benvinguda a les persones que, bueno, en aquest cas a les dones que ho necessiten, no?
3: Sí, correcte.
0: Si alguna persona que ara ens escolta, alguna dona, per exemple, que ens escolta i es troba en una situació similar, per exemple, a la Sònia, que acaba d'arribar o que ha arribat fa temps a Sant Boi, o que és de Sant Boi des de fa temps, però troba a faltar, doncs, un grup, no?, de dones, en aquesta ocasió el vostre, a l'Associació de Dones Alfarà, de quina manera es pot localitzar? Com pot formar part de l'associació?
3: Pues mira, fácilmente puede ir al Casal del Maselleras, preguntar por la Asociación Alfarà, por Fátima, y bueno, ellos les toman nota y mi hermana se pone en contacto con ellos.
0: Fantàstic.
3: Sí.
0: I col·laboraran la infinitat d'activitats que feu, tant internes com després per tot Sant Boi, perquè després ho repassarem. Feu moltes activitats, sí, on convideu els santboians i les santboianes a formar-hi part. Laura.
1: Bueno, ens agradaria saber què és el que heu fet durant aquests 25 anys, no? Quines són les accions que podríeu dir, això és el que ens defineix?
3: Pues mira, lo que nos define a nosotras como asociación son las fiestas que solemos hacer, las de la comida, que es un espectáculo. También solemos hacer, bueno, actividades solidarias, y también hacemos, bueno, con los barrejants, salimos a de cambio cultural, bueno, hacemos varias cosas, varias actividades. Y bueno, no sé si tú quieres decir algo.
4: Sí, voy a añadir algunas cositas.
0: Endavant, sí, porque feu moltes activitats.
4: Sí. Any rere any hem fet diferents diferentes activitats en l'associació, com taller Ritmes del Món, als centres educatius en col·laboració amb l'Ajuntament, que fomenten la convivència, l'expressió cultural i la participació dels més petits, tallers de cuina internacional de diferents països per a adults, tallers en família per a pares, nenes i nens. També gimnàstica per a dones. Dins de la classe de gimnàstica es fan caminades per diferents zones del poble i dels voltants per fomentar la comunicació, la socialització i les relacions entre les dones. Tallers d'inserció laboral, classe de català, classe de castellà, tallers de henna, tallers de cal·ligrafia de diferents idiomes en diferents escoles de Sant Boi, tallers Fàtima Riba a Sant Boi, una iniciativa que va permetre acostar històries i valors culturals a la comunitat. Participem al Mercat de la Solidaritat a Barcelona. Al llarg dels anys, el 8 de març, s'ha celebrat un dinar intercultural per commemorar el Dia Internacional de les Dones, en què hi han participat dones de diferents entitats del municipi. En un d'aquests dinars, les dones de la formació van preparar una coreografia i va ser molt emocionant. La cançó que vam interpretar era La Tarara. També taller de costura, vam cosir bosses

0: Vam funda la cooperativa OM de productes de llana sostenible, però per manca de recursos no vam poder desenvolupar-ho.
1: Per tant, aquest projecte queda de moment en stand-by, però penseu reprendre'l?
0: Esperem. No s'agradaria.
1: Molt bé.
0: També taller dedicat a les dones immigrades en col·laboració amb el Centre d'Art de Sant Boi. Vam fer una instal·lació artística amb fotos de la nostra vida quotidiana i poemes. Me gustaría decir algunas palabras sobre el taller de tejer, que fue uno de los primeros que hicimos. Al principio fue un poco complicado organizar todo porque tuvimos que coordinar el aprendizaje de diferentes tipos de punto con la confección de los jerseys. Participaron muchas mujeres y todas estaban muy ilusionadas por crear prendas de punto. La creatividad surgía mientras estábamos tejiendo. Salieron diferentes ideas para crear distintos modelos. Cada uno era único, con sus colores, formas, diseños.
1: Mm-hmm. ¿Encara continua fent aquest taller? ¿Encara es fa?
0: Ara no.
1: Ara no.
0: Però farem coses noves. Sempre estamos preparades per aprender coses noves i coses novedoses.
1: Molt bé. ¿Qué més?
0: Cada una podía elegir y expresar su propia elección de estilo y colores. Nos reunimos cada semana y trabajábamos juntas, nos ayudábamos mutuamente porque algunas eran expertas y enseñaban a las demás. Mientras tejíamos, nos reíamos mucho, compartíamos anécdotas y cantábamos. Había un ambiente muy, muy bonito.
1: Sembla passant...
0: I con mucha alegria.
1: Molt bé, que és el que es tracta, eh? Estem repassant les activitats que durant aquests 25 anys d'història ha organitzat l'Associació de Dones Alfarà. Sí, Sònia.
0: Després de 3 mesos, los jerseys estaven listos i hicimos una exposició muy bonita en Cantorrents. Fue una tarde muy emocionante porque vimos nuestro objetivo logrado. Y el fruto de nuestro trabajo estaba expuesto y la gente admiraba nuestras creaciones. També participem en diverses activitats del nostre municipi, com ara Barejant, com va mencionar Búxera, i la Puríssima, on l'associació participa cada any amb una parada. Durant 2 anys es va realitzar una desfilada de vestits típics en què van participar tant dones autòctones com dones marroquines, amb una gran acollida i èxit de participació. La catifa floral, una activitat que ens uneix especialment, ja que totes les associacions i treballem juntes en la seva elaboració, intercanviant flors, colors i creativitat. Les festes de Bar i Vinyets, on l'associació té la seva seu, i en altres municipis, com ara Santa Coloma de Gramenet, on es fan activitats de pastisseria per a tota l'escola i tallers de henna, on moltes mares volien fer-se tatuatges.

0: imatges a les mans, arribant a formar-se llargues cuies a causa de gran interès. Sant Feliu de Llobregat, tallers de henna amb una gran afluència de participants, i Santa Coloma de Cervelló, es fan tallers, associació dones de quatre cantons, per activitats d'intercanvi cultural.
1: Mm-hmm. Que interessant.
2: Déu-n'hi-do, quantes activitats.
0: Eh? Molts. Estem molt actives.
2: I tant. D'això es tracta.
1: També una de les accions com més antigues, que abans de començar el programa estàvem comentant, està relacionada amb la cuina, no? La cuina i la ràdio. Ens podeu explicar una miqueta què era això que estàveu fent?
3: Bueno, lo de la cuina, pues mira, han sido siempre unos talleres,
2: sí,
3: de cocina.
2: Ho explico, sí. Aquest programa es deia, i es deia, vaja, La cuina magribina, el fèiem amb la Fàtima, a les antigues instal·lacions de Ràdio Samoy, al carrer Torres i Bages 45, i he buscat informació i fa 23 anys. És a dir, que quan l'associació tenia un parell d'anys amb la Fàtima vam començar doncs, aquest projecte, i es van anar sumant al llarg d'aquests espais de ràdio altres dones de l'associació Alfarà.
3: Sí, bueno, ha sido un camino muy bonito, ha sido vivencia...
2: Que no només parlàvem de cuina, disculpa, sí, que parlàvem sí. de costums, que parlàvem de festes, que parlàvem de música, que escoltàvem també música, sí. que amb vosaltres mateixes seleccionàveu, per tant, era un programa que, amb l'excusa de la, del menjar, de la gastronomia...
3: Era com una quedada, sí, esto en realidad era como una quedada, porque es como si ahí hicieses un grupo de para salir de fiesta, el tardeo, ¿no? Se llama ahora la moda del tardeo, pues era parecido, porque ahí te distraías, aparte de que aprendías a cocinar, aprendías varias cosas, varias costumbres, y la verdad es que eran tardes maravillosas que te gustaría estar y no terminar. Y bueno, ha sido y será algo siempre bonito para toda la gente que quiera. Y bueno, después de tantos años, seguimos igual, con más gente, con más ganas y más motivada.
2: I tant. I amb la Fàtima, que era la teva germana, doncs, home, va ser una feinada també, perquè era molta feina, però, sens dubte, tant la teva mare com la teva germana van ser referents en aquell moment, no només de l'associació, sinó també pel que fa a la ràdio, aquell espai de ràdio.
3: Sí.
2: I des d'aquí li enviem una abraçada molt gran.
3: Totalmente,
2: a la teva família, especialment a la teva mare i a la teva germana.
3: Gràcies.
1: Sí, heu tingut una història molt, molt completa. O sigui, estava explicant, Sònia, que ha sigut, bueno, que heu fet moltíssimes activitats i que no pareu i que sempre esteu actives per fer coses noves, no?
0: I llavors... hi ha més, però...
1: Sí, però no ens dona temps, no?
3: Tenemos actividades en familia, hemos llegado a salir... Con familias, con los hijos, los maridos, o sea, también hemos ido al zoológico, hemos hecho varias cosas.
0: Sí, el año pasado hicimos un curso de darija, muy, muy interesante. Yo participé y me encantó. Toda mi familia se apuntaron.
2: Com afronteu el futur d'una associació com la vostra?
3: ¿Cómo lo afrontamos? Sí. Pues con muchas ganas. Siempre positivas, con la mejor sonrisa, y bueno, ahí estamos preparadas para llevarlo de la mejor manera que podamos y haciendo pues que cada día sea más ameno y más sostenible.
2: Com a dones que un dia vau formar aquesta associació de dones Alfarà, quin llegat voleu que quedi algun dia per les vostres filles?
3: Pues no lo sé, porque si tengo que esperar a mi hija...
2: Vea, la teva a totes.
3: Pero bueno, yo espero que esto valga como un referente. Yo siempre lo digo, que esto sea un referente y que sean luchadores, que ellas mismas puedan optar y decidir por lo que quieran o donde quieran estar o lo que quieran hacer. Y bueno, esperemos que las niñas de hoy en día, las que... pues que puedan acapar y bueno, acatar y coger y quedarse con lo que nosotros estamos dejando. O sea, nosotros venimos de nuestra madre, de ver a mi madre cómo ha luchado, cómo ha llegado a discutir con gente, o mi hermana también, pues todo eso que ellos como ya esto está parado y ya hay más visibilidad a este tipo de asociaciones, pues que nuestras hijas lo sigan manteniendo igual.
1: Creieu que Sant Boi ha canviat des dels 25 anys que vau començar? Creieu que hi ha més apertura, més no tanta...
3: Sí, sí, sí que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo y la gente, pues ahora está más abierta a venir, a aprender, a querer saber, a indagar, ¿sabes? O sea que ha pegado un cambio radical.
1: O sigui, creieu que la feinada que heu fet durant aquests 25 anys...
3: Ha merecido la pena, ha merecido la pena. Sí, sí, ha merecido la pena, pero totalmente.
2: Quin tipus d'activitats o actes teniu per aquest 25 aniversari? Parlem ja de la festa, no? D'aquí un parell de setmanes, serà el proper cap de setmana, el 30 de maig, celebreu doncs, aquests primers 25 anys amb un acte. Expliquem què és el que fareu i a qui va dirigit, perquè voleu que tothom qui vulgui, formi o no formi part de l'Associació de Dones el Farà, s'hi sumi a aquest aniversari.
3: Bueno, pues haremos música árabe, tendremos dajamarraxia, que es algo súper precioso, que es típico, tendremos pica-pica y, bueno, habrá baile, habrá diversas cosas.
2: Doncs serà el dia 30, és dissabte, 30 de maig, a partir de les 5 de la tarda, i a Can Masellera. Però no voleu...
0: I estáis todas invitadas a compartir esta celebració tan significativa, donde habrá baile, música y una pica-pica, como mencionó Búchera, con sabores de diferentes países. Será algo muy interesante. Más que un evento, será un momento para reencontrarnos, celebrar juntas nuestro camino y seguir construyendo comunidad con alegría y ilusión.
2: Doncs serà el dia 30 i el que voleu és que vingui tothom, és a dir, no només membres del Farà, per exemple, o d'altres associacions, sinó que tothom qui vulgui passar una bona estona assumi aquest acte. Ho serà.
3: Correcto. Todo el que quiera venir el dia 30 estaremos en el Casal del Masedieras.
1: Molt bé, serà un tardeo, no? Una continuació del tardeo que parlava. Així que esperem que tothom de Sant Boi que estigui escoltant ara mateix l'entrevista s'hi sumi i que pugui aprendre i conèixer la feinada que esteu fent des del Farà.
3: Gràcies.
2: Això pel que fa a la festa dels 25 anys d'història de l'Associació de Dones al Farà. Més enllà d'aquest aniversari, no sé si teniu pensat alguna activitat, ja no un acte, perquè l'acte serà el del dia 30 de maig, alguna activitat nova, alguna, no sé, convocatòria per alguna persona que ens pugui estar escoltant i digui potser no puc venir a la festa d'aniversari, però sí aquest taller que faran, aquesta activitat nova que faran, pregunto.
3: Bueno, más que talleres, es que yo al final no sé si se harán talleres o no ese día. Lo único que sí que habrá como un reportaje de todos los años que hemos pasado.
1: Sí, okay. Y más allá. Ay, perdón.
0: Y sí. También una exposición de fotos.
2: Molt bé. Això pel mateix dia 30, eh?
0: Sí.
2: I més enllà del dia 30 de maig, durant tot aquest any 2026 o els propers anys, hi ha alguna activitat que us agradaria organitzar? Que potser encara no heu fet.
3: Bueno, todavía no hemos decidido nada. Todavía no estamos ahí preparando.
2: Esteu pensant.
0: Pero... Sí, estamos pensando en algunas cosas y seguramente vamos a hacer algo especial.
2: Quin missatge us agradaria fer arribar? Potser a aquestes dones que encara no s'han sumat a l'Associació de Dones al Farà, que pel motiu que sigui doncs no formen part, que potser tindrien ganes però no s'acaben de, no sé si la paraula és atrevir, bueno, serà.
3: Yo lo único que puedo decir a estas mujeres que se acerquen, que pregunten, que vean y bueno, yo creo que la mayoría de la gente saben quiénes somos, saben a qué nos dedicamos y yo creo que poco puedo decirles porque al fin y al cabo siempre que estamos en algún sitio haciendo alguna actividad, ya nos lo demuestran. Ya nos lo demuestran con venir, con estar con nosotros, preguntarnos, participar, porque además participan, y eso ya demuestra muchísimo, de que la gente realmente sabe quiénes somos.
2: Sonia?
0: El faraje és un espai viu, obert i referent per a moltes dones, on es comparteixin experiències, es creïn oportunitats i es construeixi comunitat amb respecte, solidaritat i esperança en el futur.
2: Que bé, que maco. Si alguna persona, insistim, que es vol posar en contacte amb vosaltres, amb l'Associació de Dones El Farà, com ho fa?
3: Tiene que ir al Maselleras, preguntar por la Asociación El Farà, por Fátima, y bueno, le toman los datos y luego Fátima se pone en contacto con ellos.
2: Molt bé, no sé si esteu present a xarxes socials o pàgina web, teniu?
3: Sí, tenemos la...
0: Però no
2: Instagram. Instagram, veus, busquem El Farà.
3: Asociación El Farà, sí, en Instagram.
2: Fantàstic, doncs aquesta és la informació, aquests 25 anys d'història de l'Associació de Dones El Farà, que ja ho dèiem, estem al 2026, però fa 25 anys la situació era molt diferent i no era gens fàcil formalitzar una associació com la vostra. Per desgràcia, doncs han passat els anys i per sort ho podem mirar des d'una altra visió. Que primer, com dèiem, vos era, inclús no era una associació, era un grup de dones, sí, que organitzava algun acte, i ja una miqueta més tard vau decidir doncs, formar una associació com aquesta, amb aquest nom tan bonic, El Farà, que és Felicitat.
3: Felicitat.
2: Que bé, sí. Doncs som molt felices també nosaltres avui per haver comptat amb la vostra presència i haver fet aquesta memòria, aquests 25 anys de l'Associació de Dones El Farà. I ens han acompanyat la vocal d'aquesta associació fa 15 anys que forma part, que és la Sònia Sotxena. Gràcies, Sònia, fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I gràcies també a la secretària d'aquesta associació, que és la Búsera Zorowali. Gràcies, Búsera, i fins la propera.
3: Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.

0: Doncs aquesta era l'entrevista d'actualitat, aquests 25 anys d'història de l'Associació de Dones Alfarà, i ara amb la Laura Alonso, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, obrim l'agenda, aquest vermut solidari de la Fundació Casumai al voltant de la Festa Major de Sant Boi. En aquesta ocasió serà el proper cap de setmana, oi?
1: Exacte, serà aquest dissabte 23 de maig, a partir de les 12 del migdia, als Jardins de Can Castells. Acollirà la desena edició del Vermut Solidari de la Fundació Casumai. Una jornada oberta a tothom, on es podrà gaudir d'un vermut casolà, degustacions, aperitius clàssics, música en directe, tallers infantils, una exposició fotogràfica i moltes altres activitats. Tot en un ambient festiu i solidari. L'entrada té un preu de 7 euros i tota la recaptació es destinarà als projectes solidaris de la Fundació. I a més, l'organització fa una crida a col·laborar amb la recollida de llet i cereals per esmorzars infantils de la seva botiga d'aliments solidaris. Recordeu que serà el dissabte 23 de maig a partir de les 12 del migdia als Jardins de Can Castells.
0: I tal com hem estat repassant durant aquesta entrevista d'avui, 25 aniversari de l'Associació Alfarà, recordem la data i on es realitzarà aquest acte.
1: Exacte, com hem explicat avui a l'entrevista, es commemora aquest any els 25 aniversari de l'Associació Alfarà amb un acte institucional i festiu obert a la ciutadania. La celebració tindrà lloc el dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda a Can Massellera. La jornada combinarà moments de reconeixement i memòria compartida amb activitats culturals i lúdiques, com mostres de música i dansa, tastets culinaris i espais per als infants. L'entrada és gratuïta, però cal confirmar l'assistència al correu megil@santboi.cat.
0: I pel que fa a les notícies, es presenta el balanç de la campanya d'emergència a Palestina i al Líban del Fons Català.
1: Exacte, coincidint amb el dia de la Nakba, aquest passat 15 de maig, el Fons Català ha presentat el balanç de la campanya d'emergència destinada a Palestina i al Líban. Activa des de l'octubre del 2023 i ha anunciat que ja s'ha superat el 1 milió d'euros recaptats amb la implicació de més de 80 municipis. La Nakba, que en àrab significa catàstrofe, recorda l'expulsió i el desplaçament forçat de centenars de milers de persones palestines arran de la creació de l'Estat d'Israel el 1948. 78 anys després, el poble palestí continua patint la violència, l'ocupació i la vulneració sistemàtica dels drets humans. El genocidi del poble palestí, especialment a la situació a la Franja de Gaza, és especialment devastadora, però també afecta a Cisjordània i al Líban, amb milers de famílies desplaçades que avui depenen de l'ajuda humanitària per sobreviure. Davant aquesta realitat, la campanya impulsada pel Fons Català continua donant suport als projectes en aquests països per atendre persones desplaçades, reforçar l'assistència sanitària i psicosocial i acompanyar les famílies més vulnerables. Sant Boi és un dels municipis que forma part d'aquesta campanya de solidaritat i continua oberta perquè les necessitats humanitàries continuen creixent dia rere dia. Si voleu consultar el dossier amb el balanç de la campanya, així com tota la informació relacionada i les diferents formes de col·laborar, ho podeu fer a través de la web del Fons Català, que és fonscatalà.org.
0: Doncs arribem al final de l'espai solidari d'avui dimarts. Com és habitual, finalitzem, Laura Alonso, repassant si hi ha alguna persona doncs, que es vol posar en contacte amb vosaltres, vol saber del dia a dia o vol repassar aquestes notícies que avui hem posat sobre la taula, com ho fa?
1: Ho podeu fer a través de la web municipal, que hi ha l'apartat de cooperació, i us podeu subscriure en aquella mateixa pàgina, el butlletí, que trobareu al final. Allà, cada periòdicament, anem penjant informació de les entitats, de les activitats que es fan al municipi, i si no, també ens podeu trobar a l'Instagram amb l'usuari @cooperacio_ajsantboi.
0: Doncs moltíssimes gràcies des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, Laura Alonso. Bona setmana i fins la propera. Que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Nosaltres ens quedem amb la cançó solidària que avui, com hem parlat de l'Associació de Dones Alfarà, doncs hem buscat també una dona, és del Marroc, està fincada a França, una de les cantautores més importants de l'escena alternativa, canta en anglès, fusiona blues, soul, folk del nord d'Àfrica i també de llengües bereberes. Es diu Indi Zara, escoltem Silence.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.

0: Les 12. Detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Ara està previst que els Mossos el traslladin als jutjats de Martorell, que investiga el cas. Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser una mort accidental. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per a la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per a la gestió de l'IRPF. La consellera d'Educació confirma que aquesta tarda farà arribar als sindicats la nova proposta negociadora. Esther Niubó insisteix que no es pot bloquejar el sistema ni avançar en posicions maximalistes i continua posant com a referent l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres. Avui les protestes mobilitzen professors i mestres del Vallès i el Maresme. El cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio revela que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana, tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc. Més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú va prendre mal. L'Organització Mundial de la Salut admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Rússia programa fins dijous maniobres militars amb armament nuclear i que preveu la mobilització de més de 60.000 efectius, uns exercicis que coincideixen amb el viatge que el president rus, Vladimir Putin, engega a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Han aparegut les restes d'una parella benestant vinculada al comtat de Barcelona. Els cossos han aparegut enterrats al jaciment de Castellà Vell.
1: Esports. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça Fermín López. Hansi Flick continuarà 2 temporades més com a tècnic del Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní de 29 anys va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. En waterpolo Sabadell-Barcelona, partit on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre i primer partit de les semifinals pel títol de Lliga femenina Sant Andreu-Terrassa a les 9 del vespre.
0: I el temps, nuvolades a la meitat nord del país i punts del prelitoral sud. Aquesta tarda encara s'esperen ruixats al Pirineu i a comarques de la meitat nord del prelitoral. Ascens clar del termòmetre a partir d'aquesta tarda amb valors a prop dels 30 graus a ponent. 3CAT Info.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves. Forever
2: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal, el Dies de Ràdio, de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai i la Terra, amb el Víctor Luna.

0: Avui presentem el professor de naturals.
1: El costum de fer herbaris o col·leccions d'animals a les escoles suposa un impacte ambiental considerable. Per fer un herbari de 30 plantes, un alumne n'ha de collir més de 3 quilos. Només que els 85.000 alumnes de 6è fessin això, deixarien sense herbes un bosc de 1.500 hectàrees. Per aprendre de la natura, cal fer servir mètodes més ecològics.
2: Molt bé, ja som al lloc indicat. Ara, força atenció, que el que trobi més insectes rebrà la qualificació de excel·lent. Vinga, ja podeu començar.
3: T'he trobat.
2: Vejam, vejam.
3: És guai.
2: Molt guai. Ara l'haurem de dissecar.
3: Com es fa això?
2: Ja ho veuràs a classe.
3: Mira,
2: prou
3: que l'hem trobat.
2: Oh, oh. Tacos amanitzats. Però què hi fa aquí la bola? Força estrany. Nanos, nanos, cuc de terra. Escarbats, bum-bums, gripau, blau. Quina rateta. Ben.
3: Mira, capità, quina llagosta he caçat.
4: Sí, noi, és molt bonica. Però no sé si quan la matis per dissecar-la mantindrà aquests tons tan vius.
2: Escolteu, per estudiar la natura cal observar-la de prop.
4: Sí, però d'aquesta manera fomentes els hàbits caçadors dels teus alumnes i pertorbes la població dels diversos animals que viuen al bosc. Aviat no quedaran gripaus en aquestes muntanyes si totes les escoles us dediqueu a caçar-los.
3: I com podem observar els animals i les plantes sense agafar-los, capità?
4: És molt senzill, company. Amb fotografies, dibuixos o vídeos. D'aquesta manera segur que no els fareu cap nosa.
2: Bé, ja ho heu sentit. La propera sortida, tothom amb càmera fotogràfica. D'acord? Bé, ara ja podeu deixar anar els animals. Vinga.
0: Fer herbaris o col·leccions d'animals morts no és la millor manera de conèixer la natura. Cal promoure l'observació atenta i sense pressa i el respecte per totes les formes vives, encara que siguin petites o en semblin lletges.
1: I recordeu que els petits canvis són poderosos.

I fins aquí la Terra d'aquesta setmana, però recordem que continuem girant a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram i a Twitter. Ens podeu buscar com La Terra Ràdio. Escolta La Terra tots els dimarts a les 12:10 a Ràdio Sant Boi i sempre que vulguis a ecogira.com, a iTunes, a Spotify i a iVoox. Gràcies per escoltar-nos i recorda que la Terra també és casa teva. Es despedeix des de la taula de so Erika Aguilera i des de davant del micròfon Víctor Luna. No deixis d'escoltar la Terra.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem no demà, que és festiu, que és Sant Baldiri, sinó el proper dijous. Serà, com sempre, a partir de les 11 del matí. I us diem fins dijous, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons que ens parlen del nostre estimat mitjà de comunicació, de la ràdio. I això per què? Doncs perquè demà mateix, 20 de maig, dia de Sant Baldiri, aquesta casa, Ràdio Sant Boi, fa 46 anys d'història. Doncs som-hi, avui us diem fins dijous amb Roxy Music, Oh Yeah, on the radio.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
2: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia. Nos destaquem la setmana del govern obert i el seu paper a Sant Boi, la celebració de la festa major, de la qual encara ens esperen activitats, i el descens de la Lliga Elit de la Ciutat Cooperativa, que es trobarà de nou amb el Sant Boià a Primera Catalana. Avui és dimarts, 19 de maig del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. En política, la setmana del govern obert 2026 té la seva presència a Sant Boi de Llobregat, a l'Hort Vilà.
3: L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat acull aquest dimarts 19 de maig a partir de 2:15 una jornada dins la setmana del govern obert 2026. La primera trobada posa sobre la taula les experiències i els reptes en la gestió d'alertes i la protecció de persones alertadores i la segona sobre les cartes de serveis com a eina de qualitat de la prestació de serveis públics. Hi participen la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, la Lluïsa Moret, i la directora general de Govern Obert, la Lara Torres.
2: A unes dates on, tot i que d'activitats culturals, ja gairebé hem exhaurit la festa major d'enguany.
3: Amb el Piro Musical i els 7 DJs d'Urban Stars vam tancar les activitats del cap de setmana amb el dimecres 20 encara pendent.
2: Amb un pregó d'inici de festes que vam viure a Ràdio Sant Boi a càrrec de la presidenta de la Coral Renaixença, Montserrat Aguilera, que va atendre l'emissora.
4: Ara la sensació és d'haver-ho deixat anar tot i sí, reivindicatiu en plan això, la cultura, i crec que Sant Boi és un poble amb molta cultura.
2: Ha sigut un moment també el fet del pregó de retrobaments, no? Comentaves a les darreres setmanes que us heu trobat amb veus històriques de la coral. Al final de tants anys de cantar plegats, suposo que la coral es converteix en la teva vida, i el fet de trobar-se de nou per aquest pregó, ja veus que la coral t'ha donat amics, t'ha donat família, no? Pràcticament.
4: Sí, bueno, jo estic a la coral des de fa molts 50 anys, realment, i sí, bueno, és un lloc on ens retrobem companys de tota la vida i, bueno, estem la marca.
2: Què li demanes a aquesta festa major?
4: Bueno, pues li demano força festa i força cultura.
2: I tindràs algun preferit? Alí, Seguretat Social, no sé si Estopa, són aquests més.
4: Pues la veritat és que no, cap d'aquests. Vull dir, no crec que hi pugui anar, però vull dir que em sembla molt bé que vingui.
2: També va fer parlaments l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, als micròfons de Ràdio Sant Boi. Lluïsa, què li demanes a aquesta festa major, la festa major d'enguany?
5: Doncs, com sempre, que sigui un gran moment de cohesió, de convivència, de gaudi de tots els samboians i les samboianes, que tots i totes trobin el seu racó, la seva oferta predilecta, i que puguin gaudir de la cultura, com deia abans, de la convivència, de la vida en comunitat. Perquè dintre de lo que és la vida de la ciutat, un dels fets més importants són les festes majors, que permet, doncs, a les ciutadans i ciutadanes trobar-se, retrobar-se i gaudir, òbviament, de tota la vitalitat, de totes les aportacions del talent local, de les entitats i de tota l'oferta que tenim preparada.
2: Ara la Montserrat Aguilera ens parlava de fer cultura. De fer cultura que és tan important en un moment en el que estem vivint tan polaritzat, tan difícil en molts moments a nivell polític. Que d'important és aquests dies de festa major reivindicar i trobar-nos tots per seguir protegint la cultura catalana.
5: Doncs jo crec que està clar que la cultura sempre és la pedra angular, la columna vertebral de la convivència i sobretot de posar en valor els valors democràtics, els valors que ens uneixen, que defensen drets i garanteixen sistemes de serveis públics. Jo crec que aquesta reivindicació sempre està vigent i sempre serà, doncs, una de les nostres prioritats, perquè la cultura també és una expressió de democràcia, és una expressió de respecte, a tota la diversitat, a tota la pluralitat, a tota la riquesa que té la nostra ciutat. I a les administracions públiques, els poders públics, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Boi, ha de defensar, ha de prioritzar i ha d'apostar clarament, com fem sempre, per aquesta cultura, per totes les expressions culturals. I en aquest cas jo també destacaria, doncs, les expressions culturals de les nostres entitats, com per exemple les protagonistes i els protagonistes de la pregó d'enguany, que és la Coral Renaixença.
2: Es fa l'última, ara que tenim aquesta oloreta del correfoc de fons de les espurnes que ja estan cremant, què esperes més d'aquesta festa major? Tenim grans concerts, Miqui Núñez, Alí, Seguretat Social, no sé quin és el teu preferit i quin esperes amb més ganes.
5: Jo la veritat és que, doncs, com ja sabeu, jo, a mi m'agrada tot, no? Jo el que vull és que surti bé, que no, primer, que no plogui. Segon, que doncs, tothom pugui disfrutar d'allò que li agradi. Que tot vagi bé, que sigui una festa major inclusiva, accessible, segura. I sobretot, doncs, que tothom disfruti i que puguem doncs, tenir un balanç positiu i que després, quan acabi aquesta festa major, tots ens emportem un record meravellós a casa nostra.
2: El dimecres la programació de Festa Major segueix. A 7:45 la plaça de l'Ajuntament viurà el Ball de l'Àliga, el Lleó i el Bou de Sant Boi, amb la presentació de la nova mulassa, acompanyada de colles convidades de Sabadell i l'Hospitalet. Us ho explicaran en directe gent de carrer.
3: Pel que fa a la música, que el Niño acollirà a partir de les 8 el Rock and Joves Experience, amb actuacions de bandes locals emergents, com Pinta Labios, Broken Keys i Whitehall. També continua la programació de la Cruz de Mayo a la plaça de l'Agricultura, música, dansa, gastronomia andalusa i activitats populars durant tot el cap de setmana.
2: Una Festa Major marcada pel concert de Seguridad Social, o Alif i Miqui Núñez, aquests dos últims que van patir apagades d'electricitat, tal com explicava gent de carrer.
6: Ha marxat la llum, vale? Perquè ho sapigueu. No ha marxat la llum, però ha marxat la llum segurament les tomes de terra i tal, no? Marxem un moment i a veure què passa.
7: No, supongo que se solucionará, pero de momento, pues no vamos.
6: No vamos. Hasta ahora, chicos.
2: En portes de la selectivitat, les biblioteques de la província de Barcelona es troben en situació de vaga, Albert.
3: La CGT ha trencat amb la taula del diàleg i ha acordat d'estendre a tot Catalunya la vaga que, fins ara, només afectava la xarxa de biblioteques de Barcelona. Aquesta decisió s'ha pres després d'una assemblea que ha reunit més de 100 treballadors de diversos municipis, segons ha informat el sindicat en un comunicat. A Sant Boi, les biblioteques comuniquen a Ràdio Sant Boi que, ara per ara, no hi haurà afectacions.
2: A l'agenda d'aquest maig, l'Ajuntament impulsa Cert o Fake, aquesta setmana, precisament una jornada per lluitar contra la desinformació a l'entorn digital.
3: Serà aquest divendres.
8: A mi una cosa que em preocupa bastant és la desinformació que ara en la nostra joventut està passant ara mateix de coses que han passat fa 50 anys només. Òbviament penso que qualsevol persona pot tenir la seva opinió, però sí que penso que aquestes opinions no estan ben fundamentades a l'hora de la nebuta. Poden haver-hi molts canvis que no passarien si aquestes persones doncs, estiguessin informades.
3: Serà aquest divendres 22 de maig amb Ruth Pérez, cap de comunicació de Verificat, Carla Galeote, divulgadora feminista, i Liam Jiménez, creadora de contingut antiracista i feminista, realitzant el podcast en viu Influencers de la Veritat, una jornada que ens donarà eines per informar-nos en línia i podré viure en directe aquí, a Ràdio Sant Boi.
2: Tot plegat serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Cal Niño i totes les entrades es troben exaurides. Demà analitzem tots els detalls amb el regidor de projectes europeus, Emilio Morillas.
1: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
2: En esports, cares i creus a la permanència, Sant Boià i Copé seran de primera catalana l'any vinent amb un descens cruel de la Ciutat Cooperativa i un miracle del Sant Boià gairebé al minut 90.
9: Final per la Ciutat Cooperativa 1-0 al Camp de la Pobla. La Copa és l'equip de primera catalana.
10: Sí, el primer pal, compta aquí aquest rebot.
11: Gol! I el gol del Sant Boià. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sant Boià. És un miracle!
2: El Club de Futbol Ciutat Cooperativa torna a ser equip de primera catalana.
3: El conjunt de Sant Boi ha consumat aquest dissabte el descens de categoria després de perdre 1-0 al Camp de la Pobla de Mafumet en l'última jornada de la Lliga Elite. Un desenllaç especialment dolorós per a l'equip de Javi Calvo, que tot i el resultat, durant molts minuts es mantenia fora del descens. El propi entrenador i també Lizan Relova en declaracions a Sant Boi en Joc.
12: Levantar cabeza, felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra, en las buenas y en las malas. Nosotros a reponernos, a animar a los chavales. Es un hasta luego, no es un adiós. Y que este club volverá.
13: Orgullosos tenemos que estar simplemente de estar en esta categoría, de haberla disfrutado. El año pasado me acuerdo que estaba en esta misma posición, ganando la liga en campo de Sant Boi. Hoy te da esto el fútbol. No nos merecíamos este final porque son grandes partidos, hemos demostrado que podíamos estar perfectamente en ella. Levantaremos, lucharemos por lo que es este club, por lo que es este barrio y por todos nosotros.
2: El Sant Boià Club Centenari de Sant Boi jugarà una temporada més a primera catalana després de no deixar de creure fins al xulet final.
3: Els d'Alberto Triguero, tot i haver patit molt durant tota la temporada, han trobat la fórmula per juntar un club i una afició que semblaven abocades al fracàs i que han rebut un premi enorme amb un gol pràcticament als 90 minuts després de lluitar tota la temporada. Ivan Fuentes i Joel Martí, jugadors del primer equip, després d'aquesta remuntada.
14: Aquest gol final ha sigut una alliberació terrible. El partit ha sigut els més nerviosos que he viscut a la meva carrera esportiva. Tinc 34 anys, però quan anàvem perdent 3-2 i faltaven 10 minuts, no, jo no veia l'opció, sincerament. Deia que havien baixat el record del gener i ho he tret i, joder, estic molt feliç, sincerament.
15: Estava en una situació molt complicada. El Alberto em va fer un canvi d'idea i, la veritat, això és de tothom. Això és de tothom, del jugador, de l'afició, de tothom. Ens ho mereixíem.
14: Han passat dos cos tècnics. Molts jugadors, hi ha gent que s'ha baixat del barco, que no ha volgut seguir, hi ha gent que li han sortit millors oportunitats, que també ho podem arribar a entendre, però els que hem cregut, els que estem des del primer dia, hem vist de tot, i sincerament, que haguem salvat la categoria amb tot el que ens ha passat, és de no creure-s'ho gairebé. Han tingut la capacitat de treure el millor de cada jugador, han donat oportunitats a tothom, i mira, al final ho hem tret.
2: Pel que fa al temps, el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat, amb temperatures que baixaran dels 20 als 16 graus al final del dia.
3: A la tarda s'obriran més clarianes i la temperatura màxima arribarà als 22 o 23 graus, ambient suau i ben moderat de mitjorn. De cara a dimecres i dijous, s'espera estabilitat, amb domini del sol i alguns intervals de núvols poc importants. Les temperatures es mantindran agradables, amb màximes al voltant dels 24 graus i mínimes entre els 12 i els 14.
2: A final de setmana, la tendència apunta a un temps tranquil i plenament primaveral, predominant les estones de sol, amb temperatures suaus durant el dia i amb vent fresc a primera hora del matí. Amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimarts 19 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4 amb el Partit d'Hora de Tarda. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8. Moltes gràcies i bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
3: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sonia Kerr.
4: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Això destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
6: Amb l'Espanyol salvatge, amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
0: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès a aconseguir a través del nou model de finançament. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució d'infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
8: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
8: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
8: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
9: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
8: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
10: Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
8: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
0: És, sens dubte, un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
11: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
12: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes. Por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de Lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, a Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
0: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar a l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
14: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
15: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
14: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
16: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
0: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordona, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
17: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó retenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
18: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
4: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Perquè fa la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
1: Notícies en xarxa.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
22: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
21: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
4: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
0: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
4: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alòs és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
2: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
4: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
0: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
4: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
0: És moment per a la cultura. El gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
7: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
6: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell. Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
23: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
24: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que això amb arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
23: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
0: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
25: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
26: I'm really happy, you know,
3: Estic realment feliç quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou. Hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
25: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
8: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
25: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer. El qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Esport Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
9: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
25: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
10: Ahora a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
25: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
0: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
11: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, eh? El talent, la passió, el rigor.
12: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
26: gràcies i fins la propera.
27: Moltes gràcies.
28: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
1: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
28: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
1: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
28: Premis Ràdio Associació.
1: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
29: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
30: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
29: Un impuls.
30: Un refugi.
29: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
30: I fer-se sentir.
29: Això és el que volem que sigui l'alenada.
30: Ens acompanyes?
31: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Propostes en xarxa.
32: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot,

0: Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
3: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
4: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
1: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sonia Kerr.
5: L'Audiència Nacional investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva inocencia.
6: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
5: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
1: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
5: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
7: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
1: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
5: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
1: En esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
8: Amb l'Espanyol salvatge, amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elche amb un Libi per no baixar segona.
1: I cap d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte

0: pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts s'han compromès a aconseguir-lo mitjançant el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
1: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per educació.
4: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
5: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
1: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
6: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estaria en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400 300.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a 4 delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
7: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
6: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
7: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz n'és la portaveu.
8: Todos esos delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
9: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company a Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre del 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Salnitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte. Però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
0: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
11: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
13: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
12: Panek ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Vinguell, bon dia.
15: Bon dia, Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
16: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
15: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de Carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
0: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
18: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
19: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, i segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
14: Notícies en xarxa.
0: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers, en un escenari inicial amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
21: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
20: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
0: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
23: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
22: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Pereira.
24: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubio celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
25: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser doncs, transitats per la ciutadania, i també altres espais doncs, que per nosaltres representen un simbolisme.
24: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
0: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
18: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11,5 milions d'euros.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
26: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
1: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
2: D'això, molt content de poder, sobretot, començar de zero. No? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
1: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al municipal de Palamós contra el Real Madrid.
26: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
3: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
26: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa de Rica Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontajau. També s'anuncia avui la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Freikin Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
4: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
26: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la Divisió d'Honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la Divisió d'Honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
5: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
6: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
5: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
26: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
0: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, vespre i benvinguts a Partitura de Tarda. Aquest espai on la música es converteix en un pont entre èpoques, emocions i històries humanes. Avui us proposo un viatge que es porta al cor del romanticisme, però no des de la teoria ni des de la distància, sinó des de la veu que millor va saber expressar-ho, el violí. Aquest instrument que s'acosta com cap altre a la veu humana, capaç de fer-nos plorar i somriure amb la mateixa naturalitat amb què respirem. Però abans d'endinsar-nos en les obres, deixeu-me situar-vos en el paisatge. El segle XIX és un temps de transformacions profundes, revolucions industrials, nous transports, ciutats que creixen, nacions que es redefineixen i una sensibilitat artística que busca, per damunt de tot, expressar a l'individu la seva interioritat, els seus conflictes i els seus somnis. És un segle de gegants: Brahms, Wagner, Liszt, Schumann, però també de figures que, des de la seva pròpia veu, van saber donar forma a una nova manera d'entendre la música. I és en aquest context que avui us proposo un recorregut que comença a França, viatja a Alemanya i torna a l'Europa central i acaba de nou a París, però sempre amb el violí com a protagonista. Quatre obres mestres, quatre mirades diferents sobre el romanticisme, quatre intèrprets excepcionals que ens ajudaran a entendre no només la música, sinó també l'ànima d'un temps. I comencem amb Camille Saint-Saëns, un dels esperits més fascinants del segle XIX francès. Camille Saint-Saëns, nascut a París el 1835, mort a Alger el 1921, Saint-Saëns és un d'aquells personatges que semblen sortir d'una novel·la. Als 3 anys ja componia petites peces al piano, als 7 feia el seu primer recital públic i abans de l'adolescència dominava el llatí, el grec i les matemàtiques. Un prodigi, sí, però sobretot un home d'una curiositat insaciable. Parlava idiomes, estudiava astronomia i geologia, escrivia assaigs i fins i tot va ser un dels primers parisencs a utilitzar la bicicleta. Aquest esperit renaixentista, atrapat en el cos d'un compositor romàntic, es reflecteix en la seva música. Clara, elegant, precisa, però sempre expressiva. Va viure en una època de canvis immensos, la revolució industrial, el naixement del cinema, i la seva obra respira aquesta modernitat sense renunciar a la bellesa clàssica. Amic de Liszt, admirador de Wagner, però fidel a la tradició francesa. Va fundar la Société Nationale de Musique i va ser mentor de Fauré. Un home que creia que la música havia de ser l'art més lliure, però sempre respectuós amb la forma. Mireu, el 1880, amb 45 anys, Saint-Saëns compon el seu tercer concert per a violí, una obra escrita com una carta d'amistat per a Pablo de Sarasate, el gran violinista espanyol que la va estrenar. És un concert que no planteja una lluita entre solista i orquestra, sinó una conversa entre iguals. El primer moviment s'obre amb majestuositat, amb un violí que entra decidit sobre un fons tremolant, alternat intensitat dramàtica i dolcesa. El segon moviment és una barcarola, una cançó de barca que flota com les aigües d'un llac al capvespre. I el tercer moviment esclata amb una marxa triomfal que deriva en una dansa plena de virtuosisme i ecos espanyols, un homenatge discret a Sarasate. L'estrena a la sala Pleyel de París el novembre de 1880 va ser un èxit rotund. El públic va reconèixer en aquella obra una nova manera d'entendre el concert romàntic, menys dramàtic que Brahms, més transparent que Tchaikovsky, però igualment intens. I per escoltar aquesta obra, res millor que la màgia de Joshua Bell, amb la seva tècnica impecable i un so que sembla venir de l'ànima, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Montreal sota la direcció de Charles Dutoit. Aquest enregistrament, en 1989, és una joia. Bell canta cada frase amb una noblesa extraordinària i Dutoit construeix un marc orquestral transparent, delicat, com un vel de seda. I ara sí, escoltem aquest concert per a violí número 3 en si menor, opus 61, de Camille Saint-Saëns.

Acabem d'escoltar el concert per a violí número 3 en si menor, opus 61 de Camille Saint-Saëns, interpretat per Joshua Bell, l'Orquestra Simfònica de Montreal i Charles Dutoit. Una lectura elegant i apassionada, una conversa perfecta entre violí i orquestra que ens recorda que la bellesa autèntica no coneix fronteres de temps. I ara viatgem a Alemanya, al món dens i profunds de Johannes Brahms. Nascut a Hamburg el 1833, mort a Viena el 1897. Brahms va créixer en un ambient modest, tocant el piano en tavernes per ajudar la família. Aquella experiència el va marcar. Brahms mai no va perdre el contacte amb la gent humil ni amb la música popular alemanya. Era un home seriós en aparença, amb barba espessa i mirada profunda, però amb un cor immens. Perfeccionista obsessiu, vivia amb

pes de la història sobre les espatlles. L'ombra de Beethoven era allargada, però Brahms no volia ser modern, volia ser etern. I 1853 coneix a Joseph Joachim, violinista i pensador, una amistat que duraria tota la vida i que seria clau per al concert que escoltarem. Junts van reflexionar sobre què havia de ser un concert per a violí, no un vehicle d'exhibició, sinó una obra arquitectònica, una sinfonia amb violí i solista. Violí solista, perdó. El concert per a violí en re major opus 77 va ser compost entre 1877 i 1878. Aquest concert és una obra monumental. El primer moviment s'obre amb una llarga introducció orquestal abans que el violí entri amb una melodia austera, meditativa. El segon moviment, Adagio, és un dels moments més commovedors de tot el repertori, un cant íntim que comença amb un oboe i que el violí reprèn amb una tendresa infinita. I el tercer moviment és un rondó d'inspiració hongaresa, ple de ritmes populars i alegria terrenal. L'estrena, l'1 de gener de 1879 a Leipzig, va tenir una acollida discreta. Alguns crítics el van trobar massa auster, però el temps els ha desmentit. Avui és un dels pilars del repertori. La versió que escoltarem és una referència absoluta. Ansa fui muta en només 22 anys, enregistrant amb Herbert von Karajan i la Filarmònica de Berlín el 1981. Mutter aporta una maduresa sorprenent, un so càlid i profund, i Karajan construeix un acompanyament de vellut dens i precís. Escoltem ara aquest concert per a violí en re major opus 77 de Johannes Brahms, interpretat per Ann-Sophie Mutter i la Filarmònica de Berlín amb Herbert von Karajan.

Acabem d'escoltar el concert per a violí en re major opus 77 de Johannes Brahms, interpretat magistralment per Anne-Sophie Mutter, la Filharmònica de Berlín i Herbert von Karajan. Ha estat una interpretació plena de força, sensibilitat i profunditat, que ens ha permès gaudir de la monumentalitat i la bellesa d'aquesta obra eterna. Una lectura d'una profunditat extraordinària on cada nota respira amb la dignitat que Brahms mereix. I ara continuarem amb Max Bruch, nascut a Colònia el 1838 i mort el 1920. Un compositor discret, un artesà de la bellesa, que trobava la perfecció en la melodia pura. Va viure en un temps de gegants, però ell no buscava l'avantguarda, buscava emocionar. Va escriure tres concerts per a violí, però el primer eclipsaria tota la seva obra. Una frustració per ell, però un regal per a nosaltres. Mireu, el concert per a violí número 1 en sol menor, opus 26, va ser compost entre 1864 i 1866, revisat amb l'ajuda de Joseph Joachim, aquest que hem parlat abans. Aquest concert és una joia absoluta. Comença amb un preludi fosc i meditatiu, sense exposició orquestral, i el segon moviment, Adagio, és una de les melodies més belles del romanticisme, amb un aire litúrgic que evoca cançons jueves i paisatges mediterranis. I el finale és una dansa vibrant, gairebé gitana, plena de foc i virtuosisme. L'estrena definitiva va tenir lloc el 7 de gener de 1868 a Bremen i va ser un èxit immediat. La versió que escoltarem, enregistrada el 2006, és excepcional. Janine Jansen combina força i delicadesa amb una intensitat emocional que commou. La Gewandhauser Orquestra, dirigida per Riccardo Celli, aporta profunditat i elegància, amb un so que sembla sortir directament del segle XIX. Ara sí, escoltem el concert per a violí número 1 en sol menor, opus 26 de Max Bruch, interpretat per Janine Jansen, la Gewandhauser Orquestra de Leipzig i Riccardo Celli.

Acabem d'escoltar el concert per a violí número 1 en sol menor, opus 26 de Max Bruch. Una obra plena de lirisme i emoció interpretada per Janine Jansen, acompanyada per la Gewandhau Orquestra de Leipzig sota la direcció de Ricardo Chailly. Aquesta peça ens ha portat des d'un preludi fosc i meditatiu fins a un final vibrant i apassionat. Una interpretació plena de passió continguda i elegància suprema, una lectura que fa justícia a aquesta joia del romanticisme. I per tancar aquesta tarda, tornem a Camille Saint-Saëns, però ara amb una obra breu i enlluernadora. La introducció en Rondo Capriccioso, opus 28, composta al 1863 per un jove Pablo de Sarasate, de només 18 anys. Pensada inicialment com a final d'un concert, es va convertir en una obra autònoma que combina lirisme i virtuosisme amb una precisió de diamantina. La introducció és misteriosa, melancòlica, gairebé vocal, i el rondó esclata amb una energia ritmes de dansa, ecos espanyols, salts, pizzicati, trinos i una alegria contagiosa. Una peça que exigeix tècnica, però sobretot ànima. La versió que escoltarem, enregistrada el 2023 i publicada el 2024, és una meravella. Maria Dueñas, amb només 21 anys, aporta una frescor i una maduresa sorprenents. El seu violí canta, respira, explica històries. L'acompanyament de Michael Gers és elegant, precís, ple de color. Escoltem ara aquesta introducció i Rondo Capriccioso, opus 28 de Camille Saint-Saëns, interpretada per Maria Dueñas, la Deutsche Symphony Orchestra de Berlín i Michael Gers.

0: Acabem de sentir la vibrant introducció a Rondo Capriccioso, opus 28 de Camille Saint-Saëns, una obra plena de llum, foc i virtuosisme. Aquesta peça, escrita originalment per al jove violinista Pablo de Sarasate, ha estat interpretada per Maria Dueñas amb l'acompanyament de la Deutsche Symphony Orchestra Berlín sota la direcció de Michael Gers, oferint-nos una experiència musical fresca, emocionant i plena de matisos. Una explosió de llum i virtuosisme que ens recorda que la música, quan és autèntica, no envelleix mai. I així conclou la nostra partitura de tarda d'avui. Un viatge pel romanticisme a través del violí, des de l'elegància francesa fins a la profunditat germànica, passant per la passió lírica de Bruch i tornant a la llum mediterrània de Saint-Saëns. Quatre obres mestres, quatre intèrprets excepcionals i una sola veritat: que la música clàssica no és cosa del passat, sinó la conversa més viva que l'home ha mantingut mai amb la bellesa.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Continua complicada la P7 amb uns 10 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, direcció Barcelona, perquè hi ha un sol carril obert per tasques de reasfaltat a causa de l'incendi ahir al vespre de dos camions. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, destaquem la Ronda Litoral amb retencions entre Poble Nou i la Barceloneta i també a l'altura de Montjuïc, en sentit Llobregat, a causa d'un vehicle avariat.
1: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andy, que ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa, la magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.400 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i la tutoria de centres d'alta complexitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar a Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de dues setmanes. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fonts de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un presumpte homicidi de violència masclista. La víctima és una dona de 33 anys. L'Ajuntament convoca per demà un minut de silenci. Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve a tot estirar si Teheran no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha progressat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés ben aviat. I el Gremi de Llibreters de Catalunya llança la campanya Combat la distòpia, tria la llibreria, que vol fer front a les pràctiques que posen en perill els seus establiments. Entre aquestes pràctiques denuncia descomptes il·legals, venda directa a fires o mercats i concursos públics per nodrir biblioteques.
0: Esports.
3: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda el Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista Alexia Putellas. La selecció catalana de bàsquet masculina tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. I el Barça d'handbol fa oficial les sortides de Dome Makuch, Emil Nielsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny.
1: Els ruixats de la tarda s'intensificaran aquest vespre a les comarques de Girona i Osona. Amb l'arribada de la nit, els núvols es dissiparan. Dimecres el temps serà més estable, amb sol i algun ruixat puntual al Pirineu. Farà més calor, s'esperen màximes de més de 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre, començo saludant l'Albert Vilar. Què tal, com estàs? A veure, Albert, com estàs? A veure si m'ho pots explicar.
2: Hola, Jon.
1: Ara sí.
2: M'estaven silenciant les grans masses, perdona. Que em diguis ja que fem aquest programa, que tinc moltes efemèrides. Per això no interessava que parlés. Tinc moltes efemèrides avui.
1: D'acord. Doncs els teus desitjos són ordres. Avui, Albert, com sabràs, aquest divendres hi haurà un acte aquí a Sant Boi, cert o fake, sobretot per parlar de la desinformació en el marc del Dia de la Unió Europea. Ho farem amb l'Emilio Morillas, que ha de fer com ràpid el sumari, no?
2: No, fes. Jo et vaig fent pressa, però així subconscientment, vale?
1: Tu
2: vaig dir coses per darrere perquè fes... vegis que ha d'anar ràpid.
1: Ah, d'acord, tu fes el que necessitis. Avui també un dia en el que posarem la mirada en el que està passant també als pagesos arrel de la situació d'Iran, s'han carit tot i, per tant, ja no aspiren a guanyar diners, sinó almenys a no tenir pèrdues. En parlarem amb el Germán Domínguez. A més, en un dia avui, Albert, en el que torna a Guerrilla Feminista, tenim ganes de saber què ens explicaran en el dia d'avui i, sobretot, un dia en el que parlarem molt de rock. A la prèvia de Rock en Joves, que serà demà a partir de les 8, vindran els tres grups que formaran part d'aquest festival de rock jove aquí a Sant Boi. Tres concerts consecutius. Tindrem amb nosaltres Pintalabios, Broken Keys i també Whitehall. Els tres ens visitaran a l'estudi de Damià Grima. Just després marxarem fins a Can Massallera a partir de 8:15. Allà es nomenarà a Pere Lorente i Núria Salan, recordem, des de l'últim ple municipal, fills predilectes de Sant Boi. Avui serà el seu nomenament oficial i acabarem parlant d'esports perquè hi ha polèmica.
2: Efectivament, el Casablanca, que s'ha quedat fora dels play-offs a causa d'una alineació deguda davant del sector montserratina, que ha sigut finalment l'equip de Viladecans, qui teòricament està en aquesta cinquena plaça, però el Futbol Club Casablanca defensa que el jugador impugnat, el Kerli González, podria haver jugat aquest partit i que, per tant, els tres punts són seus i que hauria de jugar ells aquest play-off de sense de tercera catalana. Vindrà l'entrenador i el capità d'aquest primer equip a explicar-nos el perquè d'aquesta secció.
1: Doncs ho explicarem a la segona hora aquí a Gent de carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins als 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: A veure, efemèrides, avui que tenim ràpidament, que si no t'emprenyes. Ah, molt bé, això que em diguis Mr. President m'ha agradat. Gràcies. No és un aniversari, però bé, sempre
2: està bé. És més important del que sembla. Un 19 de maig de 1962, l'actriu Marilyn Monroe li canta Happy Birthday, Mr. President, al llavors president John F. Kennedy, que en feia 45, 10 dies després. Jacqueline Kennedy, la dona del president, que sabia que Marilyn Monroe acudiria a l'acte, no va acompanyar el seu marit, presumiblement, perquè sabia que mantenia relacions amb l'actriu. Van assistir a l'esdeveniment més de 15.000 persones. No ets Marilyn Monroe. Saps per què no? Perquè Marilyn Monroe portava aquella nit un vestit que es va vendre el 2016 per 4,5 milions d'euros. I no crec que el que portis valgui 4,5 milions d'euros.
1: Reserva'n un.
2: Sí?
1: Demà
2: tal com vols, no? Sí. I fa 54 anys surt aquest àlbum.

0: Un 19 de maig de 1972, el cantautor britànic Elton John publica el seu cinquè àlbum d'estudi titulat Honky Shotu, on estava aquest famós Rocketman. Tres anys després publica el seu novè àlbum d'estudi, el 19 de maig del 75, que es titulava Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. És a dir, va publicar quatre àlbums en tres anys, i és que ara l'home té 79 i ha tret més de 30 al llarg dels seus 60 anys de carrera. Mira, aquest sí que vol treballar de valent. I un 19 de maig de 1974, un altre home que també va treballar, va ser l'arquitecte hongarès Erno Rubik, que va crear el seu famós cub de Rubik.
1: Ostres.
0: La joguina més venuda del món sencer, amb 450 milions de cubs de Rubik venut fins al 2023, i crec que jo mai he resolt cap.
1: Jo tampoc.
0: No, és que sóc molt dolent. O sigui, fes-ho més fàcil, la res, sisplau.
1: Què més?
0: Després, fa 49 anys, passa això. Escoltem la banda sonora d'Assassinats a l'Orient Express, perquè un 19 de maig de 1977 el tren Orient Express Directo, que cobria la ruta de París-Istanbul, fa el seu darrer viatge. Va ser considerat un dels trens més luxosos del món, amb passatgers que incloïen milionaris, polítics i fins i tot membres de l'aristocràcia europea. M'imagino que l'últim viatge va ser el de l'assassinat, no? El d'Assassinat a l'Orient Express.
1: Parlant d'assassinats, ara ho explicarem després de les notícies, però acabem de ser una última hora d'un assassinat que ha estat... No un assassinat, però d'un presumpte homicidi, anem a dir-ho així.
0: Del de Mango.
1: Sí, hi ha una última hora, després expliquem. Abans, Albert, què més?
0: Un 19 de maig de 2004, Núria Balaguer i Maite Hernández, membres d'una expedició catalana exclusivament femenina, ascendeixen a l'Everest per la cara nord, fent el cim de la muntanya més alta del món. Van ser les primeres catalanes i les segones espanyoles després de la gallega Maria Jesús Lago, que el va pujar sense oxigen artificial el 1999. Mira, hi ha gent que no està bé del cap.
1: I després d'on se li a Espanya i s'ho van portar tot per davant.
0: Efectivament.
1: Sí, efectivament. Albert, a qui felicitem avui?
0: Doncs fa 81 anys aquest músic. Un 19 de maig de 1945 va néixer a Londres el britànic Pete Townshend, compositor i guitarrista de la banda The Who, que canta aquest Baba O'Reilly. Un 19 de maig de 1890 també va néixer Ho Chi Minh, líder de la revolució vietnamita davant dels colons francesos i també líder a l'inici de la guerra a Vietnam. Una persona tan influent al seu país que Saigon, una de les ciutats més poblades, realment es diu ciutat Ho Chi Minh. Mira, tens una ciutat com si fos Sant Boi de Joan Garcia.
1: Sant Boi d'Albert Vilar va estar millor.
0: També va néixer el 19 de maig de 1825 Malcolm X, una de les persones més influents en la història dels Estats Units i un dels líders més importants del moviment pels drets civils dels afroamericans. Casualment, el mateix dia, un 19 de maig del 25, va néixer el dictador de Camboya, Pol Pot, responsable d'un genocidi al seu país durant els anys 70. Mira, la vida té aquestes contraposicions, que el mateix dia neix una persona molt bona i una altra molt dolenta. I fa 75 anys, aquest cantant. Un 19 de maig de 1951 va néixer a Nova York Jeffrey Rossi, més conegut com a Joe Ramon, cantant estadounidense de la banda Ramones amb aquest I Wanna Be Sedated. Los Ramones no eren germans, sinó que van prendre el seu nom com un homenatge a Paul McCartney, que als hotels es registrava com a Paul Ramone per evitar l'assetjament de fanàtics. I fa 72 anys, aquest bateria. Un 19 de maig de 1954 va néixer a Melbourne el baterista australià Phil Root, membre de la banda CDC amb aquest TNT. 69 anys, Bill Laimbeer i 50 Kevin Garnett, dos exjugadors de la NBA que poden ser perfectament les pitjors persones que et pots trobar a una pista de bàsquet perquè et faran la vida impossible i no em sembla gaire casualitat que hagi nascut el mateix
1: dia.
0: Vols
1: dir que són germans bessons?
0: No, perquè es porten 19 anys.
1: Que no se sabia?
0: Estigues atent, John, fa 54 anys aquest cantant. Un 19 de maig de 1972 va néixer a Göteborg la cantant sueca Jenny Bergen, líder del grup Ace of the Base amb aquest All That She Wants i altres cançons molt conegudes que ara mateix no recordo cap. També fa 55 anys la periodista badalonina Lídia Heredia i Soler, periodista catalana, tant presentadora dels matins de TV3 de 2014 a 2022 i ara corresponsal a Washington. I fa 46 anys el presentador madrileny Cristian Gálvez, que va estar del 2007 fins al 2019 presentant el concurs de Telecinco Passa Palabra. I fa 34 anys aquest cantant. Un 19 de maig de 1992 va néixer a Londres el cantant britànic Sam Smith amb aquest I'm Not The Only One. I el mateix dia va néixer aquest DJ. Un 19 de maig de 1992 va néixer a Filadèlfia Christopher Comstock, més conegut com Marshmello, DJ estadounidense, autor d'aquest solo. Com és un tio que porta una màscara d'un núvol de sucre, podria ser perfectament el propi Sam Smith, que sí, com va nascut el mateix dia...
1: Podria ser qualsevol persona.
0: Efectivament. Finalment, 47 anys, l'exdavanter uruguaià de l'Atlètic de Madrid, Diego Forlán. 47 anys també l'exfutbolista italià Andrea Pirlo, un tio molt elegant. I 23 anys el futbolista nigerià Cristanto Suche, que teòricament era a mitjentre i ara és davanter. Mira, coses del Getafe Club de Futbol, esto es futbol, papa.
1: Sí, sí, impressionant. I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 9 anys va sortir aquesta cançó. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Un 19 de maig de 2017, la californiana Katy Perry es va juntar amb la rapera trinitenca Nicki Minaj per treure aquest Swish Swish, el tercer senzill del seu quart àlbum d'estudi titulat Witness. Escoltem Swish Swish, que avui fa 9 anys.

0: I Albert Vilar, avui és el Dia Mundial de...
1: Avui és el Dia Mundial del Metge de Família.
0: I sí.
1: Poso la sintonia de la sèrie Doctor House, perquè m'imagino que anirà d'això, no?
0: Metge.
1: Un metge que treballa a casa, per això es diu Doctor House, i fa coses interessants, no sé.
0: De la família, no?
1: No, no l'he vist. No l'he vist, però m'han dit que és un tio molt intel·ligent. Surten clips per Instagram i fa coses com... Detecta enfermetat superràpid, és superguai. La recomano, eh?
0: Estàs bé?
1: Sí, sí.
0: També? Per casa i...
1: Has vist Doctor House, tu?
0: Jo no.
1: Vale, vale, doncs no em critiquis, llavors.
0: En fi, avui és dia 19 de maig i els temes del dia han estat aquests.

0: I us parlàvem que hi havia una última hora, i és que ho acabem de saber aquesta tarda. En Dic paga la fiança d'1 milió i es queda en llibertat provisional acusat d'homicidi per la mort del seu pare. De fet, ell és el fill d'Isaac Antic, el fundador de Mango, i ha declarat davant de la jutgessa de Martorell després de que els Mossos l'hagin detingut a primera hora a casa seva avui amb una imatge impactant. Se l'emportaven directament a Manilla, però sembla que després de pagar la fiança ara mateix està en llibertat. Veurem com acaba tot plegat. Però avui ha estat un dia, sens dubte, també marcat per els pressupostos. De fet, el govern de la Generalitat i Esquerra han signat avui l'acord per aprovar els pressupostos del 2026. El president Salvador Illa i el líder republicà Oriol Junqueras han escenificat el pacte al Palau de la Generalitat, tot i que els comptes encara necessiten, Albert, el suport dels comuns.
1: L'acord inclou noves inversions en habitatge, climatització d'escoles i foment del català a les xarxes socials. També preveu avançar en el nou model de finançament i en la recaptació de l'IRPF a Catalunya. Mentrestant, els comuns mantenen la pressió perquè el govern resolgui el conflicte educatiu amb els sindicats abans de donar suport definitiu als pressupostos.
0: Avui ha tingut la fotografia que també escenifica aquest acord pels pressupostos, coses curioses de la política, acaba la campanya a Andalusia, acaben les eleccions i pam, de sobte tenim acord. Per altra banda, el Departament d'Educació ha presentat una nova proposta als sindicats per intentar desbloquejar el conflicte docent. La conselleria planteja avançar a 3 anys l'augment salarial previst inicialment en 4, millorar els compliments de tutoria i, a més, incorporar més de 2.400 professionals al sistema educatiu, sobretot per reforçar l'escola inclusiva.
1: La consellera Esther Riu ha ofert mà estesa als sindicats, però també ha demanat realisme davant unes reivindicacions que considera difícils d'assumir pressupostàriament. Mentrestant, les protestes continuen. Aquest dimarts els docents han tallat diverses carreteres al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental, en la 8a jornada de vaga del sector educatiu.
0: Recordem que la setmana vinent hi ha una altra vaga general convocada, per cert, aquí a Sant Boi, el dia 28, per part de l'Assemblea Educativa, ja convocada també una manifestació davant de l'Ajuntament, coincidint amb el ple municipal. I també l'Audiència Nacional avui ha imputat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge investiga per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental relacionats amb l'ajuda pública de 53 milions d'euros concedida durant la pandèmia. De fet, Zapatero haurà de declarar el 2 de juny i avui agents de l'UDEF han escorcollat el seu despatx a Madrid i diverses seus mercantils que estan vinculades al cas.
1: L'expresident ha negat qualsevol irregularitat i assegura que sempre ha actuat dins la legalitat. La imputació ha provocat una forta reacció política, amb el PP i Vox exigint explicacions al govern de Pedro Sánchez i el PSOE defensant la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: I pel que fa a l'actualitat local, després de que l'últim ple municipal es nomenessin com a fills predilectes de la ciutat de Pere Lorente i Núria Salan, avui se'ls reconeixerà de forma oficial a Can Massallera. Serà a partir de 8:15 de la tarda. Ens desplaçarem des de gent de carrer per explicar-ho en directe. Un Pere Lorente que parlava així de com se sent quan impulsa la cultura popular.
2: El carinyo de la gent quan surts al carrer, els nens petits quan comportes gegants, gent més jove quan estàs cremant diables. O sigui, veus que la gent està a gust i tu estàs a gust. No és passar-t'ho bé, és que et dones compte que estàs bé. O sigui, no és passar... Estàs bé. O sigui, passar-t'ho bé, doncs el jo també el vas fer fent unes cerveses. Veus que la gent li agrada allò. O sigui, i la cultura catalana, quan la vas fent que la gent li agrada.
0: L'altra afortunada va ser Núria Salan, que explica que pel seu camí s'ha trobat de tot.
3: Estic envoltada de més gent maca que gent amigo, clar. Pues clar que hi ha gent amigo. A veure... Tenim un percentatge de gilipoll... Ai, perdó, se m'ha escapat. Tenim un percentatge, que ens toquen. Tu et trobaràs a la vida. Estimem que toquen uns 15 gilipolles al llarg de la vida. Llavors, quan te trobis un, t'atxa de la llista. I de vegades te trobaràs un que ho és tant que t'atxes dos. Jo he començat aquesta llista moltes vegades, perquè també els he dit, quan acabis la llista, torna-la a començar.
0: Avui els escoltarem de nou. Serà Can Massallera a partir de 8:15 de la tarda. I mentrestant, també continuem pendents del futur dels treballadors de Serra Soldadura. Demà dimecres, a les 12 del migdia, representants del comitè d'empresa faran declaracions després de la subhasta de l'empresa prevista en una notaria a Barcelona.
1: El procés arriba després del concurs de creditors voluntari presentat per la multinacional basca Aernova, propietària de Serra Soldadura. El resultat de la subhasta marcarà el futur de centenars de llocs de treballs vinculats al grup. La Confederació General de Treball de Catalunya, sindicat majoritari al comitè, reclama mantenir l'activitat industrial i garantir el màxim nombre de llocs de feina. El sindicat també critica que el futur de l'empresa depengui d'una subhasta centrada, diuen, en el benefici econòmic.
0: Ahir, de fet, es va constituir la taula per la reindustrialització de Serra Soldadura amb la participació de la Generalitat, l'administrador concursant, la direcció i el comitè d'empresa amb l'objectiu d'assegurar la viabilitat de la companyia. Veurem com acaba tot plegat perquè recordem que afecta a 500 treballadors, 30 d'ells sambuians. I també hem sabut que un incendi va afectar diumenge a la tarda dues piles de compostatge a l'exterior de la planta de reciclatge de l'empresa Burés, a la zona de Cal Càntir de Sant Boi.
1: Els bombers van rebre l'avís cap a un quart de dues i van desplegar diverses dotacions. El foc va cremar dues piles de material orgànic d'uns 5x5 metres, però no va afectar la resta de les instal·lacions. Gràcies a la intervenció dels bombers i al suport d'una excavadora de l'empresa, l'incendi es va donar per extingit cap a les 5:50. No hi va haver-hi ferits ni tampoc danys estructurals.
0: I la pagesia de Sant Boi viu una nova situació crítica per l'augment de costos derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. Els agricultors del parc agrari denuncien que el preu del gasoil i dels fertilitzants s'ha disparat, mentre els preus de la venda dels seus productes continuen estabilitzats. En Germán Domínguez, de fet, assegura en un reportatge a la U que aquesta temporada amb prou feines cobriran despeses amb la carxofa, que és la producte estrella de la comarca. Davant aquesta situació, molts pagesos busquen alternatives com obrir les explotacions al públic els caps de setmana mentre reclamen ajudes urgents a les administracions. Saludem el Germán Domínguez. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Quina és la situació que està vivint ara mateix la pagesia arrel d'aquesta crisi derivada de la situació a l'Orient Mitjà?
4: Doncs bé, com comentaves, no només a Sant Boi, sinó això és un problema de sector a tot el nivell estatal d'Espanya. En els primers dies de conflicte ja es van disparar els preus automàticament i la tendència de les ventes nostres, del nostre producte, doncs és molt, molt lineal i molt progressiu i molt poc a poc. Llavors patim aquest increment de costos de fertilitzants, sobretot, i del preu del gasoil. Però les ventes doncs, es mantenen i costarà que aquests preus pugin, sacrificant la recta final, no?, de la campanya de la carxofa i sent un any una mica complicat per aquest cultiu.
0: Clar, de fet, es parla molt del petroli que està bloquejat ara mateix a l'estret d'Hormuz, però hi ha una altra cosa que també hem d'explicar, que és que molts dels fertilitzants també passen per aquest estret d'Hormuz. Per tant, l'increment del preu es veu molt condicionat també per aquesta guerra a l'Iran. Perquè nosaltres ens puguem fer una idea, per exemple, quina seria la diferència de preus? Quin exemple pràctic podries posar perquè nosaltres puguem entendre realment la dimensió del problema?
4: Doncs ara mateix nosaltres hem demanat ja preus per la pròxima campanya de carxofa, perquè ja hem de començar a preparar per sembrar de cara al juliol. I hem demanat preus d'aquests fertilitzants, que com podrien ser, no?, els adobs químics que acabem aportant, i no ens donen preu a dia d'avui, perquè cada dia canvia. Llavors, a dia d'avui no ho sabem amb exactitud. Sabem que el preu de la planta ja ha pujat un cèntim i mig per unitat. Per tant, ja, aquí ja veiem el primer increment de cara a la següent campanya. Però també estem posant les expectatives de quan haguem de fer la compra d'aquest fertilitzant, doncs quin preu serà el que ens trobarem i haurem de pagar per fer front a la següent campanya.
0: Clar, perquè quines són les solucions que esteu trobant vosaltres davant aquesta situació?
4: Bueno, jo a títol personal el que farem aquest any segurament serà fer una aportació de matèria orgànica, de fem d'ovella. Al final això ho tenim més a prop, aquí a la zona de Manresa, Vic, podem trobar explotacions que ens puguin aportar aquesta matèria orgànica i amb això intentarem passar aquesta campanya. Això no soluciona d'aquí 3, 4, 5 anys, però una campanya sí que podem a passar amb aquest fertilitzant d'adob natural, per dir-ho d'alguna manera, de moment aquesta campanya doncs, ho afrontarem d'aquesta manera.
0: Explicaves en aquest reportatge que comentàvem a la U, sí, que vosaltres necessiteu que us acompanyi la institució. De fet, un dels grans focus també del govern espanyol ha estat, arrel d'aquesta crisi a l'Iran, fer sobretot un decret que el que volia era atacar justament això, a tothom qui pogués sentir-se perjudicat. No, vosaltres us heu sentit també acompanyats per la institució?
4: No. La veritat és que al final ells prometen moltes coses. El Departament d'Agricultura han tingut diverses reunions avisant que això passaria i que seguirà passant i seguirà incrementant en els pròxims mesos. ells prometen moltes coses, però a l'hora de la veritat acabem pagant els preus per sobre i no se'ns acaba pagant el preu que hauria de ser amb aquest increment de costos, que nosaltres no tenim culpa. Segurament que Espanya tampoc té cap culpa, però tenim danys col·laterals i hem de patir aquestes pujades de costos.
0: De moment hi ha hagut diàleg amb l'institució al respecte?
4: Hem parlat amb el Departament d'Agricultura, però clar, ells tampoc poden fer gran cosa. Al final això és una cosa de país i és el govern central el que ha de fer aquestes negociacions, però bueno, que al final Espanya és un més d'aquestes guerres d'avui en dia que estan tan de moda, per desgràcia, i que patim tots d'una manera o d'una altra.
0: Doncs heu també la situació que es deriva de tot el que està passant a Iran i com està impactant també aquí a Sant Boi, amb aquesta història que també ens explicava el Germán Domínguez. Doncs esperem que es pugui trobar una solució. Germán, una abraçada i gràcies per atendre'ns.
4: Perfecte, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Doncs una abraçada també al Germán. Us expliquem també que demà seguirà la festa aquí a Sant Boi del Llobregat. I és que la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi acollirà la presentació oficial de la nova mulassa de Sant Boi, que és un nou element del bestiari protocolari de la ciutat. L'acte començarà a 7:45 del vespre i comptarà també amb el Ball de l'Àliga i el Lleó i, a més, la participació del Bou de Sant Boi.
1: La nova mulassa simbolitza la unió de tradicions i la diversitat de la comunitat, combinant la força i la intel·ligència del cavall i el ruc. La celebració inclourà la participació de colles convidades de Sabadell i l'Hospitalet, amb música de Ricard Ros i la coreografia de l'Albert Graus. L'activitat és gratuïta i està organitzada per l'Ajuntament de Sant Boi i la Federació d'Entitats Els Garrofers.
0: Demà des de Gent de Carrer farem un programa especial. Per seguir-ho en directe serà a partir de les 7, però abans, també demà, serà un dia molt especial per aquesta ràdio, perquè Ràdio Sant Boi farà anys, de fet, en fa 46. Ho celebrarem conversant amb el seu fundador, el José Luis Díaz. I en esports! Albert Vilar, què destaquem avui?
1: Doncs que el Futbol Club Casablanca s'ha quedat fora dels play-offs d'ascens a causa d'una alineació indeguda davant del sector Montserratina, que li va donar el duel per perdut davant del Viladecans, tot i haver-lo guanyat inicialment per 4-2. D'aquesta manera és el mateix sector Montserratina qui es troba en aquesta plaça de play-off d'ascens a tercera catalana, però el club defensa que Kelvin González, el jugador impugnat per haver-se inscrit a l'equip a falta de menys de 3 jornades per acabar la Lliga, sí que podia jugar aquest partit i que, per tant, hauria de ser el Futbol Club Casablanca qui ha de jugar aquests play-off. Avui parlarem amb l'entrenador José Palacios i el capità Ezequiel Gaona per saber el perquè d'aquesta sanció i quan es sabrà la resolució oficial.
0: Doncs ho seguirem també avui aquí a Gent de Carrer. Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 7:45 de la tarda. Són 7:45 de la tarda. I us expliquem també que el proper 22 de maig, divendres, el Teatre Cal Niño acollirà la jornada Cert o Fake, Protegim la democràcia de la desinformació. Una proposta adreçada especialment als joves per reflexionar sobre els perills de les fake news i també l'impacte de la desinformació a la democràcia. L'acte combinarà humor, debat i participació amb un monòleg, per exemple, del còmic Marc Martínez i un podcast en directe amb Ruth Pérez, de Verificat, i també les influencers Carla Galeote i Liam Jiménez. També hi haurà micròfon obert i un espai final de networking amb el públic. La jornada se celebrarà a 7:45 de la tarda, a partir de les 6. A Cal Niño les entrades ja estan exaurides, però es podrà seguir en dia en directe a través de Ràdio Sant Boi. En parlem amb el seu regidor responsable. Emilio Morillas, regidor de Projectes Europeus. Què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, molt bé. I vosaltres?
0: I benvingut de nou a Gent de Carrer. Arriba aquesta jornada el divendres. Per què des de Sant Boi s'ha decidit impulsar-la?
5: Diguem-ne que aquest acte forma part de les activitats que fem per la commemoració del Dia d'Europa, que va ser el 9 de maig, i sorgeix sobretot de la necessitat urgent de reconnectar la ciutadania amb el projecte europeu en un context global marcat per sobretot la incertesa i la polarització

0: el que es diu l'era de l'esclot infinit, és a dir, la ciutadania rep milers d'impactes diaris, la dificultat per a distingir la veritat de la mentida no només genera confusió, sinó que afableix també la confiança en les institucions, i això és un risc sobretot per a la salut de les nostres democràcies, perquè encara que els valors europeus queden imminents i sobretot queda ens protegeix de tot aquest fenomen, no estem aïllats del perill que poden suposar certa informació falsa, que al final l'única cosa que fa és augmentar el seguiment a ideologies, per exemple, d'extrema dreta, que el que volen és evolucionar el projecte europeu, i per tant actes com el d'aquest divendres és una invitació a les ciutadanies, sobretot al jovent, a reflexionar, a fomentar el pensament crític, de poder distingir entre notícies certes, notícies falses, que no només ens quedem en el clickbait del titular i res més, no? Hem d'haver al fons de la notícia i sobretot al fons d'alguns diaris pseudomedios com s'ha parlat sovint, i jo crec que és un acte en el qual podrem sobretot posar el focus en aquesta problemàtica, i jo crec que serà molt interessant. Llavors convido sobretot a les persones que no han pogut comprar la seva entrada, que l'entrada era gratuïta però ja la tenim exaurides, doncs escoltar-ho en directe a través de la ràdio pública, la ràdio de Sant Boi, perquè serà un acte molt, molt, molt, molt interessant.
1: Tu creus que es pot deslligar aquesta desinformació amb el creixement de l'extrema dreta?
0: Diguem-ne que aquest acte és una resposta també de la situació que estem patint a nivell global, no només a Sant Boi, sinó ja fa molts anys estem en un moment en el qual ja no distinguim d'una notícia si és certa o si és falsa, i ja no et dic si fiquem a l'equació la intel·ligència artificial amb els vídeos i fotos. Per tant, jo crec que aquest acte respon sobretot davant la incertesa, la inseguretat, doncs reclamar que les institucions, he de dir que aquest acte de l'Ajuntament està sobretot es realitza gràcies al suport de la Comissió Europea, del Parlament Europeu i també de la Diputació de Barcelona. Llavors és un exemple clar de que quan les institucions treballen plegats donem un missatge de fortalesa i sobretot de seguretat, perquè com et deia, en els moments que vivim actualment en el qual no podem distingir què és veritat i què no, jo crec que el pensament crític és cada cop més un valor que hem de fomentar, sobretot en el jovent.
1: I de quina manera es potenciarà aquest pensament crític a través del format que s'ha escollit de cara al que hi haurà aquest divendres?
0: He de dir que, diguem-ne que l'organització d'aquest acte trenca una mica amb l'institucional, que era l'objectiu. Perquè, clar, si volem fomentar-nos a un públic jove, el nostre objectiu és entre 20 i 40 anys, però està convidant més persones de qualsevol edat, però si volem ficar-nos sobretot en aquest grup objectiu, doncs hem proposat un format innovador. Què vol dir innovador? Doncs fem un monòleg al principi, i sobretot a l'hora que parlaves de les diferents influencers i de verificat, les persones que componen aquesta taula ho faran en format podcast, relaxat, com si fos un podcast viu. I jo crec que un dels treballs que tenim a les institucions és com podem adreçar-nos al jovent, sobretot a missatges més frescos, i adaptar-los a les seves necessitats i sobretot als seus gustos. Per això hem trencat una mica l'institucional, farem aquest acte amb aquest aire innovador, sobretot fugint de formes rígids, però apostar a una experiència participativa també. El públic també tindrà un moment en el qual podrà donar la seva visió i opinió de la situació, i el que volem és això, sobretot fomentar el pensament crític, la comunicació i realçar sobretot els valors europeus que més que mai són més necessaris.
1: Explicaves ara qui formaria part d'aquest monòleg inicial, també del podcast que després es realitza en viu, en aquest cas

0: Digues els noms, no? Càrrega de hotel, Liam Jiménez, també Ruth Pérez. Com s'han escollit aquests noms? Sota quin criteri?
1: No, el criteri... L'únic criteri que havia és que havíem d'escollir referents entre la gent jove. Mm. Era sobretot a persones que puguin ser expertes en tot el tema de desinformació i sobretot que siguin referents, perquè jo crec que és molt important que la gent jove s'identifiqui amb els seus referents, i en aquest cas, clar, buscaven gent que podria ser com un amic teu o una persona molt propera teva, i que a partir de l'acte que fessin, sobretot que sorgeixi d'entre el jovent aquesta llavor de ostres, m'ha interessat, vull que sigui el meu referent. Mm. He de dir que des de que vam anunciar les persones que participen al podcast, les entrades van volar. Llavors també hi ha persones joves que des de que ja tenien de referència a les ponents, i llavors sí, han vist l'oportunitat de ostres, tinc a la meva referent a la meva ciutat, doncs vaig cap a aquest acte, i també hi haurà un espai de networking, de poder parlar amb elles de tu a tu. Llavors jo crec que és una bona oportunitat, sobretot per això, per apropar els joves al nostre objectiu, que és sobretot fomentar el pensament crític i sobretot combatre la desinformació, perquè una ciutadania informada és al final és una democràcia forta.
0: Clar, sí que és cert que ara parlaves, no?, de la desinformació, de l'extrema dreta, són dues coses que van de la mà si veiem el seu creixement, i sobretot s'han generat una sèrie de referents a xarxes que al final acaben tenint també molta capacitat de penetració, no? També és important que generin referents de l'altra banda, i referents que puguin ser, en aquest cas, com els noms que estem esmentant, referents en el sentit de que el que t'estan explicant serà una cosa contrastada i serà una cosa en la línia dels valors que defensin els drets humans, no? I una cosa que ens creiem més, segurament.
1: Sí, sí, com deia. Per això és important que quan fem aquest tipus d'actes vinguin persones, hem intentat que siguin sobretot persones amb que la gent els segueixi, sobretot, que siguin persones populars, però justament per això, per buscar que davant els referents que poden tenir l'extrema dreta, per exemple, amb el Vito Aquiles o el Ndongo, doncs nosaltres fem l'antítesi. Busquem referents que he de dir que són persones molt, molt, molt, molt valentes, perquè moltes vegades poden ser increpades al carrer, com poden ser la Sara Santaolla o l'Alan Barroso. És, per exemple, per mi són dos referents entre el jovent en el qual lluiten sobretot aquesta desinformació i aquest combat ideològic contra l'extrema dreta. Llavors buscar aquests referents en el qual et puguis identificar és molt important, sobretot perquè cali el missatge, que és el gran repte que tenim les institucions i tot aquells progressistes, o sobretot no només progressistes, demòcrates. Jo també vull ficar en aquest sac també a la dreta, aquella dreta més moderada, que no sigui tan reaccionària, aquella dreta moderada que aún creu en el sistema democràtic, que creu en les institucions. Doncs jo crec que és un missatge important, de encara que puguis tenir el teu pensament, és lícit, és a dir, cadascú té les seves idees, ha de ser un pensament sobretot basades en idees democràtiques i en idees en el qual es poden debatre, no davant actituds reaccionàries que l'única cosa que busquen és erosionar les institucions.
0: Clar, amb la polarització passa això una mica, que costa generar espais de trobada, no? Almenys entre dues posicions contraposades, que costa trobar aquests punts mitjos en els que sí pot haver-hi conversa.
1: Sí, sí,
0: no sé si aquest divendres és una bona oportunitat per això.
1: Seria una bona oportunitat, la veritat, perquè al final la desinformació ha afectat a tots, i sobretot el qui surt més perdent són les institucions, perquè al final, encara que amb dades, amb arguments en el qual tu expliques certa política i és així, o davant la desinformació, davant les fake news, li voles arrebatar amb això, amb dades subjectives, de que això no és així, doncs, ostres, et diuen que no, ja és que no me'n crec les institucions, jo me'n crec el meu referent, en aquest cas de l'extrema dreta, que diu que és això. Són molts arguments, i segurament sortiran, per exemple, que la immigració és igual que la delinqüència, que estem en perills d'una gran inseguretat, però justament Sant Boi té una ràtio de per habitant molt, molt, molt baixa. És com... només busquen, justament per justificar els seus discurs, falsedats que li doni més fortalesa, quan la veritat és que són fake news. I és això que buscarem aquest divendres, l'objectiu de reflexionar, de fomentar el pensament crític, i sobretot de posar en valor la importància que té tot això, els valors europeus, més que mai.
0: Això es podrà seguir també, si no hi podem anar, fer les entrades ja estan exaurides, com havíem comentat, a través de Ràdio Sant Boi. Deixa'm també que es convidi una mica cap a casa. En un context de desinformació, la ràdio local, quin és el paper que ha de tenir?
1: Hombre, la ràdio local, el que ha de fer, almenys la meva opinió, és informar dels fets. Cadascú pot tenir la seva opinió, però sobretot el que ha de fer la ràdio pública és fomentar també el pensament crític, és a dir, el debat. El debat és sa. El problema és quan tu vols impulsar les teves idees davant el contrari, sigui com sigui. Aquest és el problema. Tu pots tenir una opinió, tu pots tenir una altra, però el més important és defensar amb arguments reals, no que siguin inventades per donar més fortalesa al teu discurs. Això, al final, l'única cosa que fa és això, polaritzar i, sobretot, erosionar el que és la convivència. I, per tant, jo crec que la ràdio fa una tasca molt important, sobretot tot el que feu vosaltres, des de gent de carrer, que podem tenir... podem estar més d'acord, menys d'acord, he de dir això també, però jo crec que és important que cadascú, dintre de la llibertat que vivim en un estat de dret, i sobretot de convivència, que respectem els límits de la llibertat de cadascú, de poder expressar lliurement la nostra opinió, però sempre respectant els drets i deures que tenim tots els ciutadans i ciutadanes en el marc de convivència que vivim tots plegats.
0: Doncs t'agraïm també la teva presència avui al programa, i sempre que ens atinguis. Emilio Maria, regidor de projectes europeus, gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
1: A vosaltres.
0: Són pràcticament 6:45 de la tarda. Nosaltres fem una petita pausa i en res parlem del diumenge passat. Va ser el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Ho comentarem tot seguit. Fins ara.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
7: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.

0: Passen 2:45 de la tarda. Berta Vallès, què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Paula Pasqual, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Avui què?
1: Avui reprenem el pols de l'actualitat. LGTBIQ+, sabeu què va ser diumenge?
0: No, el Dia Internacional.
1: Molt bé, contra la...
0: LGTBI-fòbia.
1: Molt bé, no t'has entrebancat,
0: eh? Avui estic estudiat, eh?
1: Avui venim a parlar una mica d'això.
3: Ho he llegit abans.
2: S'ha llegit el guió, avui.
1: No, no. A vegades fa els deures.
0: Sí.
2: Home, poques vegades.
0: S'ha de reconèixer.
3: Un cop al mes.
2: Bueno, pues hem de començar a millorar, eh?
0: Sí, la setmana que ve ja no hi compteu.
2: Ah, vale.
1: Amb un dia en fem
2: prou. Bueno, pues sí, com deia la Berta, avui tornem una mica amb actualitat i ho fem també amb una pregunta que potser sona provocadora, que és, bueno, si el concepte de sortir de l'armari s'ha convertit en una cosa vintage... O si continua sent, doncs, una realitat diària.
1: Què en penseu?
0: Què en pensem? Jo crec que continua sent una realitat.
1: Sí, no?
0: Sí. No hauria de ser-ho, però jo crec que segueix, sí. Jo crec que segueix tenint vigència en el sentit de que encara continua venint aquesta sensació, sí, com de que has de... Clar, si estàs en un armari, és que has d'estar amagat. Jo crec que això, en part, sí que segueix,
1: sí,
0: passant.
1: I depèn del cercle on visquis, no? I de qui rodegis,
2: sí,
1: també,
2: sí,
1: depèn,
2: sí,
1: clar.
2: Jo crec, sobretot, el context.
1: Sí, i què canvia, si és rural o és una ciutat?
2: Sí, sí.
1: Sí.
0: Tot canvia. Sí.
3: Encara hi ha cercles que no es pot dir que ets homosexual.
0: No,
3: podes, però em refereixo...
2: Bueno, no, hi ha cercles que literalment no es pot perquè hi ha pena de mort.
0: Bueno, sí, clar.
2: Llavors, és molt fort. Sí, és, sí, que a mi a vegades se m'oblido.
1: No, però clar, bueno. I també, o sigui, estem parlant de poder, eh? No estem parlant ni de si hi ha de ser
0: No, simplement de la possibilitat de fer-ho.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí,
1: llavors, és curiós perquè últimament el cinema, en pel·lícules com Molt lluny, l'heu vist, dirigida per Gerard Oms, ens transporta, doncs, a un passat proper per parlar d'aquest procés de reconeixement sexual com si fos com una peça d'època, no?, una mica.
2: Sí, però tot i que per a molts joves actualment la invisibilitat total sembla desterrada, doncs la història no avança a la mateixa velocitat per tothom.
1: Exacte, també aquí remarcar que sortir de l'armari no és un fet puntual, sinó que es repeteix sovint cada nou context, a cada nova feina que tens, amb nous amics, al metge. Això genera com un desgast emocional perquè la teva identitat, doncs, modela les teves ocupacions diàries, però també les limitacions que et poses, doncs, per por al rebuig, no?
2: Sí, però, escolteu, no trobeu que és injust? Això que deia la Berta, no? Per què ens hem de justificar?
0: Sí, home, clar que és injust.
1: Sí.
2: Aliade.
0: Però aquí sí que no hi ha... No,
2: no hi ha discussió.
0: No.
2: No, jo crec que tampoc, però bueno, segur que algú ens vindria a discutir.
0: No hi ha discussió.
1: Sí, aquest... Sí, sovint ens diuen això, que no t'has de justificar, però el que passa és que molts cops que si no ho fas, si no et justifiques, doncs vius en una caixa, no? Que, com que la societat ha decidit per tu, no?
0: Justificar-se com què?
1: O sigui... Tot el rato a dir, no, és que jo què sé, sóc bi, per exemple. Com està tot el rato justificant-te en la teva identitat, saps? En lloc de...
2: No, sí, justificant-se també potser el verb també és corregir, no? Que moltes vegades com el que ja dona la societat per suposat i que ve com de fer aquest gest de corregir, de dir, pues, com no, t'estàs equivocant. Com, bueno, això és bastant passat, també.
0: Sí. També perquè li posem com molta importància, no?
2: Bueno, perquè a vegades condiciona molt... Mm.
0: Però que a vegades ens importa com molt posar les coses sempre dins una caixa, sí, i tenir com les etiquetes claríssimes, quan no sé tampoc si hauria de ser com una prioritat etiquetar les coses.
2: No, bueno, jo crec que no...
0: Ens ajuda a entendre-ho, però no sé si hauria de ser tan important.
1: Clar, és que això és un debat, etiquetes o no etiquetes. Jo... Si serveix per...
2: Donar visibilitat.
1: Sí, per donar visibilitat i per fer visibles això, certes realitats, i per acabar podent trencar aquestes... aquests prejudicis, doncs sí, etiquetes, però clar, no sé.
2: Jo he de dir que estic a favor de les etiquetes perquè a vegades ajuden a posar nom a coses que no sabem que ens estan passant, però crec que tampoc han de ser unes etiquetes rígides, que a vegades és com que un cop te la poses ja no te la pots canviar. No, a favor d'això no estem.
0: Clar.
2: Però bueno.
0: Sí, serveix per guanyar seguretat d'alguna manera, tot el que serveixi per això endavant, però... No?
2: Sí, totalment.
1: Exacte. I també volíem destacar el que diu Bruno Bimbi, que és un periodista, que diu que l'armari només s'acabarà quan la societat deixi de pressuposar, doncs, la sexualitat de la gent, no? I la realitat és que mentre això no passi, doncs, això no està sent gens així, el silenci, doncs, acaba sent una presó, no?
2: Sí, bueno, de fet, l'heteronormativitat encara impera en la nostra societat, no? Privilegiant, doncs, això, la gent heterosexual... i també definint-la com l'estàndard normal, imaginant, pues, a qui no s'ajusta en aquest espai.
1: Exacte.
2: Que és una mica el que dèiem abans, no? D'haver de corregir.
1: Sí, de fet, això fa que aquest procés com de sortir de l'armari segueixi sovint sent una qüestió de salut mental, doncs, fonamental, no? Per evitar l'ansietat, la depressió o la fins i tot ideació suïcida, no? Idees suïcides que encara afecten doncs, de forma desproporcionada totalment doncs, al col·lectiu, no?
2: Sí, però bueno, el context ho és tot, no? Que és el que parlàvem també al principi, sí. Que no tothom pot sortir a l'armari quan vol, perquè hi ha situacions familiars o laborals on la feina i la seguretat es tornen pues, un condicional.
1: Sí, i ara anem a parlar de casos concrets, que no sé si sabeu el cas d'Elisabel Quintairo, sí, va ser una dona que la van fer fora de... Va patir mobbing i la van fer fora de la seva feina a la ràdio després de casar-se amb una dona i portava anys a la ràdio treballant i la van fer fora de la seva feina.
0: A quina ràdio va ser?
2: Una de Galícia, sí, però una ràdio conservadora.
1: Sí.
2: O sigui, ella ja portava anys amb la seva parella...
0: Ràdio de Galícia, ràdio conservadora, deu ser...
2: Bueno, no direm noms de ràdios. Hi ha no, cadascú que faci la cerca.
1: Jo no la sé, però ho podeu mirar, perquè jo vaig buscar el seu nom a internet i sí que totes les notícies són de que la van fer fora, o sigui que va haver com un boom en el seu cas.
2: Sí, bueno, sí que va fer bastant de ressò i el que és molt fort és que, clar, o sigui, ella al final portava pues, una vida privada bastant discreta, és a dir, la gent del seu entorn laboral. Alguns companys sabien que tenia una parella i altres no ho sabien, i quan es va casar amb la seva dona, doncs suposo que els caps de la ràdio doncs, es van enterar i, sense cap tipus de justificació, evidentment, la van fer fora i el pitjor és que els seus companys de feina evidentment tampoc van alçar la veu ni res, es va quedar completament
0: clar,
2: sola. També
0: sense apartada, va ser sense sola.
2: Sí, va ser el 2005, sí. Em sembla que va ser quan es va fer...
1: A veure, ha plogut, però no tant.
2: Sí.
1: Llavors aquí també és on ens plantegem també una mica, a vegades l'armari també pot ser un refugi, no? En aquest cas, en casos com aquests, no?
3: Bueno, que et conserva la feina, però clar. Has de viure amagada. És que clar, no és una altra cosa.
0: Sí, però quan hi ha un refugi vol dir que hi ha una situació, no sé com dir-ho, com un hòspit a fora.
2: Exacte, totalment. Sí.
0: Que no hauria de ser.
1: Que no hauria de ser.
2: No, però bueno, és la realitat de la majoria de persones del col·lectiu. Que al final també és, o sigui, jo crec que ha de ser molt dur tenir com que decidir a vegades entre viure amb llibertat o mantenir la teva feina.
1: Sí, totalment. I també no podem oblidar que tot i els avenços... Estem veient, evidentment, cada vegada més grups d'extrema dreta sorgint que volen tornar a tancar doncs, els armaris una mica a la força, i també degut a casos com és el d'Infoblogger, no? que es va saber després que estava, com ell diu que és obertament gay, i defensa Vox a la vegada, no? I és com casos així que estan com...
0: Legitimen a l'extrema dreta, sí. No, pel fet de ser persones que formen part del col·lectiu,
1: sí,
0: per exemple.
1: Sí, exacte, i per això els interessa els partits polítics.
0: Passa també amb Sílvia Orriol.
1: Sí, sí.
0: El fet de ser una dona, hi ha una part del discurs que ja la legitima per complet.
2: Totalment. És que jo crec que és un cas bastant semblant. Però bueno, és que al final, jo sempre ho diré, lo gay no treu lo misogin,
1: no,
2: punt número 1.
1: Sí, i si aquest senyor, per exemple...
0: Pots fer una samarreta, home.
1: Posa't això.
2: Me la podria fer nivell, i segur que algú me la compraria.
1: Nivell el patriarcado, el que tengo aquí colgado, pues a l'inversa.
0: Ah, sí, mira.
2: Que ries de la comunicació, once again. Bueno, cada programa.
1: I aquí entrem una mica en el terreny de la imatge pública, que és, us en recordeu, quan Pablo Alborán va publicar un vídeo sortint de l'armari, que va tenir molt ressò?
2: El 2020.
1: Sí.
2: Ho recordeu?
1: Sí. No mientes.
2: No recorda.
0: Perfectament.
2: No passa res. El Joan estava estudiant per selectivitat.
0: Recordo el moment i...
1: Sí, i l'hora.
0: En fi, Pablo Alborán.
2: Bueno, pues Pablo Alborán en el seu vídeo deia una cosa així com soc aquí per explicar pues, que soc homosexual i que no passa res, que la vida segueix igual, però que necessito ser una mica més feliç del que ja era.
1: Sí, escoltem un fragment d'aquell moment.
4: Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe, o simplemente le da igual. Ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños.
0: Clar, a més, en aquest cas, també és algú que té una exposició pública molt important.
2: Sí. De fet, pobre, va rebre per totes bandes.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, perquè des de part del col·lectiu també se'l va criticar molt per no haver-ho... No haver sortit abans de l'armari, però com per haver estat... fingint una heteronormal... Sí. O sigui,
1: bueno, i molta gent el va criticar per penjar el vídeo, al contrari. Sí, com també. Perquè l'has de justificar. Tal, sí.
0: També et dic cadascú, no?
2: És que qui fa
1: el que pot no està obligat a més, punto, sí, ja està. Per exemple, en Kit Connor, el de Heartstopper...
2: John, ubiques o no ubiques?
1: Sí, totalment. Ell va ser forçat a sortir de l'armari per la pressió que li van fer a xarxes socials, que l'acusaven de queerbaiting, i va haver de posar un tuit dient «Soc bisexual, felicitats per haver forçat a un noi de 18 anys a sortir de l'armari», no? Això sí que també, clar, l'altre
2: no,
1: extrem.
2: No, sí, sí. Bueno, és que l'acte de sortir de l'armari hauria de ser una invitació a conèixer algú més profundament i no una confessió, no?, que a vegades sembla que és com, jo què sé, per calmar la curiositat de la gent, que és el que li va passar a aquest noi.
0: Exacte. És el que dèiem, justament, si tu no has de retre comptes a ningú, doncs, escolta, que es comporta com pot, no? Sí que entenc que hi ha gent que diu, si tens un altaveu, podries posicionar-te perquè ajudaries el col·lectiu, no sé què, però, no ho sé, potser cadascú...
2: Sí, sí, total.
1: Mai plou al gust de ningú.
2: Però bueno...
1: I també crec que és important dir des d'aquí, ja que tenim una estona, que no podem oblidar que mentre parlem aquí discutim de si sortir de l'armari és vintage o no, en 70 països encara es criminalitza en totes les relacions LGTBIQ+, entre les persones d'això del mateix sexe, no? I que en almenys 10 països pot ser condemnat a mort per ser qui ets, no? Per tant, això, també remarcar-ho des d'aquí... Que ens ho agafem molt a broma a vegades, però això...
0: No, i que el fet de poder debatre-ho d'aquesta manera, tot i que sigui una cosa que s'ha de fer, és un privilegi també perquè hi ha llocs que et maten. És a dir, que no hi ha debat possible.
2: No, totalment.
1: I també, com diu Bruno Bimbi, tornem a rescatar. El tens controlat en aquest. Busca'l.
2: Apunta.
1: Ell diu que l'objectiu és que arribi el dia en què l'armari realment s'acabi perquè la llibertat sigui la norma, no l'excepció. Llavors també quedar-nos en això avui, no? Mm.
0: Jo sempre us escolto i aprenc, eh? O sigui, jo tinc el bloc de notes a tope. Berta, gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: I Paula, també moltes gràcies. S'està passant una cosa increïble, que és que mires cap a fora, Albert, i veus molts nois i noies...
3: Està tot el rock de Samoy aquí darrere.
0: Tots rockeros, molt joves i amb un talent increïble. A partir de la segona hora els entrevistarem a tots ells, és que hi ha potser una vintena de persones. Ho farem d'aquí res. Abans, butlletí informatiu, ens actualitzem i tornem per la segona hora de Gent de Carrer. Fins ara.

0: Les 7 en punt. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Continuem destacant els com a mínim 10 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 des de Sant Jaume dels Domenys a Santa Margarida i els Monjos en direcció Girona, on hi ha un sol carril obert a la circulació per reasfaltar la calçada arran l'incendi ahir al vespre de dos camions. Es recomana fer servir vies alternatives. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, en queden a la C58 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, i a la Ronda de Dalt en sentit Besòs.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar al jutjat en el termini de dues setmanes. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar al curs que ve 2.405 professionals per l'escola inclusiva i administració, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fons de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un presumpte homicidi de violència masclista. L'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci. L'art difuminat, borrós o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie impressionista Els nanoforts, de Monet, protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes moderns.
2: Esports.
3: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins del fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista Alexia Putellas. La selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. I el Barça d'handbol ha fet oficial les sortides de Dome Makuch, Emil Nilsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny.
0: I el temps, els ruixats de la tarda s'intensificaran aquest vespre a les comarques de Girona i Osona. Amb l'arribada de la nit, els núvols es dissiparan i dimecres el temps serà més estable, amb sols i algun ruixat puntual cap al Pirineu. Farà més calor, s'esperen màximes de més de 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.

0: Passen 5 minuts de les 7, us donem la benvinguda a la segona hora de Gent de Carrer. Us hem d'explicar que demà tindrem programa especial, seguirem de prop la Mulassa a partir de les 7, el nou Esteri de Sant Boi, però demà també tindrem rock en joves. De fet, crec que us podeu imaginar qui són els grups que hi actuen. Per una banda, Broken Keys, també Whitehall i Pintalabios. Avui conversarem amb els tres grups a la propera mitja hora de ràdio que ens espera abans de marxar fins a Can Massellera per seguir el nomenament de Pere Lorente i Núria Salan com a fills predilectes de la ciutat. Comencen acompanyant-nos ja des de l'estudi de Magrima, Pintalabios. Comencem saludant el Daniel Contreras, com estàs?
1: Hola, molt bé, gràcies.
0: I benvingut a Ràdio Sant Boi, també la Sara Rodríguez, com estàs?
2: Oli.
0: Al Pol Expósito, què tal,
3: Hola.
0: Pol? També saludem al Sean Raven, com estàs?
4: Muy bien.
0: I benvingut, i també l'Alan Carlo.
5: Perfecto.
0: Com estàs? Déu-n'hi-do tots els que som aquí a l'estudi, doncs. Demà serà també el dia per vosaltres, Pintalabios. Estem escoltant la cançó que heu escollit, de fet, per entrar en aquesta entrevista. Per què aquesta cançó?
3: Pues perquè ens agrada, no? Mm. És, quan sortim por ahí, pues, tenim un altaveu, doncs la posem, ens la sabem gairebé tots.
0: Us inspira, diguéssim.
3: Bueno.
4: Sí, una mica, jo crec.
3: Sí, que nosaltres cantem en castellà i la cançó serà en anglès, però bueno.
4: Però bueno, agafem quasi tot d'aquest estil.
0: Clar, vosaltres, ara deies, parlaves de l'estil, com definiríeu la vostra música?
4: És complicat, eh?
0: Mm?
4: Com ho diries tu, Pol?
3: Diria que és com rock dur, sí, en castellà, amb influències potser del glam metal i del punk, també en castellà.
0: Ho ha definit bé, no?
4: Sí, sí, jo crec que està bastant bé.
0: Alguna cosa que vulguis afegir, Sana?
2: No.
0: Ja ho he explicat bé, doncs ens ha quedat clar. Clar, hem de dir que el que passarà demà, de fet, forma part de la Festa Major, agafat de forma una mica més àmplia, serà, de fet, una de les últimes coses que es facin per fer el tancament per vosaltres. En el teu cas, per exemple, sent què significa participar de la Festa Major de Sant Boi?
6: Perquè, home...
0: Bueno, yo creo que alguna cosa que se te acude así.
6: Pues en verdad que no sé.
4: Es una buena oportunidad.
0: ¿Alguna idea? Sí.
4: Sí, yo creo que es una buena oportunidad para pues donar a conèixer qui som i la nostra música.
0: Clar, perquè vosaltres quina ha estat la teva trajectòria? És a dir, sou molt molt joves, quant de temps porteu amb aquest grup?
3: Molt poc. Vam començar a finals de l'any passat. I pues aquí estem. Hem fet ja un concert també al Cal Niño. I ara, pues, el segon a la Festa Major.
0: Per tant, vol dir que aquest concert va anar bé, si s'ha tornat a apostar per vosaltres.
3: Pot ser.
4: Jo diria que sí.
0: Què és el que heu après en aquest temps, que, com dèieu, és curt? Què és el que heu après?
5: Bueno, pues no mucho, en verdad.
4: Perquè treballem en equip, segur.
0: Sí?
5: Sí, una mica, sí. Bueno, jo treballo en equip,
2: però... Ja, no enfadar-nos quan algú li truca i fem una mica de soroll.
5: A veure, més paciència, sí.
0: Sí, sí, què passa? De sobte algú truca i vosaltres us poseu a fer... Sí,
3: hem entrenat sobretot paciència.
4: Sí, perquè som una mica tots una explosió. Llavors no, és com que ens hem de controlar una mica.
0: No ho hagués dit mai, eh? Veiem vos aquí a l'estudi. De fet, abans de començar estàveu fent una mica el joc de les cadires.
4: Sí.
0: Quan hi ha un assaig, hem d'imaginar una mica l'ambient així? O com sou
3: assajant? No, capa, tots sabem on ens toca anar i quin instrument ens toca tocar i què fer.
4: És una mica més ordenat.
2: Sí, bueno.
3: Fins a cert punt sí que és ordenat.
4: Sí. Però bueno, al final ens acabem posant d'acord sempre.
0: Però el que sí que veig és que us ho passeu molt bé fent això, no?
4: Sí,
5: sí,
4: clar.
5: Sí, sí, molt.
0: Què és el que diríeu que us motiva a seguir i a impulsar també aquest grup que esteu fent?
3: Doncs pues la música, no?
4: Sí.
3: Com ens agrada la música que fem, ens ho passem bé, doncs pues ahí...
4: I estar junts sempre, ens agrada molt estar junts.
0: O sigui, sou amics, més enllà del
2: sí,
0: que fos.
2: Sí, sí, sí, sí.
6: Como hermano, también.
5: Tamo
6: hermanos.
5: Sí, sí.
0: O sigui, tu, aquesta gent d'aquí, germans per tu.
6: Ah, sí.
0: Això és maco.
3: Molt maco.
4: Sí.
0: Us sap greu del comentari?
4: Eh?
0: Us sap greu del comentari?
2: Sí, som...
4: No sé, sí, sí. Aviam, fa poc que ens coneixem realment.
2: Sí.
4: Però...
2: Bueno, jo...
3: No, clar, no. És que venim tots de llocs... O sigui, de grups diferents, ens vam juntar un dia així per casualitat i...
4: A mi em va escriure el Pol a Instagram un dia.
0: Sí.
4: Perquè, bueno, el de Broken Keys, el bateria,
0: sí,
4: el Rafel, pues em coneixia, no? I va parlar amb el Pol i tal, i un dia em va escriure per Instagram i va dir: escolta, jo toco la guitarra tal, podríem quedar sí, un dia per ensejar. I d'allà va sortir tot.
2: I li agradaves una noia i...
4: Sí, també.
0: Li agradaves una noia, eh?
4: Sí, pot ser, pot ser.
3: Sí, bueno, jo el vaig conèixer de diferents fonts.
4: Sí.
3: Vas parlar amb ell, vam fer dos o tres assajos junts, i pues vam afegir gent i pues aquí estamos.
0: Clar, ara parlaves, per exemple, de Broken Keys, en aquest cas compartireu escenari també amb Broken Keys i Whitehall. Coneixent-los també i veient-los com ho fan, en quin moment està també l'escena de rock jove a la ciutat? Perquè és que sou tres grups, ja ho hem vist, molt potents, i que també heu fet un concert fa poc, per exemple, que el Niño.
4: Sí, bueno, O sigui, aviam, com a tal, com a banda, jo, per exemple, no els coneixia, sinó que jo, per exemple, coneixia el Rafael i em van explicar...
0: Coneixies algunes persones.
4: Exacte, jo crec que al final, coneixent la gent, coneixes molt més aquesta escena i a les coses.
2: Jo crec que el que és el concepte de rock ja fa molts anys, però la Lluïsa Moret, o sea, la alcaldessa Esquerra s'ha posat d'acord per fer alguna cosa, perquè els joves l'han demanat.
0: O sigui, els joves heu demanat que necessiteu formes com d'expressar-vos
2: sí,
0: a través del rock.
2: Sí, o formes de... també com de... que els joves tinguin una mica d'oci a Sant Boi, perquè sí. No hi ha quasi res.
4: Exacte.
0: I de quina manera s'ha impulsat des de l'Ajuntament que vosaltres pugueu fer el que feu? És a dir, això que deies de l'aposta que s'ha fet, en quin sentit, per exemple?
3: Doncs insistint. Al final, ara som molts, hem decidit que era l'hora d'insistir, ens hem posat d'acord i pues, ens han cedit espais per tocar. Encara en falten coses, però...
0: Què us falta?
3: Ens local. Falten locals.
2: Sí. Diners.
4: Bueno, diners ja no tant, però un local per poder ensejar, sí. Estaria bé tindre un propi local i no haver d'anar per hores i tal, i tot el dia cap a dalt, cap a baix amb el material i tot.
0: Clar. Clar, perquè has de muntar, desmuntar...
3: Clar, no, sí, ens han fet propostes que no tenen sentit i també sí. Promeses i tal, i bueno...
0: Bueno, s'ha d'anar a poc a poc, no? S'ha d'anar negociant.
4: Sí.
0: Doncs aquest concert, que arribarà demà, tenim una mica de nervis...
4: Bueno, igual una miqueta.
1: Una
4: res.
1: Miqueta, sí, sí.
0: No, pues veig molt llançats, eh? Sí, nervis els justos.
4: Sí.
2: Però perquè coneixem a la gent que va.
0: Sí.
4: Tampoc. I al final és algú que ens agrada, llavors anem a passar-nos-ho bé i ja està.
0: I que és una cosa com propera, no? També al vostre poble, gent que coneixereu.
4: Sí. Sí.
0: Doncs escolteu aquest concert, que arribarà d'aquí res, com diem, serà demà, i tindrem a Pinta l'Avios com un dels tres grups que actuaran. De fet, sereu els primers a partir de les 8. Moltíssimes gràcies a tots per visitar-nos. Daniel, gràcies.
4: Moltes gràcies a tu.
0: Sara, gràcies també i molta sort.
2: Vinga.
0: Pol Exposito, moltes gràcies. També al Xan, moltes gràcies.
7: A ti també.
0: I a l'Alan Carlo també moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer. En res, seguim entrevistant a Whitehall en aquesta segona obra de rock que tenim aquí a Gent de Carrer. Fins ara.

Un minut i serà un quart de vuit de la tarda. Albert Vilar, és que hem de dir, déu-n'hi-do, el paisatge que tenim. Surt anunci entre en altres. Ara us explicarem qui ens acompanya des de l'estudi de Miagrima.

0: Escoltem Extremadura, escoltem Amama i ens enxa l'alma, que és una cançó que, segons ens expliquen qui tenim aquí amb nosaltres, defineix el grup que estem a punt d'entrevistar. Broken Keys, què tal? Bona tarda, com esteu? Comencem saludant el Daniel, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Benvingut a Gent de Carrer, també l'Ismael Villa, benvingut. El Gael Hernández.
2: Bona tarda.
0: I també el Rafael Lara, com estàs?
3: Molt bé, encantat.
0: I benvingut a Gent de Carrer, per què us defineix tant aquesta cançó?
1: Bueno, principalment perquè va ser una de les primeres cançons que vam fer covers. I també és la primera cançó amb la que hem començat tots els nostres concerts. Sempre l'hem començat amb Damas y Caballeros, amb vosaltres, els Broken Keys. I així començaven els concerts sempre.
0: I què és el que... Per què us identifica? Què és el que té la cançó que us enganxa o que...
4: En principi...
0: Que se sentiu com vostra?
4: Es suposa que ens agrada a tots. Això va el primer. I després l'Ismael va tenir la molt bona idea de canviar la lletra d'aquesta cançó al principi i presentar el grup. I sempre, des del primer concert, sempre que la toquem la primera. I les cançons que toquem, fem cançons noves, versions que tocaven abans ja no les toquem, però aquesta sempre està.
0: Aquesta sempre es manté. De fet, vam parlar amb vosaltres fa no massa. Des d'aquell moment, com direu que ha evolucionat el vostre grup?
1: Jo crec que, bueno, ha evolucionat bastant, des del meu punt de vista, perquè ens hem com juntat més i aprenent molt a l'hora de tocar els nostres propis instruments. Per exemple, quan vam començar la banda sobre l'agost, jo potser portava 2 mesos tocant la guitarra i cantant que va començar per a la banda, la pròpia banda. I bueno, és igual, més o menys.
0: O sigui, que ha sigut una cosa que heu començat tots dins de la música una mica a la vegada i heu anat creixent.
3: Sí.
0: Vosaltres, en aquest sentit, com heu vist aquesta evolució, Daniel, que també vull escoltar-te?
5: No, sí, ha sido un cambio, pues, a positivo, hemos seguido mejorando juntos y tal. Pero claro, también pensando que llevamos muy poco tiempo y llegando tan tan lejos, pues la cosa está muy bien, ¿no?
0: Sí, sí, clar. De fet, vau fer un concert fa no massa. També com va anar això?
4: En general, està anant bastant bé. Jo crec que portem un bon ritme.
0: Sí, sí.
4: Que espero que no sigui la suerte del principiante y que se mantenga en el tiempo.
0: I que hi hagi una aposta més seguida per vosaltres.
4: Però bueno, tal com estem, som feliços, jo crec. O sigui, no podem queixar-nos de res.
0: Clar, quan vau començar, us imaginàveu tot això que està passant?
1: Bueno, jo la veritat és que no m'ho imaginava molt. Simplement volia tocar i arribar on arribessi. No m'importava ser... M'agradaria ser com gran, però això està bé.
0: Quines són les vostres metes com a grup? Si somieu... Què us agradaria fer?
3: Pues poder viure d'això, segurament.
0: Home, que ja és una meta important.
3: És la cúspide, ja.
4: A mi m'agradaria poder... Les nostres cançons pròpies que fem, doncs, gravar-les algun dia i que la gent pugui disfrutar de la nostra música. Òbviament, si vivim d'això, mal més. No m'ho sé més que em tinc a preocupar. Però, tot i així... Jo crec que som feliços ensaixant, tocant...
0: És a dir, aquesta aposta que vosaltres feu per les vostres pròpies cançons, creu que també és una mica el que us dona identitat o que us pot diferenciar d'altres bandes de grup així emergents?
1: Bueno, jo crec que ara mateix estem com experimentant molt el que és dir fer cançons i cada cançó volem... No que sigui com un estil en específic, sinó que abarqui bastant com tot el grup i que doni més un soroll, més que un estil, no, del que som.
4: Sí, sí.
0: O sigui, més que un estil, com tenir un so,
1: sí,
0: que sigui vostre, no?
1: Sí, per exemple, ara les noves cançons no s'assemblen tant a la primera cançó que vam fer. Si la comparem, més o menys, potser té com l'essència de com... Més o menys així, no sé si m'explico molt.
4: Hem tingut una evolució, hem evolucionat.
1: Sí.
4: Perquè nosaltres, que... escoltem molta música també i sempre ens ha agradat el rock, aquest tipus de música, però hem anat descobrint grups i encara que hi portem pocs mesos, a mesura que hem descobert nous grups, la nostra música i les nostres inspiracions i com composem i com fem les nostres cançons també ha canviat.
3: Factors.
0: Perquè com diríeu que és el vostre so? Com sona Broken Keys?
5: O sea, no tienen un estilo en concreto, son como muchos estilos y cada canción tiene su cosilla. Pero, no sé, yo lo diría que es un rock así, río, interpretando más o menos, o sea, otros grupos como Extremoduro, cosas así.
3: Carisma.
0: Bueno, carisma ja està, no? Vull dir, soneu a carisma, a silenci. Carisma.
3: Sí.
0: De capes també, t'has de dir. Molt, molt radiofònic aquest silenci.
3: Aquí sí.
4: Sí.
0: Què podem esperar de cara al vostre concert de demà?
1: Bueno, podem esperar, presentarem un parell de cançons pròpies noves i una cover també nova. I ja està, les noves cançons pròpies sobretot no s'assemblen molt a les anteriors, sobretot l'última, és, la podríem dir que és molt, molt planetera, de com Los Planetas, que al Gale a mi ens agrada molt, i ja està, això.
0: Doncs estarem atents també a com vagi aquest concert, en aquest cas, en el vostre cas. De fet, sereu els segons en actuar a partir de les 8, Pintalabios, a partir de les 8:40, Broken Kiss, o podreu seguir a partir de demà en aquest Rock and Joves. Serenei, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer. Ismael, moltes gràcies. Gael, també moltes gràcies. I Rafael, gràcies. I que us ho passeu molt bé i que ens feu també gaudir. Una forta abraçada. Deu minuts i seran 2:15. Nosaltres el que farem serà marxar directament cap a Can Masellera. Allà faran el nomenament dels nous fills predilectes de la ciutat. Ho explicarem en no res. Abans, encara ens queda un grup de rock que també actuarà demà, amb qui estem a punt de conversar. Som Whitehall. Fins ara.

0: I nosaltres seguim a Gent de Carrer, seguim parlant d'aquest rock en joves que arriba demà per la festa major i anem amb l'últim grup que tenim avui. Són els White Call, que ja han vingut uns quants cops aquí a Gent de Carrer. Avui saludem al Marc Martí. Què tal, Marc, com estàs?
1: Hola, hola, bé.
0: També el Marc Rodríguez, què tal?
2: Hola, bones.
0: I el Germán, què tal, com estàs?
3: Hola, bon dia.
0: Avui us heu presentat amb aquest Wicked de Rorn, de les tres cançons. Jo crec que potser la que és més bomba, per dir-ho d'alguna manera. Per què heu elegit aquesta cançó?
2: Bueno, jo crec que White Call és un grup que té moltes influències dels 90. Això no deixa de ser noventero total. Tu portes una samarreta d'Ice Cube, per cert.
0: Sí, dels 90.
2: Aquesta cançó és d'Ice Cube, llavors. Hòstia. és un cover no metalero d'una cançó de rap, i jo crec que defineix completament el que és aquest grup. Tenim influències del hip-hop, del metal, fins i tot potser del hardcore dels 90. Jo trobo, fa poc que estic en aquest grup, i trobo que tenen un so superfresc i m'encanta la seva proposta, de veritat.
0: Com et vas incorporar als White Hall?
2: Bé, estàvem buscant un cantant, ha sigut aquí, saps, per part meva, per part seva. Jo sabia el que feien, ja coneixia el baixista, i el cantant doncs temporalment ha marxat, llavors jo, hi ha un hueco per a cobrir, els hi vaig dir alguna cosa, em van dir alguna cosa. I aquí estem, i amb moltes ganes, la veritat. Jo crec que he caigut de peu al grup, que t'ho diguin ells.
0: Sí. I us ha caigut bé, no?
1: Sí, massa, i canta molt bé.
2: Gràcies.
0: Germán i Marc, crec que fa pràcticament un any que us vau entrevistar el primer cop. No sé com ha anat durant aquest any als Wets, com ha evolucionat.
1: Sí, bueno, des de la primera entrevista que vam tocar Waiting for You, hem millorat bastant. Jo crec que es nota si veniu al concert. Hem millorat molt el so, hem millorat molt les tècniques de cadascú, ens hem sinergiat més entre tots, i es nota bastant.
0: Aquesta primera experiència de Mariana, ara teniu un altre concert de rock and shows, heu tingut uns altres.
3: Bueno,
0: digues.
3: I en general tenim,
0: sí,
3: molts concerts.
0: Què heu anat incorporant?
3: Bueno, en setembre anem a Madrid.
0: Hòstia!
3: A tocar.
0: I com us ha sortit aquesta oportunitat?
3: Per la fira del disc vam anar a tocar, llavors els vam agradar i ens van dir d'anar a Madrid a tocar.
0: Doncs us volia preguntar també, ara que hem escoltat el Con, quins són els grups preferits potser de White Call, Marc?
2: Ostres, jo tinc moltes influències, però podria dir Deftones, així un grup bastant més conegut, ja, bastant ha tingut un ressorgir, no? Últimament, gràcies al TikTok o ja que sé, internet. Però Glassjaw és el meu grup preferit. De pe a pa fan hardcore, és post-hardcore dels principis dels 2000, finals dels 90, i per mi tenen una proposta que jo... agafen influències de tot i no tenen por d'experimentar i de fer tributs a altres grups, però alhora tenen el seu propi so, i jo és el que vull fer. Com a músic, per mi, Glassjaw, si algú vol buscar.
0: Marc Herman, també us agrada?
1: Sí, bueno, jo ho vaig descobrir per al Marc, i sí, és un grup bastant interessant, divertit d'escoltar, però he d'indagar més.
0: Vosaltres tanqueu l'FM sent de Sant Boi, no sé com l'heu viscut aquest any. Heu pogut sortir?
1: Sí, jo vaig sortir massa, bueno, lo suficient, i m'ho he passat molt bé amb els tributs d'Estopa, amb totes les coses que ha muntat,
3: sí,
1: l'Ajuntament, coneixent gent, molt, molt divertit.
0: I què significa per vosaltres aquesta, bueno, oportunitat de tancar una mica l'FM? No sé com us va sortir tot. Què vulgui explicar?
2: Sí, bueno, jo no he estat aquí a Sant Boi a l'FM, la veritat és que no sóc d'aquí.
0: No passa res.
2: Però bueno, jo he encantat...
0: Ai, que bé, vens.
2: Exacte. Però jo he encantat de tancar-la, o sigui, jo crec que ho donarem tot. I això, els White Call porten una proposta super, super canyera, però alhora jo crec que sons per tothom. Jo crec que impressionarem a qualsevol que ens vegi.
0: Germán, com us va arribar aquesta oportunitat, això, de poder estar en el Rock en Joves? Com qui us va obrir això?
3: Bueno, primer de tot ens van escriure, i com volien concert vam acceptar, i això, no més.
0: I vosaltres tanqueu els companys que, bueno, els estic veient aquí darrere. No sé com us porteu amb els altres grups de Sant Boi, i què us espereu d'aquest concert, bueno, no conjunt, però aquesta nit que tindreu tots junts.
1: Jo tinc moltes ganes de tocar, és a dir, em cauen molt bé, estan allà fent senyals. Em cauen massa bé, toquen bé, m'agrada el que fan. Jo crec que el que vingui a veure serà bastant divertit, perquè són gent divertida. I poc més a afegir.
0: A més, us coneixeu entre vosaltres. No sé si heu parlat algun cop de fer col·laboració.
1: No.
0: De moment no. Ho veuríeu viable?
3: Sí.
1: No.
0: Bueno. No? Passa el control, no, potser?
2: Li agrada escriure molt al Marc, li agrada fer les seves coses. Ho fa molt bé.
0: Doncs ja per acabar, una mica de conclusió. Què li diríeu a la gent perquè vingués a demà dimecres allà al concert de Rock and Joves? Primer començo pel Marc.
2: Sí, jo el mateix que he dit abans. La proposta és superfresca. Jo volia entrar en aquest grup perquè em sembla brutal el que fan. Jo, al final, soc músic des de fa més anys que ells, perquè soc una mica més gran. I m'encanta, m'encanta. I jo crec que qualsevol persona que escolti aquest grup veurà que a tots els integrants els agrada molt la música per motius diferents. I tot això ens porta a fer un so, jo què sé, agafa influències dels 90, 2000, grunge, però alhora fem-lo nostre. I jo crec que això és brutal. M'encanta, a mi m'encanta.
0: Marc Martí, que es poden esperar de nou dels Broken Keys en aquest nou concert?
1: Dels Broken Keys?
0: Sí.
1: Ah,
0: dels Whitehall, perdona, que m'he equivocat de nou. Perdona, com he vingut tots, perdona. No, què es poden fer del Whitehall?
1: Doncs res, una proposta molt fresca. És a dir, jo crec que de les poques bandes de Sant Boi, entre els Wet Iguana, que és una banda indie, sí, molt gran, molt xula, i és diferent, és una cosa que es veu molt poc, crec, aquí en aquest poble, ciutat, i jo encantat que vingui tothom perquè s'ho passarà superbé, de veritat.
0: I ja que m'he equivocat, que t'esperes dels Broken Keys? Tu els has vist algun cop al concert ja?
1: Sí, dues vegades, crec.
3: Sí, vam tocar amb ells a les Muses.
0: És veritat.
3: I amb, bueno, un altre concert que el Niño.
0: I Germán, tu què t'esperes personalment d'aquest concert? Que es pot esperar la gent de vosaltres?
3: Bueno, jo crec que fins i tot fem un nou setlist,
0: vale.
3: Tenim un tema nou, nous covers. No sé, jo crec que és una bona oportunitat.
0: Que volia descobrir que vingui demà, no? Bàsicament?
1: Sí.
2: Correcte.
1: I que aprofitin que potser és l'últim gratis.
0: Hòstia.
1: No, a veure.
2: No.
1: Però
0: a Madrid, bueno, com a mínim s'han de pagar el viatge.
1: Sí.
0: A la concert de Madrid. Doncs Germán, Marc Martí i Marc Rodríguez dels Whitehall, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i molta sort demà.
1: Igualment, moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres. Gràcies.

0: Rivera està a punt de començar aquest nomenament oficial dels dos fills predilectes de la ciutat, Núria Salán i Pere Lorente, que ja es va anunciar a l'últim ple municipal, tal com us vam explicar. Hem pogut conversar tranquil·lament amb ells, però avui és quan es fa aquest acte a Can Massellera per reconèixer-los. De fet, els dos els veiem ja per aquí, estaran també a punt de pujar en aquest escenari. Ara mateix ens trobem amb l'alcaldessa, Lluïsa Bonet. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Dia important avui, déu-n'hi-do, quines dues persones que són fill i filla predilectes de la ciutat, eh?
1: Home, a les ciutats, el fet de reconèixer públicament i d'una forma tan solemne a veïns i veïnes, doncs, que tenen trajectòries impecables, com és el cas de la Núria Salam i del Pere Dolente, però sempre és un motiu d'orgull, és un motiu, evidentment, de compromís comunitari i col·lectiu, i és el que venim a fer avui aquí.
0: Què és el que signifiquen aquestes dues figures per Sant Boi?
1: Doncs jo sempre dic que quan es va decidir i es va aprovar que serien elles les dues persones, diguéssim, reconegudes amb aquest guardó, no?, de màxima representativitat, jo crec que a part de les seves trajectòries individuals impecables, no?, tant a nivell acadèmic, vinculades, doncs, com la Núria, no?, amb el tema doncs, tecnològic, amb el feminisme i el fet de sensibilitzar i generar divulgació a favor de la presència de les dones a la tecnologia, o bé el Pere, no?, aquest mestre entregat a la cultura popular, generant, doncs, pues això, cohesió, identitat de poble. Ja et dic, a part d'aquestes trajectòries individuals impecables, jo crec que tenen coses en comú, i són els valors de l'exemplaritat, de la honestedat, de la generositat, de l'altruisme a favor dels altres, i és això el que ens fa sentir doncs, plens d'orgull, i a partir d'avui, evidentment, ja formaran part de la història viva de la nostra ciutat.
0: De fet, ara mateix, si mirem el públic, que hi ha aquí a Massellera, està a rebentar. Això entenc que parla també de l'estima que té Sant Boi cap a aquestes dues persones.
1: Home, la veritat és que aquí hi ha representació del teixit social, del teixit de les associacions de la nostra ciutat, molt diverses, però que jo crec que totes estan d'acord i coincidim. Tothom coincideix amb el valor d'aquestes dues persones, amb el valor de la Núria, amb el valor del Pere, com deia abans, amb les seves aportacions, i jo crec que és el dia per ser aquí, és el dia, evidentment, doncs, per acompanyar-los en aquest moment tan especial.
0: Doncs et deixem d'alcaldessa gaudir d'aquest moment d'anomenament, tant de la Núria com del Pere. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres per ser aquí, com sempre.
0: I tant, saps que sempre hi som.
1: Gràcies, eh?
0: Doncs està a punt de començar aquest acte. De fet, veiem que en aquest escenari, a Can Massellera, veiem ja la novetat, aquesta mulassa que es presentarà demà. També ho seguirem a Gent de Carrer, però abans volem seguir conversant també amb algunes de les persones que avui són protagonistes. De fet, ara mateix tenim aquí amb nosaltres, a veure si ens pot atendre un segon.
2: Hola.
0: Núria Salán, què tal, com estàs?
2: Com estàs? Bé, molt bé, molt bé, emocionada. Era decidida, emocionada.
0: Clar, Núria, ara mateix et veiem exultant d'alegria. Explica'ns com estàs en un dia també especial per tu avui.
2: Doncs estic emocionada, vull dir, seria la paraula que tinc. Ara mateix m'aguanto les ganes de plorar, m'estic portant molt bé, i la veritat és un sentiment de caliu i a casa meva, perquè estic acompanyada dels pares, de família, d'amics, i em sento molt bé, molt bé, molt bé, un moment de joia.
0: Núria, estàs rebent molt d'amor per part dels santboians i les santboianes aquests dies?
2: Estic rebent molt d'amor, missatges, trucades, correus, la veritat és que sí, em sento molt estimada.
0: Ara mateix començarà aquest acte, també amb el Pere Lorente, que el tenim aquí al costat, llavors també conversarem amb ell. Què significa per tu també convertir aquest acte en una persona com el Pere?
2: Doncs és immens, perquè el Pere és una persona a la que estimo i admiro moltíssim, per tant és un honor enorme compartir-ho amb ell.
0: Doncs Núria, et deixem gaudir d'això i veurem si hi ha emoció, que coneixem-te una mica, em sembla que sí, eh?
2: Moltíssimes gràcies.
0: Núria, una abraçada i gràcies. Doncs ara mateix anem 6 minuts tard, diguéssim, respecte a l'hora prevista. Havia de començar 2:15, però sobretot és perquè abans de començar s'estan fent diverses salutacions. Veiem també l'alcaldessa parlant amb diferents ciutadans, veiem també la Núria Salán, que és una de les persones que té més gent ara mateix reclamant-la, i l'altra persona és, evidentment, el Pere Lorente, que és l'altra de les persones, doncs, que avui serà el protagonista. I, de fet, el podem saludar aquí en directe a Gent de Carrer. Pere Lorente, com estàs?
3: Bueno, molt nerviós, però molt bé.
0: Quina és la teva sensació pel dia d'avui, abans que això comenci?
3: Bueno, sensació de tornar-me bé a veure gent que feia molts anys que no veia i que estic molt content. La sensació, molt maca, inesperada, però molt maca.
0: Ara ens explicava la Núria Salán que durant aquests dies havia rebut molt d'amor per part dels santboians i les santboianes. És també el teu cas, Pere?
3: És també el meu cas. Aquests dies, a Festa Major, la gent em parava i em deia: tu mereixes, no ho sé si ho mereixo, però la gent almenys ho deia.
0: De fet, Pere, hem d'explicar que tot i aquest nomenament, vull dir, no s'ha tan pujat els fums, perquè jo t'he vist a la festa major a la Barra com cada any.
3: I així tinc la veu.

0: Ja sí tinc la veu. No, no, a punts espero que no se'n pugin mai. És un privilegi estar aquí, però punts espero que mai.
1: Pere, de fet, seràs també una de les persones protagonistes. Demà la festa major encara no haurà acabat. Quedarà, per exemple, la presentació de la Mulassa, cosa que tu també des de la cultura popular sempre has promocionat. Què significa per tu que hi hagi aquest nou bestiari, també?
0: Home, la Mulassa, que convido a tota la llana que vingui, és una, primer que és una bèstia, molt gran. Vale? I és l'última figura de protocol que tindrem aquí a Sant Boi, que tenim les altres tres, em faltava la Mulassa i la tindrem demà.
1: Per tant, avui a descansar, que demà serà també un dia intens, no?
0: Bueno, sí, espero que menys intens que avui, però bueno, sí.
1: Escolta, Pere, t'hem vist que estaves saludant a moltes persones conegudes. Ara mateix estem davant de tot el públic, que hi ha Can Masellera, que és moltíssim, no hi cap ningú aquí. Què significa per tu tanta afluència de públic a Can Masellera?
0: El que et deia abans, gent que he treballat amb elles fa 25 i 40 anys, que no les havia vist, alguns portava 15 o 20 anys a veure-les. Per mi, clar, és una meravella, molt content.
1: Doncs Pere, gràcies per acompanyar-nos i gaudeix també d'aquest dia que segurament recordaràs molt de temps. Gràcies.
0: Segur que sí.
1: Per cert, Pere, t'has posat guapíssim, deixa'm dir-t'ho.
0: Home, això és el que diuen totes.
1: Doncs una forta abraçada també al Pere Lorente, avui radiant, de la mateixa manera que estava radiant també la Núria Salan. Conversàvem amb ells dos abans de que comencés aquest acte. Ara mateix, com dèiem, la imatge és molt impactant. Abans de que això comenci, realment a Can Masellera, els qui hagin anat en aquesta espècie de teatre que hi ha muntat, realment hi ha moltes cadires. No sabria dir exactament quin és el nombre de cadires que hi ha, però realment és molt nombrós i no és una exageració. De veritat que no és perquè estiguessin el Pere i la Núria davant. És que ara mateix ens girem i potser hi ha, què? 4 seients buits, 3, crec que també és senyal de com Sant Boi estima aquestes dues figures que avui se'ls està a punt d'homenatjar. Com diem, hi ha molta presència avui institucional. De moment veiem 3 cadires que estan, per cert, al costat d'aquesta Mulassa, que us explicam, avui també està dalt de l'escenari. Abans que comenci aquesta celebració, 3 cadires i també, doncs, el faristol més institucional a l'hora de fer els parlaments. Per tant, aquí, a Can Masellera, tot està preparat perquè comenci aquest acte. Veiem els últims que van arribar, per exemple, Maria Antònia Barragán i Javier López, que també estan saludant-nos aquí. Javier, una salutació per Ràdio Sant Boi abans que comenci això.
2: Hola, bona tarda, què tal? Com esteu?
1: Important, no?, també que hi hagi dues persones com ells, fills predilectes de la ciutat, avui veient que tanta gent ha vingut aquí a homenatjar-los d'alguna manera.
2: Doncs, home, és un gran dia perquè són dues persones que han fet, bueno, que fan grans coses per Sant Boi des de la seva vessant. Una és la Núria, una dona, doncs, que va trencar barreres en la formació i en el món de l'enginyeria, i una altra, doncs, el gran Pere Lorente, no?, que és una persona que tothom coneixem del món social, del món cultural. Unes persones compromeses, persones entranyables que tenen un merescut reconeixement avui.
1: Arribant també Maria Antònia Barragán, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Avui dia important també que hi sigui tota la representació institucional per rebre aquestes dues noves figures de Sant Boi, aquests nous fills predilectes.
3: Faltaria més, doncs jo crec que són dues persones molt importants per Sant Boi, dues persones que han participat, han col·laborat i han fet possible el Sant Boi que és avui, i per tant no es mereixen menys. Tot el consistori ha d'estar present.
1: Doncs deixem que vagis cap a la graderia, perquè t'has de dir, Maria Antònia, que no queden gaire seients, eh?
3: Gràcies.
1: Doncs parlant també amb els últims que estan arribant en aquesta celebració, cada vegada més sambollans, cada vegada més sambollanes, això estarà petant. Ara mateix escoltem una música de fons, que serà la que doni inici a aquest acte. Veiem una pantalla de fons, acte de lliurament del títol honorífic de fill i filla predilecta de Sant Boi. Aquí, per tant, a Can Masellera, tot preparat perquè comenci aquest acte. Avui Pere Lorente i Núria Salan seran oficialment fill i filla predilecta d'aquesta ciutat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
4: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
5: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
6: I per què es necessita recollir sang?
7: Doncs perquè sempre em fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
8: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
9: I a quina hora hem de venir?
10: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
11: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: Un minut i seran 3:45 de la tarda. Avui fent Ràdio Moviment, hem de dir. Estem marxant de Can Masellera, tornant fins als estudis centrals. Moment per això de saludar el Marc Gabernet. Bona tarda, com estàs?
1: Què tal, Joan? Bona tarda. Això m'encanta, aquesta Ràdio Moviment.
0: Sí. Ràdio Moviment, que està tornant cap a l'estudi. Avui, Marc, ens acompanyes perquè hem de donar un anunci que té, de fet, a veure amb la nostra ràdio i que és un pas endavant important, hem d'explicar?
1: Doncs sí, demà és 20 de maig i, com tots i totes sabeu, és l'aniversari d'aquesta ràdio, d'aquesta casa. Ràdio Sant Boi fa 46 anys d'història i des d'aquell 1980 amb el José Luis Díaz doncs han passat moltes coses i ara han passaran més, perquè Ràdio Sant Boi s'adhereix a la xarxa de comunicació local de Catalunya i des de ja, des d'avui mateix, tant a les 7 del matí com a les 2 de la tarda, tenim informatius en xarxa aquí a la nostra emissora. Bona notícia, John. És bona notícia, la veritat.
0: Sí, sí, bona notícia, evidentment, sobretot el que farà és poder tenir aquesta base de continguts que ens permetrà també poder centrar-nos en l'actualitat local, que és els agrada, que és el que evidentment més ens agrada, però també tenint aquesta cobertura que s'ofereix des de la xarxa, també més mitjans. Per tant, si com sempre diem, ja estem a tots llocs, doncs amb aquesta adhesió a la xarxa intentarem arribar encara una miqueta més lluny. Marc Gabernet, gràcies per les bones notícies.
1: A vosaltres.
0: Fem una pausa i en res, l'esport local, perquè hi ha polèmica al voltant del Casablanca. Ara ho expliquem. Fins ara.

0: tries. Visita jatrio.cat.
1: Ràdio Sant Boi. És el moment dels esports.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs que vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
6: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
5: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
6: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
7: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
3: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
8: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
9: Ràdio Sant Boi.
10: Informatius locals. Edició Vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
11: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la desinformativa de la vespre, on us destaquem la jornada Cert o Fake, la fi de Festa Major o un incendi a una planta de reciclatge a Calcàntir. Avui és dimarts 19 de maig del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. En unes dates on, tot i cada activitats culturals ja gairebé, hem exhaurit la Festa Major d'enguany a l'Orvila.
12: Una Festa Major que va començar amb el pregó d'inici de festes que vam viure aquí, a Ràdio Sant Boi, a càrrec de la presidenta de la Coral Renaixença, la Montserrat Aguilera, on també va fer parlaments l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, als micròfons de Ràdio Sant Boi.
11: Lluïsa, què li demanes d'aquesta Festa Major, la Festa Major d'enguany?
13: Doncs, com sempre, que sigui un gran moment de cohesió, de convivència, de gaudi de tots els santboians i les santboianes, que tots i totes trobin el seu racó, la seva oferta predilecta i que puguin gaudir de la cultura, com deia abans, de la convivència, de la vida en comunitat. Perquè dintre de lo que és la vida de la ciutat, un dels fets més importants són les festes majors, que permet doncs, a les ciutadans i ciutadanes trobar-se, retrobar-se i gaudir, òbviament, de tota la vitalitat, de totes les aportacions del talent local, de les entitats i de tota l'oferta que tenim preparada.
11: Ara la Montserrat Aguilera ens parlava de fer cultura. De fer cultura que és tan important en un moment en el que estem vivint tan polaritzat, tan difícil en molts moments a nivell polític. Que important és aquests dies de Festa Major reivindicar i trobar-nos tots per seguir protegint la cultura catalana.
13: Doncs jo crec que està clar que la cultura sempre és la pedra angular, la columna vertebral de la convivència i sobretot de posar en valor els valors democràtics, els valors que ens uneixen, que defensen drets i garanteixen sistemes de serveis públics. Jo crec que aquesta reivindicació sempre està vigent i sempre serà una de les nostres prioritats, perquè la cultura també és una expressió de democràcia, és una expressió de respecte, respecte a tota la diversitat, a tota la pluralitat, a tota la riquesa que té la nostra ciutat. I a les administracions públiques, els poders públics, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Boi, ha de defensar, ha de prioritzar i ha d'apostar clarament, com fem sempre, per aquesta cultura, per totes les expressions culturals. I en aquest cas jo també destacaria doncs, les expressions culturals de les nostres entitats, com per exemple les protagonistes i els protagonistes de la pregó d'enguany, que és la Coral Renaixença.
11: Et faig l'última, ara que tenim aquesta oloreta del correfoc de fons de les espurnes que ja estan cremant, què esperes més d'aquesta Festa Major? Tenim grans concerts, Miqui Núñez, Alí, Seguretat Social, no sé quin és el teu preferit i quin esperes amb més ganes.
13: Jo la veritat és que, doncs, com ja sabeu, jo, a mi m'agrada tot, no? Jo el que vull és que surti bé, que no, primer, que no plogui. Segon, que doncs, tothom pugui disfrutar d'allò que li agradi. Que tot vagi bé, que sigui una festa major inclusiva, accessible, segura. I sobretot, doncs, que tothom disfruti i que puguem doncs, tenir un balanç positiu i que després, quan acabi aquesta festa major, tots ens emportem un record meravellós a casa nostra.
11: A l'agenda aquest divendres en directe a Ràdio Sant Boi tindrem la jornada Cert o Fake, que impulsa el Departament de Projectes Europeus.
12: Serà aquest divendres 22 de maig i l'acte començarà amb un monòleg humorístic del còmic santboià Marc Martínez sobre les dificultats per identificar fakes en línia.
14: A mi una cosa que em preocupa bastant és la desinformació que ara en la nostra joventut està passant ara mateix de coses que han passat fa 50 anys només. Òbviament penso que qualsevol persona pot tenir la seva opinió, però sí que penso que aquestes opinions no estan ben fundamentades a l'hora d'anar a votar. Poden haver-hi molts canvis que no passarien si aquestes persones doncs, estiguessin informades.
12: El moment central serà el podcast en directe Influencers de la Verificació, moderat per la Comissió Europea i aquesta casa també amb Ruth Pérez, cap comunicació verificat, Càrrega Leote, divulgadora feminista, i amb Liem Jiménez, creadora de contingut antiracista i feminista.
11: La jornada acabarà amb intervencions institucionals i una petita festa per conversar amb les ponents. Tot plegat serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Cal Niño i totes les entrades es troben exaurides. Jornada, com us recordem, que podreu veure en directe a Ràdio Sant Boi. Analitzem els objectius de la jornada amb l'Emilio Morillas, que és regidor de projectes europeus a l'Ajuntament de Sant Boi. Bona tarda.
15: Bona tarda.
11: Amb un programa ple d'eines per informar-nos en línia, quin és el principal repte que tenim ara a les xarxes socials?
15: Jo crec que el principal repte que tenim a la xarxa social és que estem a l'era de l'escroll infinit, és a dir, la ciutadania rep milers d'impactes diaris i sobretot no sap, ja tenen dificultats per distingir la veritat de la mentida. I això és un problema perquè no només genera confusió, sinó que a més afraveix la confiança en les institucions i posa en risc la salut de la nostra democràcia i els valors europeus que els protegeixen. Llavors, davant aquest repte, i sobretot amb una alineació estratègica que té la Comissió Europea d'impulsar la European Democracy Shield, és a dir, l'escut de la democràcia europea, per protegir els processos democràtics i defensar els nostres valors fundacionals europeus, llavors, des de l'Ajuntament, fem un pas endavant i proposem la celebració d'aquest acte de la Cert o Fake, protegim la democràcia de la desinformació.
11: Ens parlaves de l'escroll infinit, que crec que és una cosa de la qual tots i totes ens podem sentir una miqueta identificats. Creus que ara els i les joves s'estan informant malament a les xarxes? No sé si és per el contingut que els arriba, la manera d'informar-se, però creus que s'estan informant malament?
15: No, jo crec que no s'estan informant malament, sinó que s'informen d'una manera que potser no estan adaptats a ells. M'explico. Perquè avui en dia ens arriba molta informació de molts mitjans de comunicació i també de pseudomedios, que és la paraula que es va difondre fa uns anys i sobretot que s'estan veient encara més, que a qualsevol rumor i tal fan notícia. I clar, arriba un moment on els joves que tenim, diguem-ne, una atenció de 30 segons, sobretot en aquest Twitter, per exemple, en aquestes xarxes en el qual és llegir el titular i tal, clar, si no anem en compte, sobretot, i pensar i reflexionar sobre la certesa de les informacions, clar, ens arriba aquests pseudomedios i al final el que fem és creure'ns que un nom li ha passat per mitjà de Sant Boi i clar, arriba un moment que el que hem de fer és una reflexió i sobretot d'establir eines al jovent, de parar un moment abans de continuar llegir la notícia i sobretot detectar que hi ha coses que no són certes i que, sobretot, la informació que vingui de les institucions, ja siguis la local, autonòmica, nacionals o europees, són informació amb rigor, amb certesa, amb dades objectives, no aquelles informacions que arriben per part d'algunes ideologies que s'inventen les dades o fan una mala interpretació intencionada per tal de que la gent compri els seus discursos. Per tant, és important que, sobretot, Els mitjans de comunicació ja ho estan fent, cada cop més, s'estan adaptant a la realitat, que és ara mateix que els joves s'informen a través de les xarxes socials, sobretot, o fins i tot ara mateix a través de TikTok, i per tant, aquí és on ens hem d'adaptar als nous mitjans, com va passar fa anys de, que van passar la ràdio a la televisió, però encara la ràdio continua vigent. Llavors també és important informar-se a través de la ràdio, dels diaris, de la televisió, però també hem d'adaptar-nos a les nous mitjans de comunicació que el jovent s'informa.
16: És una acció d'ajuntament, però ens parlaves d'una estructura europea, pràcticament, no? d'una acció conjunta. Quin és el feedback que us arriba? Què pensen dels joves de la democràcia i els valors europeus? Quina és la sensació?
15: La sensació que tenim, he de dir que aquest acte s'organitza també gràcies a la Diputació de Barcelona i a la representació del Parlament Europeu a Barcelona. I la reflexió conjunta que tenim és que com a europeus cada cop més estem més forts. És a dir, sempre hi ha un dit que diuen que davant d'una crisi sorgeixen oportunitats i aquí últimament a Europa hem tingut diverses crisis, ja sigui la guerra d'Ucraïna, ja sigui l'arribada de Donald Trump i els seus impulsos imperialistes. Per tant, el feedback que tenim, sobretot a les institucions, és que més que mai hi ha una forta aposta per l'europeisme, sobretot en el jovent, perquè creuen que hi ha més beneficis sent d'Europa que no ser-ne. Per exemple, hem de veure la situació de Gran Bretanya, que sobretot d'Anglaterra, en el qual en el moment que han sortit de lo que és el projecte de la Unió Europea, doncs veiem que ara mateix hi ha una fort corrent en el país de que volen tornar a la Unió Europea. Per tant, jo crec que el feedback és aquest, de que és important continuar apostant per espais com aquest, d'adaptar-los sobretot al jovent, d'adaptar-los a ells, perquè arribi amb més força. Això sí, hi ha deures que sobretot és combatir la desinformació i sobretot de ser útils pel jovent, perquè apostin realment per al projecte europeu i que ara mateix està en risc i no tenim aquest esperit de reflexió i sobretot d'adaptar-nos en els nous temps.
16: El plat fort de la programació serà el podcast en viu Influències de la Verificació, moderat per la Comissió Europea i Ràdio Sant Boi. També ho podreu veure en directe en aquesta casa. Clar, sobten les persones que es conviden, no? Carla Galeote, Liam Jiménez, contingut feminista, antiracista... Consideres que hem de canviar els referents dels i les joves a les xarxes socials?
15: Jo crec que hem d'ampliar els referents. És a dir, al final l'acte l'organitzem sobretot per trencar amb una visió institucional clàssica i apropar Europa a la vida quotidiana del públic jove i adult. És a dir, l'acte està sobretot amb el grup objectiu de 20 a 40 anys, però al final el que fem és fugir dels formats rígids per apostar per una experiència participativa, propera i basada a l'humor, com deies, i sobretot de la cultura, per parlar de la comunicació, de la desinformació i els valors europeus. Perquè nosaltres entenem que una ciutadania informada és una democràcia forta. I al final l'objectiu és això, de connectar amb la ciutadania jove, despertar el pensament crític i mostrar el valor d'una informació veraç. Quan tenim aquest propòsit, ens hem de veure quins poden ser els referents d'aquest jovent. I jo crec que totes les persones que intervindrà, ja sigui des de la perspectiva més d'humor o des de la perspectiva més de reflexió sobre la desinformació, serà un acte que recollirà sobretot a un jovent que volen sobretot repensar les coses i sobretot de fomentar el pensament crític i sobretot visibilitzar l'impacte real i positiu que té la Unió Europea a Sant Boi. També he de dir que projectarem un vídeo en el qual fem, sobretot, donem veu a la ciutadania de Sant Boi, on explica la seva experiència des de, com a ciutadans, de l'impacte que ha tingut als projectes europeus a la ciutat, i jo crec que aquest és al final l'esperit que busquem, que els joves participin, sobretot, que també tindran una oportunitat de poder participar, de donar la seva visió, però sobretot que tinguin referents que s'adaptin a les seves edats, és cert, però aquests referents arriben, però s'han de quedar. Per exemple, jo tinc un gran referent, com pot ser Iñaki Gabilondo, que per mi és un referent del periodisme, i el segueixo. I segurament d'edats tenen molta diferència, però sempre hem de tenir uns referents, però sí que és cert que quan més referents siguin de la teva edat, més vincles pots establir amb aquesta gent.
16: Doncs ho hem analitzat amb l'Emilio Morillas, que és regidor de projectes europeus a l'Ajuntament de Sant Boi. Bona tarda, moltes gràcies i felicitats perquè estan les entrades exaurides.
15: A vosaltres i sobretot recordar que aquest acte es pot seguir a través de Ràdio Sant Boi, la ràdio pública.
16: Gràcies, bona tarda. Incendi en una planta de reciclatge de Sant Boi, cremen dues piles de compostatge a Calcàntir. Un incendi s'ha declarat aquest diumenge a la tarda del pati exterior d'una empresa de reciclatge situada a la zona. A Sant Boi, els bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a un quart de dues del migdia i van activar diverses dotacions d'emergència. Segons han confirmat fonts dels bombers a Sant Boi Diari, l'incendi afectava dues piles de compostatge ubicades a l'exterior de les instal·lacions de l'empresa Boré Societat Anònima. Fins a 7 dotacions dels bombers es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets. Un cop allà, però, els efectius van comprovar que les flames no afectaven cap edifici ni cap espai interior de la planta. L'incendi no ha provocat ferits ni tampoc danys estructurals a l'edifici de la planta. Segons la informació facilitada pels bombers, les flames no van arribar a afectar la resta de les instal·lacions de l'empresa. I amb això nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimarts 19 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi en breus instants amb el Road Music. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dimecres al punt de la 1 del migdia. Bon vespre.

0: 45 anys amb tu.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Bona tarda, amics i amigues del Road Music. Què tal, com esteu? Espero que hagueu passat una bona setmana. Desconec si heu fet molts quilòmetres o pocs, però m'agradaria pensar que heu pogut escoltar música molta, poca, interessant, nova, música reciclada. Bueno, això és el Road Music, el vostre programa de carretera, de música de carretera i quilòmetres de cançons des de Ràdio Sant Boi. Comencem avui amb Lenny Kravitz i aquest contundíssim Rock and Roll Is Dead, registrat entre Nova Jersey, França i les Bahamas el 1995.

Ells eren Chris Cornell i companyia l'any 1994 amb aquest disc Super Unknown des de Seattle, la seu del grunge. I seguim amb els senyors Black Keys amb el nou disc que han tret aquest any, el 2026. El disc es diu Peaches i aquesta és una versió del Who's Been Fooling For You de Arthur Big Boy Craddock.

Escoltàvem The Black Keys des d'Ohio amb aquest Who's Been Falling For You, que és un tema original d'Arthur Big Boy Crudup, escrit el 1945, que ara escoltarem. Però abans, bueno, volia parlar una mica del disc, breument, que és el disc número 14 de la carrera dels senyors d'Ohio, de Black Keys, amb aquest disc que es diu Pitches, que és un disc que torna a les arrels del blues, del so blues garatge d'aquells van començar, no? I hi ha un arranjament persistent en pràcticament el recull dels 10 temes del disc, que, bueno, si podem escoltar ara, Dani, és el minut 2:23, hi ha bueno, aquest arranjament que està... Això, no sé si heu pogut escoltar que la guitarra acompanya la melodia de la veu, no? Pues és un recurs que van fent servir durant pràcticament els 10 temes del disc. Anem a escoltar, com deia, el següent tema, que és el Who's Been Falling For You, del senyor Arthur Big Boy Crudup.

Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Tots els dimarts en directe de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.

Això era Hot Rod Lincoln de la banda Commander Cody and His Lost Planet Airmen del disc Lost in the Ozone del 1971, amb aquest country blues rapidíssim i veloç, disc recomanat pels nostres amics

i millors DJs o millors amics molt autèntics del Baix Llobregat, els Vinilocus, grans amics del programa. Seguim amb aquest tema del senyor Tom West des de Bomona, California, Going Out West.

escoltàvem aquest delirant ritme, no de bateria, perquè Tom Waits ho fa sovint, això, que no posa bateria com a instrument així bàsic, sinó que es nodreix de percussions amb aires de blues, amb aires tribals, amb aires industrials, per fer les bases tan màntriques dels temes, així com tan esbojarrats, no? Això era Going Out West, del senyor Tom Waits, del disc de 1992, el Bone Machine. I serà perquè, escoltant aquest ritme, no sé què em va venir, que em va venir el record d'escoltar aquest altre ritme que escoltarem ara, de Gary Glitter, amb el tema Rock and Roll Part 2.

era Gary Glitter 1972, el tema es diu Rock and Roll Part 2, perquè formava part d'un single que la primera part era el mateix tema però amb lletra, amb veu, i la segona part, que és la que es va fer molt més famosa, és aquesta part com instrumental i amb aquests crits tan guturals. Seguim amb Paul Manhattan Boscombe i Tab Smith amb aquest Things You Are.

I d'Alabama ens anem a Pittsburgh amb un tema que hem escoltat mil i una vegades i ho seguirem fent. El tema és Misty, del senyor Errol Garner.

0: No busquis més. Road Music és el teu programa de carretera.
1: Seguim amb una mica de Mala Rodríguez, el del disc Lujo Ibérico de l'any 2000, i amb aquest Yo Marco el Minuto.

Amics, amigues, ho anem deixant aquí. Us deixem amb els senyors Morphine, amb aquest Buena, del disc Cure for Pain del 1993, amb Mark Sandman i companyia. Això està tot a l'edició d'avui, número 99. Ens escoltem el proper dimarts, 26 de maig, que serà l'edició número 100. Fins llavors, us deixem amb el Rincón de Hideo. El control tècnic ha estat el senyor Daniel Teruel, qui us parla sempre en Quirinho Llorenç Roca. Si ens veiem a la carretera, ens fem allò tan cordial de... Uep. Ah, bona ruta.

0: Són les 9. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga la fiança d'un milió d'euros i evita la presó preventiva per la mort del seu pare. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el seu fill l'hauria matat, entre d'altres coses, per la seva obsessió dels diners. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. El Departament d'Educació plantejarà demà als sindicats un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria per l'escola inclusiva, l'acceleració dels pagaments als docents pactats amb Comissions Obreres i la UGT i la millora dels complements salarials de cotutoria i tutoria. La USTEC anirà a la reunió amb el departament, però ja avisa que la nova proposta no és digna. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos o la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. El jutge de l'Audiència Nacional que ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero el situa com a nucli decisiu i estratègic d'un entramat corrupte. Les societats de l'expresident espanyol que coordinava, apunta, s'haurien beneficiat de la compra-venda d'actius com petroli, or o divises. Mentre que la Moncloa apel·la a la presumpció d'innocència, el PP torna a demanar a Pedro Sánchez que plegui. Detingut un home a Figueres per la mort de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia quan l'home ha atacat la víctima amb un ganivet al mig del carrer. L'home tenia un ordre d'allunyament. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per demà. El president rus Vladimir Putin és a la Xina, on aquest dimecres es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. El cap del Kremlin busca arrencar el compromís per fer un nou gasoducte. La trobada, menys de 7 dies després de rebre Trump, situa Pequín com l'epicentre de la política i economia globals. I troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre del matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports. Alexia Putellas creu que la final de la Lliga de Campions femenina de dissabte contra l'Olímpic de Lió estarà molt igualada i assegura que no temen el conjunt francès. Són declaracions de la capitana del Barça en una entrevista de fa ben poca estona al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Un Barça que, d'altra banda, estaria molt a prop d'entrar novament dins del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional, per tant, dins de la norma de l'1x1. Javier Gómez, el director general corporatiu de la Lliga, així ho ha deixat entreveure. I afegim que la Lliga Masculina de Waterpolo ja en joga el tercer i definitiu partit de la segona semifinal, que enfronta el Sabadell amb el Barcelona. El Sabadell domina 14-8 ja als últims 3 minuts de partit.
0: I ens falta el temps. Els ruixats del vespre marxaran a primera hora de la nit. Demà dimecres el temps serà més estable. El dia serà assolellat, amb algun núvol matinal a la Costa Daurada i algun ruixat de tarda al Ripollès i a Osona. Les temperatures pujaran i s'esperen màximes de 30 o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info. Ràdio Sant Boi.
3: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
4: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
5: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
6: I per què es necessita recollir sang?
7: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
8: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
9: I a quina hora hem de venir?
10: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
11: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
12: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

Esperanza, gonna catch you.

0: 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Figa Flava, que ja sé que vols royalties, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah,
1: ah. Ei, a veure si em tira per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.
2: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Cookies! Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una...

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.